0: Segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat.

0: Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
1: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
2: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
3: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
2: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
4: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
5: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
4: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya a migdia.
6: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
7: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
8: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
9: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
7: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
11: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
12: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
13: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada Espanyola, a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del Comandament Marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí com un propòsit d'ajudar i quan tenia mis oportunitats, com l'altre dia, 10 minuts, un gol, ja està bé.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: O sea, yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.

0: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
1: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
0: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura, ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de

0: Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país de Producte Interior Brut del país destinats a l'educació.
0: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
0: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
2: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
1: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
2: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
2: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al Parc Públic d'Habitatge de Lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
4: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
2: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
5: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
6: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Un d'estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
2: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà

0: de poder construir més satèl·lits, OpenCosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
1: 3Cat Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, s'ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
2: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
3: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
5: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
4: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
6: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
7: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
6: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i dos anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
8: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
9: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
11: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
12: A finals de setembre van caure uns 250 litros, quasi 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
11: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
13: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
11: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat.

0: augmentar la salinitat.
1: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
2: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
3: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
2: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
4: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
2: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
5: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conchita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
5: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
6: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
5: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
1: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
7: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
1: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
2: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta és Tomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
0: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors en un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
2: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
8: Sabeu què li passa, que un despatx on
9: el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
9: Esports.
1: Amb Roger Nau.
10: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
11: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
10: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
11: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
12: Crear caos.
11: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
12: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
11: Sí, con balón y sin balón.
10: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
13: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
10: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
9: 3Cat Info.
10: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
14: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia a l'eix.
10: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 10:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip.

0: Segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt càrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
1: Tresca Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela, el jugador

0: El Barça no té lesions importants al òssies ni articulars, en canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
1: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, de producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
1: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
1: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
1: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
1: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
1: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
1: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades per coses concretes, no pretendre a fer intel·ligències artificials generals. És un error, intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
1: Els especialistes coincideixen que cal

0: que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món. 3CAT Info. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
1: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
2: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
3: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
5: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
6: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
7: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Thank you. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
8: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Celles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tenga mis oportunidades hacer como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millor les transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mal foc.
8: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país.

0: país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
1: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
2: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
0: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
2: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
2: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més sessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta sessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al Parc Públic d'Habitatge de Lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
4: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
2: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
5: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
6: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
2: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
7: 3CAT Info.
2: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals

0: principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
1: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
2: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
5: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
4: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
6: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
7: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no fa aquella il·lusió.
6: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i dos anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
8: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
9: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
3: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
11: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
12: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
11: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
13: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès aplica saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
11: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
14: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pub comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
15: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
14: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
16: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
14: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
17: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conchita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
17: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
18: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
17: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
19: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
20: El cicle torna a Maridals, el nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta és Tomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del Lleida Tallo i Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
21: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
20: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman. El rebost, sabeu què
3: li passa, que les vaig on perquè li porta el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
3: Esports.
0: Amb Roger Nau.
22: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
23: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
22: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
23: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
24: Crear caos.
23: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
24: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
23: Sí, con balón y sin balón.
22: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamin, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
25: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
22: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: 3Cat Info.
22: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
26: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
22: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
27: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica la temporada passada en partidos igualados. principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
22: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la

0: I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
1: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. 3CAT Info.

0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat. Albert Prat.
3: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
2: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
3: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
2: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
2: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
4: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
5: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
6: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
7: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
8: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic.

0: lògic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
1: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
2: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
3: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
2: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
2: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
6: 3CAT Info.
2: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant,

0: Des de després de la pandèmia, la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
1: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
2: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
3: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
5: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
6: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
7: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
8: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residències a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.

0: Exacte.
1: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
2: Esports.
1: Amb Roger Nau.
3: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
4: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un plaer.
3: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
4: Jo venia aquí com un propòsit d'ajudar i quan tenia més oportunitat, fer com l'altre dia, 10 minuts, un gol, ja està bé.
3: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
5: Jo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
3: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
2: 3CAT Info.
3: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
6: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'atura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
3: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
7: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
3: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
8: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo, y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
3: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat.

0: tractat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat, mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui. Ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país de producte interior brut del país destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest

0: l'Observatori Públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
1: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
2: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al Parc Públic d'Habitatge de Lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
3: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
4: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
5: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
6: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
7: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
8: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
10: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
9: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
11: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
12: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no fa aquella il·lusió.
11: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys,

0: Els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
1: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
2: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
3: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
4: El temps.
1: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
7: A finals de setembre van caure uns 250 litres, tal dir 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
6: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
8: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
6: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
1: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
9: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
10: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
9: L'explosió d'exemplars glacials al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.

0: sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables. La temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que, bueno, que no sueles pescar, ¿no?
1: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
2: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
3: El recital aquí a l'església de Sant James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandín a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
3: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
4: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
3: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
2: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
5: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
2: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
6: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta es Tomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
7: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
6: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.

0: què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
0: Esports.
1: Amb Roger Arnau.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
3: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
2: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
3: Jo penso que mi virtut, claro, és de crear coses en campo, sabe, de caos.
4: Crear caos.
3: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
4: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
3: Sí, con balón y sin balón.
2: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
5: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
2: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
0: 3Cat Info.
2: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
2: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
2: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla.

I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesió

0: Història reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
1: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació.

0: que Catalunya necessita.
1: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat. Albert Prat.
2: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
0: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
2: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
0: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
2: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
1: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
0: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
1: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
3: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
4: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
1: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
1: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
6: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
8: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
7: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
1: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
9: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
10: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
9: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
1: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit el Catalunya Migdia.
11: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
1: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
12: 3CAT Info.
1: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
12: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta

0: aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
2: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
3: El temps.
1: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
5: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
1: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
6: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
7: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
1: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
8: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
1: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes fins al

25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Edinburgh, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure,

0: va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
3: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
3: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades, hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
2: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
4: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
2: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3Cat Info.
2: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
5: Si volem ser un equip competitiu, que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
6: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
2: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
7: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
2: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat, mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura, ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions. L'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, s'ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.

0: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
1: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
2: We have the right to referendum.
3: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
1: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
6: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
5: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona. Maria Rovira.
7: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
1: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
8: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
7: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
1: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
9: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
10: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
4: El temps.
1: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
11: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
12: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
13: A finals de setembre van caure uns 250 litros, quasi 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
12: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
14: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
12: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
1: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
15: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
16: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
15: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
17: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto, pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, esa, pues pasa una transición que, bueno, que no sueles pescar, ¿no?
15: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.

0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors a la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors en un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
6: Sabeu què li passa, que al despatx on
7: perquè li importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC

0: Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
3: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
3: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
4: Crear caos.
3: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
4: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
3: Sí, con balón y sin balón.
2: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
5: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
2: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
2: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim i no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
2: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
2: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres 2 equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 en facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest més de 32 a 35 graus amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus.
1: Potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara seguireu ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox dalt l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB per educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
3: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
6: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus del sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
7: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
8: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
9: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
6: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
10: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
6: I en una piulada a la xarxa, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre

0: dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
1: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
2: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
3: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
1: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus perdin la nacionalitat.
0: El líder del PP prepara una proposició de llei orgànica per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, però sobretot obrir la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual, terrorisme, però també si acumulen una reincidència penal determinada. Segons explica avui El Mundo, els ciutadans que adquireixin la nacionalitat espanyola ja sabran d'entrada per quines raons s'exposen a perdre-la. El PP vol també que les noves exigències en el coneixement es centrin en l'idioma, s'entén que el castellà, i el respecte als valors democràtics.
1: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
2: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que, malgrat tot, continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins el 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
1: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
0: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Orriols va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
1: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 9:15, per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
2: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
0: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
1: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
2: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
4: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
5: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
4: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
0: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
6: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
1: Hi ha 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La primera. I can't tell.

0: journey, trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit.
1: Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seehorn per la sèrie Pluribus.
2: La segona.

0: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: I el raper nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Loop Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui, hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí es van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
6: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
5: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
6: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín. Francesc Canals, ni hao.
7: Ni hao, ni hao.
1: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia, guten morgen.
8: Guten morgen, Ricard.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
11: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital. Només n'està exempta l'aviació comercial.
1: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el riu de la Plata. Joan.
12: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc
9: de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel riu de la Plata, molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
1: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
7: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro Super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit d'Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. Al maig i al juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
1: I acabem en aquest cas a Madrid, amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu, organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
8: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per la llau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
10: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
8: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
12: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
8: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
1: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
2: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és els que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
13: I think there's some chance that things go wrong, but, you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms
2: of... Segona cosa important, Anthropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial i, de fet, fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari i molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial...
14: In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
2: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Anthropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Anthropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
17: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
16: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 i 28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça, Robert.
2: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
2: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
1: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
2: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió del Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
20: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-Betis 2, també avui a la Ves València a les 8.
1: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
2: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i a Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic. Per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui que és dimarts 15 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
5: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
2: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
5: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
2: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
5: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons. I DTF Sant Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
6: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units.
6: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu, sense res que ho demostri, i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar, i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
6: La detenció d'un home que va atacar diverses persones diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu van ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
7: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, se'l veu al faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada, el país titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaurana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlarem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat, però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
8: El Diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El Diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
9: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran en escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Dos quarts i mig de set del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
2: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer es reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
13: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
2: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
13: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, Illa també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Què han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
5: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
2: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
5: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
2: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
5: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
2: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, Tarragona, i 2 nens més que es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu.
5: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
2: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
5: Londres, Quim Olivares.
15: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
16: We have the right to referendum.
17: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
15: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
18: Bon dia. Sobretot no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Enzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
19: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
18: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
20: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
18: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
2: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
5: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
21: Welcome back. Took some time. Plus, who else is going to get this place to the 4th of July?
22: Una gala on s'han coronat les sèries de Pity i Widow's Bay i on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
5: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
23: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
24: Embodied everything I can't believe in years later.
23: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Fierce, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
25: I've always known I was born to dominate your sex.
22: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
5: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
26: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I bones notícies per aquesta casa. Perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita, presentat per Dulceida.
22: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
5: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions. Complien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, a aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora, i avui es preveu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà, ja durant el matí, entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Perepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit d'aquesta hora, hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, el transport públic i els retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners com ajudin a pagar els treballadors. Jo el que vull fer és treballar, encara que sigui unes hores al matí. S'arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé. No sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa, l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
13: Transportistes no volen sentir a parlar...
12: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
4: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar un dia.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, Castor, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
15: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
16: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar al Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs, amb una primera fase d'obres, que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
17: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país. Hi ha 10 cases afectades per les inundacions dels 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia, de 3cat.info, entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
18: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
20: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
21: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: Atenció, Koeman, tocho, faraguero, pica, Koeman!
23: Pizzi, che, que bueno que viniste! Encara més.
24: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
24: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
24: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
24: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
1: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
1: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
3: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vinc, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui amb en Becha vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa, La Gran Cita, a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
5: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
6: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
8: La culpa no es de Marruecos, pero casi, porque una masa de aire sahariano va a invadir, bueno, perdón, va a entrar masivamente.
6: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
26: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
6: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
27: Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
6: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
29: Per què?
28: Tres bessones? Bessones són dues! Ah. Tres són trigèmines!
30: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
28: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
31: Hòstia, és veritat això?
29: És veritat, té raó.
28: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
25: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
2: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer a l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Formava part del disc, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar i en alguns casos fins i tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions.

0: De manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial, el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21...

0: 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi. A partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
1: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot a la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
2: De seguida ampliem l'actualitat el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
4: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
5: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
2: No perdre el tren.
6: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
7: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis.
2: Mentrestant, conspiració malaltissa.
8: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
9: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà els interessos de ningú.
2: Cauen.
4: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
2: S'investiga.
6: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
2: 6 anys d'internament.
7: Pel menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega, l'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
10: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
11: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
10: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
8: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
4: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
2: No està coaccionat.
6: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
12: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijóo si arriba a la Moncloa. diu que perdran la nacionalitat?
7: El líder del PP sí, prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme, també si acumulen una reincidència penal determinada.
2: Interessos immobiliaris.
6: Al temps d'agora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
8: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
4: Sílvia Orriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
2: Caixa Research Institute.
6: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vilasanjuan.
2: Problemes de subministrament.
7: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
2: 43 persones ofegades.
8: Són 17 més que l'any passat. La temporada de bany acaba així amb la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida. Ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors.
4: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, en 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter.
2: I Oasis, a Barcelona.
6: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: I la gran cita fa el salt més internacional.
3: Aquí arrenca una experiència única.
7: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
2: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
13: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
13: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a 9:15, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
2: Un minut serà 8:15 del matí, moment d'anar al quiosc.
15: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris, ho veiem al periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdinas TV per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per treure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Trampolí de Ceuta.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
18: Mm-hmm.
17: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
17: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
19: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
20: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
21: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
0: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.

0: Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
2: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
1: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
3: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
1: Mataró, Marta Vallès.
4: Es duplen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
5: A les tardes, si tens alguna visita, tindries que dependre d'algú, o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
6: Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníem bus, així que bàrbaro.
7: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
4: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
3: Després d'anys de reivindicació amb les valoracions positives dels primers usuaris. Segons han explicat el Regió 7, aviat en caldrà un més gran.
1: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat.
3: Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els sindicats actuaran com a promotors, segurament a través de cooperatives.
8: La cessió es farà per 75 anys i després el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. Jaume Collboni, alcalde.
9: Que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. Quan s'acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
1: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
3: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel Pla Individual d'Actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.
1: I pel cap a la cultura, atenció amb això. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
3: El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
1: Nati Adell.
10: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: l'11 d'octubre de 1972.
11: I el número de la sort, el...
12: 7.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
15: 20 anys construint junts. Obramat.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
0: Els sons del matí.
18: El govern posarà en marxa el pla Actuabilitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
19: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
18: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
20: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
21: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
22: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
17: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia.

0: Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
1: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
0: Matahari.
1: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
0: SMS.
1: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix, servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 43.
2: Són les persones que han mort ofegades d'aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
0: 1.200 milions.
2: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma de dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
0: 80%.
2: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing, és un pàrquing ple de cotxes, i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
3: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
0: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos, i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
3: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que La Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
0: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn, tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
4: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Cioter Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
0: Medicà.
6: I aquestes... Medicà. Medicà. Sí. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, espereu aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona de Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
0: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
6: Fins ara, adéu-siau.
7: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòman. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintar, o 26 lliures. I el cleptòman roba amb B alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe i que sensibilitzar-los tan d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
0: Però això és real o fals?
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
13: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
12: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
10: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
14: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint del preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons. I've...

0: Són 8:15. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
2: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una 50ena de residències.
1: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
2: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació

0: confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
1: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros al laboratori Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
0: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
1: I les sèries de Pit i la Maldició de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
2: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
3: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic, amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona, o els 5 minuts de retard en alguns convois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
3: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
6: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
3: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia, centrades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa. El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Salveu el faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, el país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial, i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
3: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera, i ens acompanyaran també el Caixa Research, des d'on farem el programa a partir de 8:45. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
8: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa, afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia, i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica en la mateixa línia que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí els seus amos, i alerta que campa lliure un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès, al Periódico, diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust.

0: que estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
2: La veritat és que va sobre rodes.
1: Tan content estàs?
2: Això també.
1: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
4: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
5: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem. I deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
16: Doncs jo només sento la carretera.
15: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
19: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christine Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
18: Quina galeta puja com l'espuma?
20: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit està en l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa 30 Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
18: D'aquí hi ha un boom a Mallorca.
19: De restaurants colombians, l'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
18: I per què serveix la targeta negra a Romania?
20: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès de definitivament.
18: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
19: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè es reconsideri el trasllat
18: el
19: de... Sí, David Navarro.
18: Ah.
19: Molt implicat es veu en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
18: I si us dieu Mercè i viviu a Barcelona, això us interessa.
20: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de festa major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
18: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
14: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades a les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney,

0: davant els estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada. Algunes esportistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
1: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural, davant la creixent distància entre els costos que la tarifa regulada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
3: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
4: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Sempre voy estar ahí, una cosa va passar.

Enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix al Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no al Madrid.

0: jugador que diu no al Madrid. A La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem-ne, nosaltres no som d'eixemot.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús...
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, Rivaldo...
2: Ah, Rivaldo, val. Vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo...
2: Compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir, assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia, un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Clar, normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
2: El vinagre és quan t'enganxa malament.
5: Tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil amb vistes privilegiades.
6: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Femta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Biatchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Deixem al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
2: en resum,
4: una merda.
2: Sí, culpa del vinagre. Canalies, qui faig avui?
6: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que faig, Carmen Maura, avui en fa 80.

0: un. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
1: I el Sant Oral.
0: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
1: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
2: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
4: 15 de setembre de 2006. PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què. Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara, fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i, sobretot, el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
5: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
6: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
8: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
9: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
8: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
1: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
10: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
1: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi a Ceuta.
8: En una entrevista a la Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
11: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
1: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
10: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
1: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
8: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
1: I les sèries de Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels Premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
10: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
1: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
8: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
1: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
1: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
12: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió

0: Destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
1: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista, que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya, que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
2: Sí, vivia al poble de Bruguera, el Ripollès, encara dimarts passat. Per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
3: Jo he de sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
2: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
1: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
4: Sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de l'inspecció fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona, que arrenca avui.
1: Ara.
4: Sí, ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
1: amb
4: crida.
1: Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
4: Efectivament. Mm-hmm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
1: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Esteu en forma.
4: Sí, has de ser prudent, amb la mamadeta.
1: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
5: I tant, d'una banda al Liceu, que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans a les 10 el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant... De moment, avui el que sí que preveiem és una pujada de la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
1: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
8: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
9: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb l'Ara García. Avui parlem dels menús de migdia.
10: A Catalunya, el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
11: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre en producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
10: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclosos.
12: Hi ha sis primers a triar, com poden ser amanides, cremes, pastes, timbals, coques. Hi ha 6 o 7 segons, peixos de llotja, carn a la brasa, guisat, i llavors hi ha 6 o 7 postres a triar, aigua i pa inclosos.
10: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
13: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta i alguna cosa de talla a la planxa. I anem variant cada dia. És segons mercat, o sigui que fins al mateix dia no sabem el que podem oferir.
1: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
15: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
16: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
17: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
18: Hombre, claro que pitar, para no pitar, claramente. Yo me traía Haaland o a Julián Álvarez, también me traía, al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
17: No haré más declaraciones.
1: Està bé, això. Això ho faré servir jo, també.
17: Sí, és fantàstic. Després d'aquest noi va arribar a casa, es va tancar un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
17: A tu.
1: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: Les 8, bon dia. El primer titular aquesta hora el busquem a l'equip diari. Endavant.
1: Retencions a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç i a la C32 a Viladecans. A més, també hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i Montcada, d'entrada a Barcelona. Les dues rondes també van molt carregades amb problemes als trams habituals, sobretot en sentit Llobregat. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat a un centenar d'escoles.

Institut. Illes també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43

0: inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de l'examen d'aquest any del nivell A1 de català previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la falta de places als cursos de català al Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern ja respon amb un pla de xoc que amplia l'oferta. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al club blaugrana. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui ha jugat l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho ha dit, com dèiem, a la conferència que va fer ahir davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. I la va seguir l'Albert Prat.
3: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
4: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país de l'Ut Interior Brut del país destinats a l'educació.
3: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
4: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: En l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es manté Rodalies.

ni la lluita contra la pobresa infantil. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions, 8 i 7 minuts. La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, una majoria són home i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Dos nens més van morir ofegats al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.

0: La presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que, d'alguna manera, n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com un model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig de cru provinent de l'Aràbia Saudita i malgrat els esforços de Trump per enviar als mercats un missatge de calma. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre vaixells l'han travessat des de divendres. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs hutis aliats de l'Iran els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas de petroli saudita. I la tercera via és l'oleoducte que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per pensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus assegurant a través de la xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del cru ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars.
1: 3Cat Info.
0: I a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzen per enviar l'SMS, el seu àlies, i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha inclòs al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre. La mesura està inclosa en un pla antiestafes que també inclourà un canvi en les trucades comercials. A partir del 17 d'octubre, hauran de fer servir el número 400 com a prefix. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de la prova d'aquest any de nivell A1 de català, amb l'examen previst per al 21 de novembre. Des del 2024, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. Clàudia Roses.
2: El Departament de Política Lingüística, a més, ja ha fet públic el calendari de les proves de certificació per a l'any vinent. Les noves dates inclouen 6 nivells entre el març i el maig i una segona convocatòria al novembre amb l'A1 i la 2. No és casualitat que siguin justament aquests dos nivells inicials els que tanquen l'any. Són els més demanats per a les persones nouvingudes i també els que més tensionen les llistes d'espera als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, fa balanç de la situació.
3: Vam fer créixer l'oferta d'aquests cursos fins a 150.000 places, tant al Consorci com mitjançant convenis amb ajuntaments i amb entitats. Fent això, no només hem reduït la gent que no trobava plaça al Consorci del 20% al 5%, sinó que, a més, hem donat opcions perquè aquest 5% que no havia trobat un curs que li encaixessin els horaris, trobés cursos en altres llocs.
2: El departament signa convenis amb entitats i ajuntaments per coordinar l'oferta, però la demanda continua i el dèficit no ha desaparegut a tots els territoris i nivells.
3: Aquest curs que comença ara continuem creixent en oferta de places, tant de cursos propis del Consorci com de cursos finançats pel Departament de Política Lingüística i coordinats pel Consorci amb ajuntaments i entitats. Amb aquesta combinació, el que volem és respondre de manera més àgil a la demanda i adequar-nos millor a les necessitats dels aprenents.
2: Els que aprenen català de manera autònoma poden accedir als exàmens sense límit de places. El departament també ha simplificat els tràmits per obtenir el certificat. Ara rep a l'instant sense necessitat de cap gestió presencial.
1: 3Cat Info.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric. Londres, Quim Olivares.
4: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
5: We have the right to referendum. Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
4: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
0: D'aquí a un minut i mig arribarem a l'àrea de serveis, una petita pausa i ampliem la informació del trànsit i del temps.
6: Info. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
9: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
10: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
8: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
11: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de bater, pobre?
8: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Ho apuntàvem, temps ara de l'àrea de serveis a 3CAT Info, trànsit i temps. A aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber quina és la situació a la xarxa viària catalana, també a la xarxa de transports del país. Connectem doncs amb la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
12: Bon dia, Marc. Doncs a aquesta hora tenim els habituals problemes per entrar a Barcelona. Al Baix Llobregat hi ha cues a la B23 a Sant Feliu i Esplugues i també per enllaçar el Papiol amb l'autopista P7. Retencions també a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. En aquesta mateixa ronda a Dalt també hi ha aturades de Cornellà a Pedralbes en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, no ens consten incidències a aquesta hora. Això és tot. Renovem la informació viària als titulars de 8:45.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
13: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica d'estabilitat absoluta, ni un núvol de cel serè i de domini del sol, amb unes temperatures que avui prometen ser de ple estiu. De fet, esperem avui que el termòmetre toqui sostre. I, per tant, es puguin assolir més valors pròxims als 35 a l'interior, entre els 30 i 35 en general, i a Ponent i Terres de l'Ebre, Vall de l'Ebre, doncs valors que arribin als 37, 38, potser alguna xifra pròxima als 39. Calor de ple estiu, però que té les hores comptades, perquè a partir de demà s'inicia un descens de les temperatures i un canvi de temps. Serà més notable a partir de la tarda vespre, per tant, al matí encara no ho notarem gaire, però demà arriben ruixats i tempestes i amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot tot començant pel Pirineu, Prepirineu, i estenent-se pel nord de les comarques de Barcelona i Girona, arribant al vespre fins i tot també cap a la costa central, alguns punts de la façana litoral, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i entrada de la tramuntana. L'ambient es normalitzarà de cara a dijous i tornarà a la fresca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Reprenem ara el fil de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb un objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar i detenir l'autor. I condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
15: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
14: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: The Pit i La maldició de Widow's Bay triomfen a les gales dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles, als Estats Units. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Reeves fa història en ser el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
16: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any.

Segurament els heu reconegut, són els Oasis, que en la seva gira mundial faran parada. A Barcelona, el duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve, i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips que es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va destapar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que han confirmat les últimes hores. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.

0: I de la música a l'escriptura, perquè l'escriptor i editor Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en la novel·la Intimista sempre és massa tard. L'obra s'endinsa en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense haver-ho decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família ja és massa tard, com explica Mas a aquesta emissora.
1: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.

0: Ofra, que el mateix autor el qualifica de personatge pusilànime, es deixa arrossegar per la vida, té una addicció que l'ajuda a superar el dia a dia, l'addicció a la ficció.
1: Els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se a la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
0: En aquesta història, sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu llibre anterior, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal, i que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. I pas endavant per al futur Museu Thyssen de Pintura Catalana a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes al 2028. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
2: Finalment, el projecte es treu a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any amb un termini d'execució de 18 mesos.
3: La primera fase, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
2: La primera fase del futur monestir de les arts de Sant Feliu de Guíxols ha de ser una realitat el 2028.
4: Catalunya al dia. L'informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
5: I som i t'escoltem.
0: D'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Temps ara, 3Cat Info, per a la informació esportiva.
4: Esports.
0: Amb l'Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia.
7: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN. Són declaracions en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
8: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
8: Sí, con balón y sin balón.
6: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix, en aquest sentit, que no té gens ni mica de pressió.
8: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
6: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick.
4: 3Cat Info.
6: La 6a jornada de Lliga, que comença ja avui mateix, ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanc i blau, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà ara mateix i després del dia d'ells.
6: L'extrem Jofre és baixa per aquest partit per unes molèsties del pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències al seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui ja juguen dos partits més d'aquesta sisena jornada de primera. A 9:45, Elche Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
5: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
6: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. Al seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
11: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y... Estoy convencido que lo vamos a hacer.
6: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis, amb aquesta victòria, se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder amb 15 punts. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I en futbol, 2 apunts més. A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. Mentrestant, ahir es va confirmar que el Barça-Madrid de la Lliga Femenina, corresponent a la 6a jornada, es jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda.
4: 3CAT Info.
6: En bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilern en Lleida i ahir se li van fer més proves que han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. No ha tingut la mateixa sort el pivot de l'Ilern en Lleida, Atuman Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre que es va fer divendres davant el Girona i que, per tant, es perdrà tota la temporada.
12: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Hem arribat a 8:45 del matí. Sintonitzeu 3Cat Info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora, però abans actualitzem, com sempre en aquests moments, la situació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a la P7 de Mollet a Barberà, a la C58 a Sant Quirze i Montcada, la B23 a Molins i Esplugues i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. A més, dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu. L'últim ha passat a la comarcal 14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T310 a Riudoms.
0: De seguida, d'aquí a 15 minuts, ho ampliarem tot plegat, mentre us explicarem també que el govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers anys, 5 concretament, amb una prioritat a un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en l'educació i anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. Tot això el mateix dia que hem sabut que la temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquesta estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. Ho ampliarem tot plegat, com també parlarem dels Estats Units i de Donald Trump, perquè el Tribunal Suprem ha tombat les seves intencions de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president nord-americà havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. I avui ha de començar l'audiència de llei del judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Ivanet. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Ho repassarem. I parlarem de la restauració a la Tartera de Sollo, la pica d'estats que vol fer la Generalitat. Serà l'obra a més altitud que s'ha fet mai a Catalunya i servirà per ordenar el pas dels excursionistes i protegir aquest espai del valor natural a banda de reparar les destrosses de les tempestes de l'estiu passat.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 amb el davanter del Barça, Gabriel Jesús, que assegura a Eudald que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça.
3: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. D'altra banda, avui comença ja la 6a jornada de Lliga, amb el partit que obrirà l'Espanyol al camp del Rayo. El Barça ho farà demà amb el Racing de Santander.
0: I pel que fa al temps, cel serà i domini del sol amb termòmetres que avui tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà, en canvi, arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures. Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer davant de les més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. Una conferència que va seguir Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: D'altra banda, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
2: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran...
0: En l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es manté Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. D'altra banda, l'Austec, el sindicat majoritari a l'ensenyament, reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformular el sistema educatiu. La portaveu d'Austec, Yolanda Segura, diu que no s'entendria que això es fes sense la seva participació i la de les famílies. En declaracions al Més Nit de 3Cat Info, diu que és indispensable reforçar l'escola pública per abordar els reptes de l'educació de cara a la propera dècada.
9: El que hem de posar en els centres l'educació pública. Per tant, una xarxa pública enfortida i ben finançada perquè al final és la que està assumint el percentatge més alt de complexitat i perquè, a més, és l'única que pot garantir el ple dret de tot l'alumnat a rebre l'educació en igualtat de condicions.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges

0: piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat. Segons les dades de Protecció Civil, és la xifra més alta des del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Dos més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i a les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
1: 3Cat Info.
0: 8:45 de nou del matí, revé judicial a l'intent de Trump de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes als domicilis dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi, i enmig de les veus crítiques que consideren que el pla viola la llei electoral i causaria causa en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern dels Estats Units. 4 dels 6 jutges conservadors i dels 3 progressistes han sentenciat contra els plans de Trump. La causa judicial no queda tancada del tot. El Partit Republicà de Trump treballa per retenir el control del Congrés en les eleccions del novembre en una cursa ajustada. Des que va tornar a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha intentat restringir el vot per correu. Això beneficiaria el seu partit perquè les enquestes indiquen que els demòcrates recorren més a aquesta modalitat de vot que els republicans. Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump volen accionar Groenlàndia. Per això els participants a la cimera han demanat a la Unió Europea que prengui mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
2: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per a la llibertat i la seguretat i la pau d'Europa. En la mateixa cimera, Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord amb els Estats Units sobre Groenlàndia. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa que havia conegut a Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i ha confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim aliat de Norwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat, britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ell ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. L'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa del sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'expulsió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure els exemplars a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
3: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
0: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan menjant els pops. I Londres ha tancat els actes de l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge a l'església de St. James. La gira internacional, que ha recorregut 10 països, ha reivindicat la figura de la soprano i pianista barcelonina, musa i intèrpret de referència als compositors com Pau Casals, Enric Granados o Robert Gerhard. Mireia Domènech, comissària de l'any Conchita Badia i besneta de la cantant.
4: Conxita Badia, en el moment de la Guerra Civil, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tot Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. Ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure.
0: I més temes a aquesta hora. La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originàriament en català. L'acord permetrà a la BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment de 3CAT produït per Insista Televisió i presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, més coneguda com a Dulceida.
1: Torna al Catalunya Nit.
5: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
5: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
5: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I abans de l'àrea de serveis encara us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè en construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més concessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta sessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: Tot el teu projecte de vida, amb 75 anys, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals de Catalunya de Comissions Obreres i la UGT, respectivament.
9: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
10: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos no caldrà ser militant dels sindicats, només s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. En punt, 3:15 del matí, àrea de serveis a 3CAT Info, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari per conèixer la situació del trànsit a la xarxa viària catalana, també els transports públics. Mireia Sala, bon dia.
11: Bon dia, Marc. Doncs un vehicle avariat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i provoca cua al nus de la Trinitat en direcció Sabadell. A més, en aquesta autopista es mantenen les retencions d'entrada a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha aturades a la P7, de Mollet a Barberà, a la B23, a Molins i Esplugues i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i en sentit contrari de Cornellà a Pedralbes. A la ronda del litoral, lentitud de Santa Coloma, Ciutat Vella i també a la zona del port. Recordem també que dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu i provoquen cua. L'últim accident ha passat a la C-14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T-310 a Riudoms. Fins aquí la informació viària. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
11: Fins ara.
1: El temps.
0: Una crònica del Jofre Genué.
12: Aquesta matinada les temperatures han baixat dels 25 graus al barri del Raval de Barcelona, han tornat a alguns valors tòrrids de manera molt local, també a Portbou, gairebé 25, i en general l'ambient és menys fresc en dies enrere, més suau, però encara amb temperatures força acceptables. De fet, al Pirineu el termòmetre ha arribat a situar-se a prop dels 9, 10, 11 graus als valors més baixos, el cas, per exemple, del Pont de Suert. Avui esperem que els termòmetres toquin sostre. Calor intensa de ple estiu arreu del país, entre els 30-35, i de fet a Ponent, Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre, a Terres de l'Ebre, les zones més càlides del territori, doncs pot haver-hi xifres que arriben als 37-38, potser algun valor pròxim als 39. Una jornada de so, de cel serè i de tranquil·litat, però és la darrera, perquè demà s'inicia un canvi de temps, sobretot a la tarda. Potser al matí encara no sotarà, però a la tarda començaran a aparèixer nuvolades amb ruixats al Pirineu i s'estendran de nord a sud per les comarques de Girona, Barcelona, de cara al vespre arribant també a la costa central, localment amb alguna tempesta que pugui ser intensa. De fet, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit demà a tarda vespre, amb molta precaució per aquest canvi de temps brusc que farà baixar les temperatures i, sobretot, de cara a dijous ens durà un ambient un altre cop molt fresc i suau, amb entrada de la tramuntana. Per tant, acabarem la setmana amb un ambient més propi de setembre, gairebé de tardor.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 9 del matí. Ara fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben des de diferents punts del país.
1: Catalunya al dia.
0: I comencem a Lleida, perquè avui comença a l'Audiència de Lleida el judici pel conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de les carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats i contractes d'obra pública. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma, sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha dos acusats, per aquí la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president de l'ens provincial, Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
0: I estabilitzat l'incendi que des d'ahir crema en una empresa tèxtil de Mataró, al Maresme, dues dotacions dels bombers de la Generalitat hi han treballat tota la nit per evitar que les flames afectin altres naus i aquest matí faran una nova avaluació. El foc es va declarar ahir a la tarda i els més de 200 treballadors que hi havia a l'empresa van poder sortir pel seu propi peu. No hi va haver ferits. Fins a 13 dotacions van treballar en aquest incendi.
1: Catalunya al dia.
0: La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo a la Pica d'Estats en una obra que es farà a uns 3.000 metres d'altitud i que serà de més altura executada mai a Catalunya. L'actuació servirà també per ordenar el pas dels milers d'excursionistes que cada any pugen al cim i protegir una zona molt sensible del Parc Natural de l'Alt Pirineu, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
14: La tartera és el tram del camí que va del refugi de Vallferrera fins al port del Sotllo a 2.910 metres. L'estiu passat, una forta tempesta va provocar una barrancada que va malmetre el sender i des de les aleshores, els excursionistes han d'anar per un desviament de més pendent i més insegur en una de les zones més visitades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara, la Generalitat vol aprofitar la intervenció per posar ordre a tot aquest tram. Es marcarà un únic camí principal perquè els visitants no vagin obrint dreceres i així reduir l'erosió que provoca el pas constant de persones. Ho explica el director del parc, Marc Garriga.
15: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode pels visitants i evitar també accidents.
14: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
16: A Catalunya, la sargantana pallaresa viu per sobre dels 2.000 metres i arriba pràcticament als 3.100. La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
14: El projecte projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
0: I comença la negociació entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del Barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Alcanar, Jordi Barranca.
17: Gairebé un any després del 12 d'octubre,

0: d'octubre, data de l'última aiguat que ho va fer canviar tot, el consistori i els veïns ja han començat les converses que han d'acabar amb la compra de les vivendes. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Són declaracions aquí a 3Cat Info.
1: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada dos anys tinguis que anar canviant mobles, cada dos anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
0: Tot i això, lamenten la incertesa que tenen i és que ells, particularment, no saben quan començar a buscar el nou immoble.
1: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document, és un document privat i no té cap validesa, és a dir, quan fas el pas? Jo sempre li dic a la dona, el pas només lo podem fer el moment que tinguéssim els diners al compte.
0: L'Ajuntament destaca que s'està avançant més ràpidament del previst en alguns dels tràmits previstos al protocol que el mes de desembre passat van signar amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir de la una, al Catalunya al Dia, també sentirem què diu l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera.
2: I les barques de l'Estany de Puigcerdà, que aquest estiu han tornat a navegar, es podrien mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament vol allargar aquest servei després de l'èxit de visitants per potenciar el llac com a símbol de la capital ceretana. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
3: Les barques van tornar a l'Estany de Puigcerdà a principis d'agost, després d'una aturada de 5 anys. És un dels principals reclams turístics del poble i la resposta dels visitants ha estat molt positiva, com explica Òscar Nicolau, de l'empresa Cercle d'Aventura.
4: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir.
3: Ara l'Ajuntament vol que aquest servei estigui actiu tot l'any, també a l'hivern, si el temps ho permet, i que vagi de la mà de nous serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
5: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'Estany.
3: El consistori ja treballa en la nova licitació amb l'objectiu que es pugui posar en marxa les properes setmanes. En canvi, per ara no hi ha cap previsió perquè tornin els tradicionals passejos en burro al voltant del llac.
2: I el reconegut director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, vindrà al Bages per Festival Internacional del Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora, corresponsal al Bages, Natia Dell.
6: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistats Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clan també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional: Fjord, de Christian Mingyu, Palma d'Or de Cannes, Yellow Letters, Digger Katak, Lleó d'Or a Berlín i Josephine, de Beth de Ara Araujo, gran premi del jurat de Sundance. Pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
2: Tot plegat al Catalunya al Dia, a partir de la una del migdia.
7: Esports.
2: Del Serra, bon dia.
8: Bon dia, bona hora. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip a portar moltes coses. Afirma que pressionar més forma part del seu ADN. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De chaos.
10: Crear caos.
9: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
10: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
9: Sí, con balón y sin balón.
8: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar en que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
9: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
8: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou al Racing de Santander en el partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick.
7: 3CAT Info.
8: És que la 6a jornada de Lliga comença ja avui mateix i ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
8: L'extrem Jofre és baixa per lesió per aquest partit, per unes molèsties del pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés, i la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències del seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen 2 partits més, també d'aquesta 6a jornada de primera. A 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
12: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
8: I abans, a les 8, l'Alavés rebrà el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
13: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
8: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-Betis 2. El Betis se situa amb aquest triomf segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que entre d'altres temes ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I ahir també es va confirmar que el partit Barça-Madrid de la Lliga Femenina de Futbol, corresponent a la 6a jornada, es jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre i a partir de les 5 de la tarda.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Un vehicle avariat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i això provoca cua al nus de la Trinitat en direcció Sabadell i Terrassa, que afecta també l'últim tram de la ronda del litoral. Aturades a la P7 de Mollet a Barberà, a la B23 a Molins i Esplugues i la 2 a Cornellà. També hi ha cues a la ronda a dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de dades dels ciutadans europeus. El Tribunal Suprem tomba les intencions

0: Llop, la Generalitat va otorgar al juliol una subvenció de 2 milions per a la compra dels immobles. I David es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy, que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons, i DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la sisena jornada de Lliga, jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui es juga l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la cinquena jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostres. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens marcat de les temperatures.
1: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer ahir davant més de 800 persones a les Drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. La va seguir l'Albert Prat.
3: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
4: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
3: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
4: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda a la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no esmentés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Doncs bé, l'USTEC, que el sindicat majoritari a l'ensenyament reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformar

0: molt al sistema educatiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, diu que no s'entendria que això es fes sense la seva participació i la de les famílies. En declaracions al Més Nit de 3Cat Info, diu que és indispensable reforçar l'escola pública per abordar els reptes de l'educació de cara a la propera dècada.
1: El que hem de posar en el centre és l'educació pública. Per tant, una xarxa pública enfortida i ben finançada, perquè al final és la que està assumint el percentatge més alt de complexitat i perquè, a més, és l'única que pot garantir el ple dret de tot l'alumnat a rebre l'educació en igualtat de condicions.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, és a dir, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada d'un 4,3% al mes d'agost. Canviem de qüestió. La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat. Segons les dades de Protecció Civil, és la xifra més alta des de l'any 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat. 3 d'ells van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'alçada de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
2: 3Cat Info.
0: La presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde assegura que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses dia nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. Doncs bé, el preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del crud provinent de l'Aràbia Saudita i malgrat els esforços de Trump per enviar als mercats un missatge de calma. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només 4 vaixells l'han travessat des de divendres. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs hutis aliats de l'Iran els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas del petroli saudita. I la tercera via és l'oleoducte, que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus, assegurant a través de la seva xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del cru ha baixat, però l'efecte de les paraules del president nord-americà s'han esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars. Continuem parlant de Trump. Ha patit un revés judicial en el seu intent de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim mes de novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes al domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi, i enmig de les veus crítiques que considera que el pla viola la llei electoral i causaria caos en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern nord-americà. 4 dels 6 jutges conservadors i els 3 progressistes han sentenciat contra els plans de Trump. I encara de l'exterior, els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Els seus primers ministres, tots 3 independentistes, parlen de moment històric. Londres, Quim Olivares.
3: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
4: We have the right to referendum.
0: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
3: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
0: Continuem amb més qüestions. A partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la TGT o Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzen per enviar l'SMS, el seu àlies i també diverses dades de la companyia o de la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència inclosa al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebis són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre.
2: 3CAT Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
6: Sí! Que m'ha tocat, tia!
5: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 del matí. Fem ara atenció a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Carme. Doncs un vehicle avariat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i provoca cua al nus de la Trinitat en direcció a Sabadell, que afecta també l'últim tram de la Ronda del Litoral en sentit Besòs. Aturades també a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona i de Mollet a Barberà en sentit sud. A més, hi ha retencions a la B23 a Molins i Esplugues, a l'A2 a Cornellà i a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i en sentit contrari de Cornellà a Pedralbes. Finalment, un accident a la C1412 a Oliola, a la comarca de la Noguera, obliga a circular en pas alternatiu i això provoca un tram de cua en aquest punt. Pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies i R2 Sud, els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a l'estació de França de Barcelona, segons Renfe. I això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: La crònica és del Jofre Genué.
9: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica d'estabilitat absoluta, ni un núvol de cel serè i de domini del sol, amb unes temperatures que avui prometen ser de ple estiu. De fet, esperem avui que el termòmetre toqui sostre. I, per tant, es puguin assolir més valors pròxims als 35 a l'interior, entre els 30 i 35 en general, i a Ponent i Terres de l'Ebre, Vall de l'Ebre, doncs valors que arribin als 37, 38, potser alguna xifra pròxima als 39. Calor de ple estiu, però que té les hores comptades, perquè a partir de demà s'inicia un descens de les temperatures i un canvi de temps. Serà més notable a partir de la tarda vespre, per tant, al matí encara no ho notarem gaire, però demà arriben ruixats i tempestes i amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot començant pel Pirineu, Prepirineu, i estenent-se pel nord de les comarques de Barcelona i Girona, arribant al vespre, fins i tot també cap a la costa central, alguns punts de la façana litoral, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i entrada de la tramuntana. L'ambient es normalitzarà de cara a dijous i tornarà a la fresca.
0: Més coses de l'actualitat d'aquest dimarts 15 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la comarca de la Selva. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar i detenir l'autor. I han condemnat a 6 anys d'internament al menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Els sembla que la sentència és baixa. Lleida, per Joan Álvarez.
10: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
11: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
10: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Ha quedat estabilitzat l'incendi que des d'ahir cremen una empresa tèxtil de Mataró al Maresme. 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i han treballat tota la nit per evitar que les flames afectin altres naus i aquest matí faran una nova avaluació. El foc es va declarar ahir a la tarda i els més de 200 treballadors que hi havia a l'empresa van poder sortir pel seu propi peu. No hi va haver ferits, fins a 13 dotacions van treballar en aquest incendi.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Comença la negociació entre l'Ajuntament del Canal Montsià i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del Barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles al Canal Jordi Barranca.
12: Gairebé un any després del 12 d'octubre, data de l'última aiguat que ho va fer canviar tot, el consistori i els veïns ja han començat les converses que han d'acabar amb la compra de les vivendes. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Són declaracions aquí a 3 Catinfo.
13: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada 2 anys tinguis que anar canviant mobles, cada 2 anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
12: Tot i això, lamenten la incertesa que tenen i és que ells, particularment, no saben quan començar a buscar el nou immoble.
13: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document, és un document privat i no té cap validesa. És a dir, quan fas el pas? Jo sempre li dic a la dona, el pas només lo podem fer el moment que tinguéssim els diners al compte.
12: L'Ajuntament destaca que s'està avançant més ràpidament del previst en alguns dels tràmits previstos al protocol que el mes de desembre passat van signar amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir de la 1, al Catalunya al dia, també sentirem què diu l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera.
0: De Pitt i la maldición de Widow's Bay triomfen a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys fa història en ser el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala corresponsal als Estats Units. Oriol Serra.
14: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
15: Everything I can't believe in years later.
14: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any.
0: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, està d'enhorabona.

Perquè el curtmetratge The Dragon Letter de l'estudiant de l'ESCA Kastanzin Jimmet ha guanyat l'or a la Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood. Aquesta competició és equivalent als Oscars dels estudiants i els atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. El curt ha quedat seleccionat entre gairebé 3.000 pel·lícules presentades per més de 890 escoles d'arreu del món. Aquest premi, a més, és una porta d'entrada a participar en la gala dels Premis Oscar, que es faran el 14 de març i ho faran la categoria de millor curtmetratge d'animació, ficció o documental. La gala s'ha fet aquesta mateixa matinada a Toronto. La gira mundial des Oasis farà parada a Barcelona. El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa ja setmanes. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona confirmada a les últimes hores. També se sap que les entrades valdran entre 85 euros i 255, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les.

0: Poc més de 5 minuts per arribar a 2:15.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
4: Crear caos.
3: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
4: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
3: Sí, con balón y sin balón.
2: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugranà sense pensar que ell no era la primera opció i que l'alternativa a Julián era Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix, en aquest sentit, no té gens ni mica de pressió.
3: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick. Mentrestant, Joan Laporta, ahir a la nit, va tornar a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or. Ho va fer, com dèiem, aquesta nit passada, després d'un sopar amb Deco i amb l'intermediari Jorge Méndez.
5: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal. Pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
2: La 6a jornada de Lliga, com dèiem, comença ja avui. Ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 les victòries abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia d'Aleix.
2: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir, però, la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que té al seu camp i podrà, per tant, tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen també 2 partits més d'aquesta jornada de Lliga de Primera. A 9:45, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
7: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
2: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial, Óscar Sánchez.
8: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y... Estoy convencido que lo vamos a hacer.
2: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder.
1: 3CAT Info.
2: I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I encara en futbol, a 12 punts més, a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta. Tot i que el Girona no ha dit quant de temps s'haurà d'estar de baixa, es preveu que pugui estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. Mentrestant, ahir es va confirmar a la Lliga Femenina que el partit Barça-Madrid de la 6a jornada jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda.
1: 3CAT Info.
2: I en bàsquet s'ha confirmat, per una banda, que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i se li han fet més proves que han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. En canvi, no ha tingut tanta sort el pivot de l'Ilerna Lleida, Tomán Dianyer. Té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll i haurà de dir adéu a tot el que queda de temporada.
0: Dos quarts de 10 del matí, fem un repàs a les informacions més destacades a aquesta hora. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. Anirem a Lleida per conèixer un d'aquests centres que el govern vol tenir climatitzat el 2028. Us parlarem també de la inflació, segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. De tot plegat n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. I el director britànic Stephen Frears serà el gran protagonista de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà al Bages a finals del mes d'octubre. En esports, Eudald, el davanter del Barça, Gabriel Jesús, que assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça.
2: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. D'altra banda, avui comença ja la 6a jornada de Lliga. Cobrirà l'Espanyol al camp del Rayo. El Barça no jugarà fins demà amb el Racing de Santander.
0: I el temps, el servei domini de sol amb temperatures que tocaran sostres. Espereu una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà, però, arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i descens de les temperatures. Dos quarts de 10 i 2 minuts, el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer ahir davant més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. I va ser la va seguir l'Albert Prat.
9: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
10: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
9: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
10: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
9: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats d'aquí a 2 anys, el 2028, és l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. Allà van acabar les classes classes superen els 30 graus a les aules i ara les han reprès amb la mateixa calor. Tan bon punt puguem, anirem fins allà perquè els nostres companys, Estela Busoms i Ramon Dalmau, ens expliquin com estan allà les coses.
1: 3CAT Info.
0: La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada d'un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, un 9%, però sobretot de la gasolina, un 17%, i el gasoil, un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims per al dièsel i han baixat els 5 per la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, les llegums o els cítrics, amb increment de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
11: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
0: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest 2026 es tanqui amb una data del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situen al 3,3% i que es mantingui en el 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que es marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès.
1: 3CAT Info.
12: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
13: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
12: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
13: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
14: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat.
15: Després de 3 hores de gestions em diu,
14: faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
16: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: 3CAT Info.
0: 9:45, la Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les noves regles donen més poders al govern i responen als esforços del president Xi Jinping de reforçar el control sobre els secrets d'estat, la tecnologia i els treballadors altament qualificats. Les autoritats podran vetar els moviments que creguin que posen en risc la seguretat nacional, per exemple, per la possible fuga d'informació industrial o tecnològica que sigui sensible. La Xina vol mantenir un control estricte sobre sectors com el semiconductor, conductors i la intel·ligència artificial, en els quals competeix fortament amb els Estats Units. La nova regulació afectarà funcionaris, membres del Partit Comunista i empleats d'empreses estatals. Al març, les autoritats xineses van impedir sortir de la Xina els cofundadors d'una empresa d'intel·ligència artificial que havia estat adquirida per la nord-americana Meta. Les noves normes han rebut crítiques d'organitzacions de defensa dels drets humans, com ara Amnistia Internacional. Els analistes asseguren que la llei fa retrocedir la Xina cap a la prohibició dels viatges a l'estranger que va prevaldre durant dècades entre els anys 50 i 70. Les restriccions es van relaxar després quan Pequín es va obrir al comerç internacional. I els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol anexionar Groenlàndia. Per això els participants de la cimera han demanat a la Unió Europea que prenguin mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
17: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. A la mateixa cimera, Dinamarca ha dit que confia a arribar a un acord amb els Estats Units sobre Groenlàndia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria de la prova d'aquest any del nivell A1 de català, amb l'examen previst pel 21 de novembre. Des del 2024, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que ampliï l'oferta. Clàudia Roses.
18: El Departament de Política Lingüística, a més, ja ha fet públic el calendari de les proves de certificació per a l'any vinent. Les noves dates inclouen 6 nivells entre el març i el maig i una segona convocatòria al novembre amb l'A1 i l'A2. No és casualitat que siguin justament aquests dos nivells inicials els que tanquen l'any. Són els més demanats per a les persones nouvingudes i també els que més tensionen les llistes d'espera als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, fa balanç de la situació.
19: Vam fer créixer l'oferta d'aquests cursos fins a 150.000 places, tant al Consorci com mitjançant convenis amb ajuntaments i amb entitats. Fent això, no només hem reduït la gent que no trobava plaça al Consorci del 20% al 5%, sinó que, a més, hem donat opcions perquè aquest 5% que no havia trobat un curs que li encaixessin els horaris trobés cursos a altres llocs.
18: El departament signa convenis amb entitats i ajuntaments per coordinar l'oferta, però la demanda continua i el dèficit no ha desaparegut a tots els territoris i nivells.
19: Aquest curs que comença ara continuem creixent en oferta de places, tant de cursos propis del Consorci com de cursos finançats pel Departament de Política Lingüística i coordinats pel Consorci amb ajuntaments i entitats. Amb aquesta combinació, el que volem és respondre de manera més àgil a la demanda i adequar-nos millor a les necessitats dels aprenents.
18: Els que aprenen català de manera autònoma poden accedir als exàmens sense límit de places. El departament també ha simplificat els tràmits per obtenir el certificat. Ara rep a l'instant sense necessitat de cap gestió presencial.
0: Avui comença l'audiència de Lleida, el judici pel conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública per a Joan Álvarez.
20: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de Carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma, sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha dos acusats, per a qui la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president

0: de l'ens provincial Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
1: Han desmantellat una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta dels centres, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una quarta part. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllola, Pica d'Estats, en una obra que es farà a uns 3.000 metres d'altitud, que serà la de més altura executada mai a Catalunya. L'actuació servirà també per ordenar el pas dels milers d'excursionistes que cada any pugen al cim i protegir una zona molt sensible del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: La tartera és el tram del camí que va del refugi de Vallferrera fins al port del Sotllo a 2.910 metres. L'estiu passat, una forta tempesta va provocar una barrancada que va malmetre el sender i des d'aleshores els excursionistes han d'anar per un desviament de més pendent i més insegur en una de les zones més visitades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara la Generalitat vol aprofitar la intervenció per posar ordre a tot aquest tram, es marcarà un únic camí principal perquè els visitants no vagin obrint dreceres i així reduir l'erosió que provoca el pas constant de persones, ho explica el director del parc, Marc Garriga.
3: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode pels visitants i evitar també accidents.
2: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
4: A Catalunya, la sargantana pallaresa viu per sobre dels 2.000 metres i arriba pràcticament als 3.100. La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
2: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
1: 9:45 del matí, fem una pausa i fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem, per tant, dades pel que fa a carreteres i transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Retencions a l'AP7 de Castellbisbal a Sant Cugat per un vehicle avariat en sentit Girona. El vehicle és al voral i no talla cap carril, però el trànsit se lenteja en aquest punt. A la C58 encara hi ha aturades per entrar a Barcelona a Montcada i a la mateixa C58 retencions de sortida per un vehicle avariat que talla un carril. A més, a la B23 continua la cua a Molins i Esplugues i a la Ronda d'Alt retencions des del nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a Pedralbes en sentit Besòs. La Ronda del Litoral també va molt plena encara des de Santa Coloma fins a Ciutat Vella. I pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies R2 Sud, els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a l'estació de França de Barcelona, segons informa Renfe. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Amb el Jofre Genué.
6: Aquesta matinada les temperatures no han baixat dels 25 graus al barri del Raval de Barcelona, han tornat a alguns valors tòrrids de manera molt local, també a Portbou gairebé 25, i en general l'ambient és menys fresc en dies enrere, més suau, però encara amb temperatures força acceptables. De fet, al Pirineu el termòmetre ha arribat a situar-se a prop dels 9, 10, 11 graus als valors més baixos, és el cas, per exemple, del Pont de Suert. Avui esperem que els termòmetres toquin sostre. Calor intensa de ple estiu arreu del país entre els 30-35 i, de fet, a Ponent, Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre, a Terres de l'Ebre, les zones més càlides del territori, doncs pot haver-hi xifres que arribin als 37, 38, potser algun valor pròxim als 39. Una jornada de so, de cel serè i de tranquil·litat, però és la darrera, perquè demà s'inicia un canvi de temps, sobretot a la tarda. Potser el matí encara no es notarà, però a la tarda començaran a aparèixer nuvolades amb ruixats al Pirineu i s'estendran de nord a sud per les comarques de Girona a Barcelona, de cara al vespre arribant també a la costa central, localment amb alguna tempesta que pugui ser intensa. De fet, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit. Demà a tarda vespre, amb molta precaució per aquest canvi de temps brusc que farà baixar les temperatures i, sobretot, de cara a dijous ens durà un ambient un altre cop molt fresc i suau, amb entrada de la tramuntana. Per tant, acabarem la setmana amb un ambient més propi de setembre, gairebé de tardor.

0: I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own.
1: Is there anything I could do to help?
2: El reconegut director de Les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Steven Frears, vindrà al Bages pel Festival Internacional de Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora. El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Ens ho explica la nostra corresponsal al Bages, la Nàtia Dell.
3: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula. Les Amistats Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clam també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional, pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
2: Gràcies, Nati. La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originàriament en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment de 3CAT produït per Incís TV i presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, més coneguda com a Dulceida. L'escriptor i editor Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en la novel·la intimista Sempre és massa tard. L'obra s'endinsa en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense haver-ho decidit ell i és, per tant, tant víctima com la dona i els fills. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família ja és massa tard, com explica Mas a aquesta emissora.
4: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
2: En Nofre, que el mateix autor el qualifica com a un personatge pusilànime que es deixa arrossegar per la vida, té una addicció que l'ajuda a superar el dia a dia, l'addicció a la ficció.
4: Els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'abadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
2: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu llibre anterior, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altra editorial. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada al teatre familiar. És una iniciativa impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
5: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
2: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats de 42 companyies diferents.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Passa endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu cobrir portes l'any 2028. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
7: Finalment, el projecte es treu a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any amb un termini d'execució de 18 mesos.
8: La primera fase, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
7: La primera fase del futur monestir de les arts de Sant Feliu de Guíxols ha de ser una realitat el 2028.
2: I hem de parlar també de Conchita Badia. Londres ha tancat els actes de l'any dedicat a aquesta persona amb un concert d'homenatge a l'església de Saint James. La gira internacional, que ha recorregut 10 països, ha reivindicat la figura de la soprano i pianista Barcelona, musa i intèrpret de referència de compositors com Pau Casals, Enric Granados o Robert Gerard. Mireia Domènech és la comissària de l'any, Conchita Badia, i besneta de la cantant.
9: Conchita Badia, en el moment de la Guerra Civil, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. Ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure,

0: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
1: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
2: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esport.
7: Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència que té amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part també del seu ADN. Són declaracions en una entrevista concedida al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
10: Crear caos.
9: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
10: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
9: Sí, con balón y sin balón.
8: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
9: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
8: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick. Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit després d'un sopar amb Deco i amb l'intermediari Jorge Mendes.
11: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
0: 3CAT Info.
8: La 6a jornada de Lliga comença ja avui. Ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol, a Leganés, davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a les 3 victòries abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
12: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
8: L'extrem Jofre és baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit

0: Rayo Espanyola jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia al seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i, com sempre, podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen dos partits més d'aquesta sisena jornada de primera. A 2:15, Elx-Madrid, el tècnic dels blancs, José Mourinho, està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del Madrid.
1: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor.
0: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. Al seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
2: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y... Estoy convencido que lo vamos a hacer.
0: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1 Betis 2. El Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I encara en futbol, un apunt més. El Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. En bàsquet, una notícia que s'ha sabut fa ben pocs minuts. El València acaba de fer oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić. Mirotić, recordem, ha estat exjugador del Madrid, del Barça, del Mónaco, del Milà, entre d'altres. D'altra banda, s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilern en Lleida i ahir se li van fer més proves que van descartar qualsevol gravetat. No ha tingut la mateixa sort el pivot de l'Ilern en Lleida, Tomandi Añé. Té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre que es va fer divendres davant el Girona i es perdrà tot el que queda de temporada.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial, on competeixen amb els Estats Units. El servei de barques de l'Estany de Puigcerdà es podria mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament treballa amb aquest objectiu com a atractiu turístic davant dels bons resultats de visitants d'aquest estiu. I el director britànic Stephen Frears serà el gran protagonista de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà al Bages a finals del mes d'octubre. Segons avança 3Cat Info, el director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat rebrà el Premi d'Honor del CLAM i impartirà una classe magistral.
1: Esports.
2: El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6ª jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano.

0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 10 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte del mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis de 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, un 9%, però sobretot de la gasolina, un 17% i del gasoil un 30%. Això, malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims per al dièsel i han baixat els 5 cèntims per a la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, els llegums o els cítrics, amb increments de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
2: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
1: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest 2026 es tanqui amb una dada del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situa en el 3,3% i és que es mantingui en el 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 10 i 5 minuts, el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer davant de més de 800 persones a les Drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part de del seu mandat, Albert Prat.
3: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
4: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
3: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
4: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
1: Crítiques generalitzades dels partits de l'oposició a la conferència que ahir va fer el president de la Generalitat coincidint amb l'equador del seu mandat. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, hi troba a faltar autocrítica i va veure un excés de triomfalisme. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Zero autocrítica i fins i tot amb to alliçonador. Quan no pots defensar el present, aquest present de mala gestió, el que has de fer és vendre o prometre el futur, i és el que va intentar fer ahir el president Illa.
1: Els socis d'investidura d'Illa, Esquerra i els Comuns n'han fet una lectura més positiva, però amb matisos. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, creu que el president va marcar bé els problemes del país i el seu partit li ha estès la mà.
6: Nosaltres creiem que el president ahir sí que descriu bé els reptes que té el país al davant, i també creiem que és evident que el seu govern ha estat incapaç de donar-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord.
1: Els Comuns troben encertat que el president vulgui impulsar un acord de país per superar la crisi en educació, però la seva cap de files al Parlament, Jessica Albià, creu que Illa no va empatitzar prou amb els determinats sectors de la societat.
7: Un excés de triomfalisme o de manca d'autocrítica. No va dir ni una sola paraula de les famílies que no arriben a final de mes, o a qui els fons voltor doncs expulsen dels seus barris, o per exemple ni una sola paraula de totes les persones que pateixen cada dia el drama de les rodalies.
1: El secretari general del Partit Popular a Catalunya

0: Juan Fernández creu que el president Illa hauria de cessar els consellers que no han gestionat prou bé els seus departaments i, si no ho fa, convocar eleccions.
1: Jo crec que Illa el que hauria de fer és cessar els seus consellers incompetents en comptes de fer conferències, i si no s'atreveix a cessar-los, el que hauria de fer és plegar i convocar eleccions.
0: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha acusat el president de fer una conferència buida de contingut.
2: Un president ple de contradiccions, ple de grans proclames a llarg termini i sense posar cap solució damunt la taula.
0: El portaveu de Vox, Joan Garriga, també ha estat crític amb la conferència d'ahir.
3: El PSC és especialista de fer volar coloms i de treure el debat a les coses importants.
0: I el dirigent d'Aliança Catalana, Oriol Gest, tampoc no comparteix el model de país que ahir va definir el president de la Generalitat.
4: Illa ahir ens va dibuixar una Catalunya grisa, castellana i sotmesa, aquest estat artificial que és Espanya, i en canvi el futur que vol Aliança Catalana és una Catalunya lliure, independent catalana, pròspera, segura i occidental.
0: Són declaracions de tots els portaveus dels partits al matí de Catalunya Ràdio. Un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats l'any 2028 és l'escola Sant Josep de Calassanç, de Lleida. Allà van acabar les classes superant els 30 graus a les aules i ara les han reprès amb la mateixa calor. L'Estela Bosoms i el Ramon Dalmau han anat a comprovar-ho.
5: Estem amb la Pili Trenado, és la cap d'estudis de l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, aquí al barri del Clot, un barri doncs, del centre de la ciutat, on a la tercera planta ja hi fa força calor per ser l'hora que és. Estem seguint en directe les temperatures, Pili.
6: Sí, nosaltres estem amb una plataforma que es diu Aules que cremen i tenim un sensor on ens va enviant la temperatura cada 5 minuts i ara mateix estem a 28 graus a l'aula de 6è.
5: Això, segons com, estem aquí al límit del que seria permès per un funcionari estar treballant.
6: Sí, clar, per nosaltres que som treballadors del departament, el decret de riscos diu que a partir de 27 graus nosaltres ja no tindríem que estar treballant. I, bueno, les temperatures ja registrades a final de curs, igual que ara, hem arribat a estar a 34 graus a les aules.
5: Avui ens hem llevat amb una bona notícia, però, Pili, és un dels centres seleccionats, un dels 5 centres de Lleida, que estan a la llista prioritària per fer aquesta climatització anunciada pel govern. Això és una bona notícia i, evidentment, espereu que es materialitzi aviat.
6: Doncs sí, aquest matí quan hem vist, no, que el senyor president ahir va, bueno, doncs va anunciar que se començaria per 100 centres a tota Catalunya, doncs els centres de Lleida som un dels centres seleccionats, això vol dir que començaran a climatitzar aquesta escola que tan necessari és.
5: Ho heu lluitat molt, eh? Explica'ns una mica això com es tradueix a les aules, estar a més de 30 graus, més de 30 graus fins i tot.
6: Clar, suposo que ells, des del departament, el que han mirat és pues, l'estat de l'escola, som una escola que estem al centre de la ciutat, que és antiga, però a part d'això, ells han vist que nosaltres, al mes ja de maig o així, van començar a enviar aquestes dades de les temperatures en temps real, i ho vam enviar a Riscos, i va ser Riscos des del departament qui va vindre aquí, va fer tot un estudi i ens va donar la raó que érem una escola on no podíem, encara que fos ventilant o encara que fos amb els ventiladors, baixar les temperatures de cap altra manera que no és climatitzant l'escola.
5: I el que dèiem, això té efectes en el dia a dia de l'escola, en el benestar o malestar, no?, de docents i d'alumnes, això us ho heu trobat, clar.
6: Sí, sí, i experts ja ho han dit en moltes ocasions, no? Però nosaltres al dia a dia ho hem vist que per les tardes tot el malestar d'estar patint aquesta calor se traduïa en més conflictes entre l'alumnat i, evidentment, els mestres tenien que batallar amb aquests conflictes quan ells també estaven patint aquestes altres temperatures que li feien estar d'una altra manera, no?, afrontar-ho.
5: I, mira, millor no ens ho podrien explicar la Mila i el Ryan. Ells són alumnes de 6è, estan en aquesta tercera planta que, com dèiem, és la pitjor en temperatures perquè s'acumula tota la calor. Ryan, com heu passat això i una mica com us en sortiu?
7: Ho hem passat molt malament, sense ser, i també algunes vegades no podem estudiar molt bé i algunes vegades el ventilador ens fa calmar-nos una miqueta perquè hi ha algunes vegades que ho vam tornant i ja està.
5: Mila, una mica això també, eh? I els ventiladors cap aquí, cap allà, gairebé doncs, es barallar amb vos.
8: Sí, ens barallem-nos molt per aquí, aquí li toca tenir el ventilador I el nostre rècord a la classe

0: classe és 34 graus.
1: Com s'estudia 34 graus? És molt difícil, no?
0: Sí, molt, molt malament.
1: I fins i tot canviàveu d'ubicació, eh? Fins i tot de dir anem a buscar una part més fresca.
0: Sí, com al bosquet, perquè allí hi ha arbres i hi ha ombra.
2: Sí, n'hi ha ombra ni arbres. N'hi ha algunes vegades que baixem a fer unes fitxes o llegir, perquè ahí se n'està millor que en la classe.
1: Molt bé, doncs a veure si de veritat doncs, arriben aquests canvis i aviat teniu les aules climatitzades. I un detall que no volíem deixar de comentar també important, en un centre doncs, com aquest, de molts alumnes amb alta complexitat, famílies vulnerables, que també aquí tinguin un espai segur i refrigerat, Pili.
3: Doncs això és el que buscàvem, no? Per l'alumnat, l'escola ha de ser un espai segur i on estiguin millor, el millor possible, no? Aquestes famílies possiblement a les seves cases no tinguin tampoc aire condicionat o no estiguin acondicionades per baixar aquestes temperatures. Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, els li fa mal la panxa. Hem de vetllar perquè ells estiguin el millor possible.
1: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Pili Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, la Mila i el Ryan. Moltes gràcies a tots.
2: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
4: Amb aquesta informació que ens arribava des de Lleida sobre la calor a les aules, hem arribat en punt a un quart d'onze del matí. Temps a 3 Catinfo per situar-nos en la situació del trànsit i també la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Millora el trànsit, però encara hi ha algun problema. Cues a la B23 des d'Esplugues fins a l'entrada a Barcelona per l'Avinguda Diagonal i retencions a l'últim tram de la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També queda un tram de circulació lenta a la P7 de Mollet a Barberà en sentit sud i a la ronda del litoral i aturades entre Santa Coloma de Gramenet i Bac de Roda en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. A més, recordem que a la comarca de la Noguera un accident de fa una estona obliga a circular en pas alternatiu per Oliola. I pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies i R2 Sud, els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a l'estació de França de Barcelona. I això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
4: Gràcies, Mireia. Fins ara.
5: Fins ara.
6: El temps.
4: Jofre Genuer.
7: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica d'estabilitat absoluta, ni un núvol de cel serè i de domini del sol, amb unes temperatures que avui prometen ser de ple estiu. De fet, esperem avui que el termòmetre toqui sostre. I, per tant, es puguin assolir més valors pròxims als 35 a l'interior, entre els 30 i 35 en general, i a Ponent i Terres de l'Ebre, Vall de l'Ebre, doncs valors que arribin als 37, 38, potser alguna xifra pròxima als 39. Calor de ple estiu, però que té les hores comptades, perquè a partir de demà s'inicia un descens de les temperatures i un canvi de temps. Serà més notable a partir de la tarda vespre, per tant, al matí encara no ho notarem gaire, però demà arriben ruixats i tempestes i amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot començant pel Pirineu, Prepirineu, i estenent-se pel nord de les comarques de Barcelona i Girona, arribant al vespre, fins i tot també cap a la costa central, alguns punts de la façana litoral, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i entrada de la tramuntana. L'ambient es normalitzarà de cara a dijous i tornarà a la fresca.
6: Fresca Info.
8: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
9: i aquest? A què es dedica?
8: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Tresca Info.

0: 18 minuts, la temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. Aquesta és la xifra més alta des del 2014, on més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys també. Hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Dos més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella. I avui arrenca a Barcelona el judici per l'acomiadament de 2.000 persones que treballaven per Amet a la matriu de les xarxes com Facebook. La plantilla reclama que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
1: Els treballadors denuncien que Meta va tancar la seu de Barcelona i va traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia per evitar més de 1.200 reclamacions laborals. Les reclamacions eren per presumpta discriminació salarial per la llengua de treball i per qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals i la salut mental. L'advocat del sindicat FIS, Enrique Leiva, defensa que el judici va més enllà del cas de Meta.
2: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
1: La demanda reclama que els acomiadaments siguin declarats nuls i que la plantilla sigui readmesa. Si el tribunal els dona la raó, la readmissió tindrà un cost de més de 90 milions d'euros per a l'empresa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Revés judicial a l'intent de Trump de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar la regla sobre l'enviament de les paperetes als domicilis dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi, i enmig de les veus crítiques que consideren que el pla viola la llei electoral i causaria caos en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern dels Estats Units. 4 dels 6 jutges conservadors i els 3 progressistes han sentenciat contra els plans de Trump. La causa judicial no queda tancada del tot. El Partit Republicà treballa per retenir el control del Congrés en les eleccions de novembre en una causa i una cursa ajustada. Des que va tornar a la Casa Blanca Donald Trump, el president dels Estats Units ha intentat restringir el vot per correu. Això beneficiaria el seu partit perquè les enquestes indiquen que els demòcrates recorren més a aquesta modalitat del vot que els republicans. Aproximadament el 30% dels votants, sobretot demòcrates, van emetre el seu vot per correu a les eleccions presidencials de fa 2 anys. I la Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les noves regles donen més poders al govern i responen als esforços del president Xi Jinping de reforçar el control sobre els secrets d'estat, la tecnologia i els treballadors altament qualificats. Les autoritats podran vetar els moviments que creguin que posen en risc la seguretat nacional, per exemple, per la possible fuga d'informació industrial o tecnològica sensible. La Xina vol mantenir un control estricte sobre sectors com els semiconductors i la intel·ligència artificial, en els quals comparteix fortament amb els Estats Units. La nova regulació afectarà funcionaris, membres del Partit Comunista i empleats d'empreses estatals. Al març, les autoritats xineses van impedir sortir de la Xina els cofundadors d'una empresa d'intel·ligència artificial que havia estat adquirida per la nord-americana Meta. Les noves normes han rebut crítiques d'Organització de Defensa dels Drets Humans com Amnistia Internacional. Els analistes asseguren que la llei fa retrocedir la Xina cap a la prohibició dels viatges a l'estranger, que va prevaldre durant dècades entre els 50 i els 70. Les restriccions es van relaxar després quan Pequín es va obrir al comerç internacional.
3: 3CAT Info.
0: Més temes. Les barques de l'Estany de Puigcerdà, que aquest estiu han tornat a navegar, es podrien mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament vol allargar aquest servei després de l'èxit de visitants per potenciar el llac com a símbol de la capital sardana. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
4: Les barques van tornar a l'Estany de Puigcerdà a principis d'agost, després d'una aturada de 5 anys. És un dels principals reclams turístics del poble i la resposta dels visitants ha estat molt positiva, com explica Òscar Nicolau, de l'empresa Cercle d'Aventura.
5: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir.
4: Ara l'Ajuntament vol que aquest servei estigui actiu tot l'any, també a l'hivern, si el temps ho permet, i que vagi de la mà de nous serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
6: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre, dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
4: El consistori

0: ja treballa en la nova licitació amb l'objectiu que es pugui posar en marxa les properes setmanes. En canvi, per ara no hi ha cap previsió perquè tornin els tradicionals passejos en burro al voltant del llac.
1: Els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta amb el Teatre, dedicada al teatre familiar. És una iniciativa impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que han triat aquesta data perquè coincideixi amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar d'ADECTA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
2: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
1: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats de 42 companyies. I el reconegut director de Les seves amistats perilloses i alta fidelitat, el britànic Stephen Frears, vindrà al Bages per al Festival Internacional de Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora.
3: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula: Les amistats peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà al Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clan també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional, pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
1: És la crònica de l'Anna Tiadell, la nostra corresponsal al Bages. El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
4: Esports.
1: A 2:15, Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El davanter del Barça, el brasiler Gabriel Jesus, assumeix amb naturalitat la competència que té amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip aportant moltes coses. Afirma més que pressionar forma part també del seu ADN del joc. Són declaracions que ha fet en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
5: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana, tot i sabem que ell no era la primera opció. L'alternativa era Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant, i afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
5: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys fan aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick. Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit després d'un sopar que ha mantingut amb el director esportiu d'EQ i amb l'intermediari Jorge Méndez.
8: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva 2 o 3 jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
4: 3CAT Info.
5: La 6a jornada de Lliga, però, comença ja avui i ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs consecutius abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mà ara mateix i després del dia l'Eix.
5: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar ja la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia el seu estadi, però podrà tornar a jugar a Vallecas, tot i que a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.

0: A banda d'aquest partit, avui se'n juguen dos més d'aquesta sisena jornada de primera. A 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure una molt millor versió de l'equip blanc.
1: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor.
0: I abans, a les 8, l'Alavés rebrà el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
2: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
0: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5ª jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I encara en futbol, el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí s'ha reunit a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley, de Londres, també aspira a acollir-la. I en bàsquet ho hem sabut aquest matí. El València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a la NBA.

0: En punt, 2:15 del matí, sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost, a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis de 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. Dues informacions que ens han ocupat els primers minuts d'aquest bloc informatiu i que repassarem la propera mitja hora, però també fins a arribar al punt de les 11 us parlarem d'una xarxa desmantellada que tenia capacitat per enviar 100.000 missatges SMS a cada hora i que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Això el mateix dia que s'han de registrar les empreses per poder enviar SMS. Avui ha de començar, d'altra banda, l'audiència de llei del judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat a aquell territori, Jordi Benet. La fiscalia li ha demanat 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. I passarem per Alcanar. Allà l'Ajuntament ha començat a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situat al final del barranc del Llop. La Generalitat va atorgar al juliol una subvenció de 2 milions per a la compra dels immobles.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 11 al Val amb el davanter del Barça, Gabriel Jesús, que assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça.
2: En una entrevista concedida al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. D'altra banda, avui comença ja la 6ª jornada de Lliga. Cobrirà l'Espanyol aquesta tarda al camp del Rayo Vallecano. El Barça ho farà demà amb el Racing de Santander.
0: I el temps, sol i calor, de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda amb l'arribada de ruixats i tempestes. Ara passen 2:30 de 2:15 del matí. La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% del mateix respecte al mateix període de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis de 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada, com dèiem, és l'encariment de la llum, un 9%, però sobretot de la gasolina un 17% i el gasoil un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims per a dièsel i han baixat els 5 cèntims per a la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, els llegums o els cítrics amb increments de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
3: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
0: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest 2026 es tanqui amb una dada del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situa en el 3,3% i és que es mantingui en el 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès. Precisament, l'Iran rebutja qualsevol diàleg amb els Estats Units per posar fi a la guerra i el cap del màxim òrgan de seguretat iraní ha demanat a la gent que no es distregui amb les contradiccions de Donald Trump, que, segons ell, intercala els anuncis que no hi haurà més converses amb anuncis que estan preparats per reprendre el diàleg. Aquest alt dirigent assegura que no hi haurà negociacions fins que no es compleixin les condicions de Teheran. És la resposta del règim a l'última declaració del president nord-americà a la seva xarxa social, on afirma que l'Iran ha estat desesperat per arribar a un acord i diu que es manté obert a reprendre el diàleg. Unes paraules que busquen calmar els mercats amb un preu del petroli que no para de pujar. Europa avui se situa per sobre dels 107 dòlars. El bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita ha motivat l'encariment. Pràcticament està tancat l'estret d'Hormuz, els hutis del Iemen també tanquen el Mar Roig i un oleoducte va ser atacat divendres.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer davant de més de 800 persones a les Drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Crítiques generalitzades dels partits de l'oposició a la conferència que ahir va fer el president Salvador Illa, coincidint amb aquest equador del seu mandat. I, per altra banda, també hi ha hagut reacció per part del sindicat USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, que reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformular el sistema educatiu. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'entendria que això es fes sense la seva participació, i les famílies, en declaracions al Més Nit de 3 Cat Info, diu que és indispensable reforçar l'escola pública per abordar el reptes de l'educació de cara a la propera dècada.
6: El que hem de posar en els centres és l'educació pública. Per tant, una xarxa pública enfortida i ben finançada, perquè al final és la que està assumint el percentatge més alt de complexitat i perquè, a més, és l'única que pot garantir el ple dret de tot l'alumnat a rebre l'educació en igualtat de condicions.
0: 11:15.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. Els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric. Londres, Quim Olivares.
7: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
8: We have the right to referendum.
9: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
7: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
0: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol annexionar-se a Groenlàndia. Per això, els participants a la cimera han demanat a la Unió Europea que prengui mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
10: This region has become a geopolitical...
11: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per a la llibertat i la seguretat d'Europa i la pau, i en la mateixa cimera Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord amb els Estats Units sobre Groenlàndia.
1: 3cat.info.
0: Desmantellada una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta dels centres, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, a Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una quarta part. Precisament a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, aquest que explicàvem ara. És a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar l'SMS, els seus àlies, també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la SNMC ha inclòs al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebin són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre. La mesura està inclosa en un pla antiestafes que també inclouria un canvi en les trucades comercials. A partir del 17 d'octubre hauran de fer servir el número 400 com a prefix. Avui comença l'audiència de Lleida, el judici pel conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia li demana 12 anys de presó per pressuposades irregularitats en contractes d'obra pública. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha dos acusats, per a qui la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president de l'ens provincial, Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
0: I l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de bobs que hi ha a la costa del sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'exposició d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure els exemplars a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
13: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
0: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan menjant els pops. I comença la negociació entre l'Ajuntament del Canal Montsià i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del Barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Jordi Barranca.
14: Gairebé un any després del 12 d'octubre, data de l'última aiguat que ho va fer canviar tot, el consistori i els veïns ja han començat les converses que han d'acabar amb la compra de les vivendes. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Són declaracions aquí a 3cat.info.
15: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils, saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada dos anys tinguis que anar canviant mobles, cada dos anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
14: Tot i això, lamenten la incertesa que tenen i és que ells particularment no saben quan començar a buscar el nou immoble.
15: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document, és un document privat i no té cap validesa. És a dir, quan fas el pas? Jo sempre li dic a la dona, el pas només lo podem fer el moment que tinguéssim els diners al compte.
14: L'Ajuntament destaca que s'està avançant més ràpidament del previst en alguns dels tràmits previstos al protocol que el mes de desembre passat van signar amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir de la una, al Catalunya al dia, també sentirem què diu l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera.
0: Això serà a partir de la una, ara a 3Cat Info, 3:15 del matí, àrea de serveis. Equip Viara, Mireia Sala, bon dia.
16: Bon dia, Marc. En general ja s'ha circulat sense problemes. Només queda lentitud a les dues rondes de Barcelona. A la de dalt, d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la del litoral, de Bac de Roda, Ciutat Vella. A més, una avaria talla un carril a l'eix transversal, la C25, a l'altura de Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona. I a Oliola, la comarca de la Noguera, se circula en pas alternatiu per la C1412 a causa d'un accident. Pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies i R2 Sud, els trens circulen amb retard que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a l'estació de França de Barcelona. I això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
17: Pendents al llarg de la jornada d'avui d'aquests termòmetres que avui toquen sostre, calor de ple estiu amb temperatures que podrien ser, sobretot les diurnes, tranquil·lament d'un dia de ple estiu, d'agost, amb aquests valors que avui superaran fins i tot els 35 graus a l'interior del país, sobretot a les zones més càlides. De fet, cap al Pla de Lleida, la Franja de Ponent i Terres de l'Ebre, que és on pot enfilar-se més el termòmetre, es poden assolir avui alguns valors de 37 o 38. Calor intensa, amb domini del sol, ni un núvol, i a la resta del territori la majoria de valors entre aquests 30 a 35, fins i tot a prop d'aquests 35 en el prelitoral, amb una jornada, com dèiem, estable, de com a molt algunes marinades una mica actives a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, a la costa central, la Costa Daurada, i potser algun núvol decoratiu molt aïllat en punts del Ripollès, però en general esperem poca nuvolositat amb una estabilitat que ha de persistir unes 24 hores més, perquè demà s'espera que arribin canvis. De fet, ja avancem que pels propers dies la temperatura baixa, sobretot a partir de dijous i en dies posteriors parlem d'un ambient més de setembre o de tardor, i concretament aquest canvi de temps que ha de propiciar aquest descens de les temperatures s'iniciarà demà a la tarda, que és quan les nuvolades i els ruixats començaran a estendre's i a guanyar terreny de nord a sud, des del Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Barcelona i Girona, estenent-se de manera més general de cara al vespre, arribant fins i tot a la mateixa costa, i localment amb alguna tempesta que pot ser intensa. Hi ha avisos ja activats d'intensitat de pluja de cara demà al vespre, demà a la tarda a vespre, per la possibilitat d'alguna tempesta que pugui ser una mica forta i acompanyada de calamar-se. Els ruixats aniran marxant, tot i que de cara a dijous i divendres poden quedar nuvolades al voltant de la costa central. 3CAT Info.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofimutta amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: 3CAT Info.
4: Més qüestions. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de la prova d'aquest any del nivell A1 de català amb l'examen previst per al 21 de novembre. Des del 2024, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern ja respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta, Clàudia Roses.
5: El Departament de Política Lingüística, a més, ja ha fet públic el calendari de les proves de certificació per a l'any vinent. Les noves dates inclouen 6 nivells entre el març i el maig i una segona convocatòria al novembre amb l'A1 i la 2. No és casualitat que siguin justament aquests dos nivells inicials els que tanquen l'any. Són els més demanats per a les persones nouvingudes i també els que més tensionen les llistes d'espera als cursos del Consorci per a la normalització lingüística. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, fa balanç de la situació.
6: Vam fer créixer l'oferta d'aquests cursos fins a 150.000 places, tant al Consorci com mitjançant convenis amb ajuntaments i amb entitats. Fent això, no només hem reduït la gent que no trobava plaça al Consorci del 20% al 5%, sinó que, a més a més, hem donat opcions perquè aquest 5% que no havia trobat un curs que li encaixessin els horaris, trobés cursos a altres llocs.
5: El departament signa convenis amb entitats i ajuntaments per coordinar l'oferta, però la demanda continua i el dèficit no ha desaparegut a tots els territoris i nivells.
6: Aquest curs que comença ara continuem creixent en oferta de places, tant de cursos propis del Consorci com de cursos finançats pel Departament de Política Lingüística i coordinats pel Consorci amb ajuntaments i entitats. Amb aquesta combinació, el que volem és respondre de manera més àgil a la demanda i adequar-nos millor a les necessitats dels aprenents.
5: Els que aprenen català de manera autònoma poden accedir als exàmens sense límit de places. El departament també ha simplificat els tràmits per obtenir el certificat. Ara rep a l'instant sense necessitat de cap gestió presencial.
4: Saltem ara al Pirineu. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo a la Pica d'Estats en una obra que es farà a uns 3.000 metres d'altitud i que serà de la més altura executada mai a Catalunya. L'actuació servirà també per ordenar el pas dels milers d'excursionistes que cada any pugen al cim i protegir una zona molt sensible del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: La tartera és el tram del camí que va del refugi de Vallferrera fins al port del Sotllo a 2.910 metres. L'estiu passat, una forta tempesta va provocar una barrancada que va malmetre el sender i des d'aleshores els excursionistes han d'anar per un desviament de més pendent i més insegur en una de les zones més visitades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara la Generalitat vol aprofitar la intervenció per posar ordre a tot aquest tram, es marcarà un únic camí principal perquè els visitants no vagin obrint dreceres i així reduir l'erosió que provoca el pas constant de persones, ho explica el director del parc, Marc Garriga.
8: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, durant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode pels visitants i evitar també accidents.
7: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
9: A Catalunya, la sargantana pallaresa viu per sobre dels 2.000 metres i arriba pràcticament als 3.100. La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
7: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
3: 3CAT Info.
4: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, està d'enhorabona. El curtmetratge de Dragon Letter que de l'estudiant de l'ESCAC, Zatin Jigmet, ha guanyat l'Hora Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood. Aquesta competició és equivalent als Oscars dels estudiants i els atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. El curt ha quedat seleccionat d'entre gairebé 3.000 pel·lícules presentades per més de 890 escoles d'arreu del món. Aquest premi, a més, és una porta d'entrada per participar en la gala dels Premis Oscars que se celebraran el 14 de març en la categoria de millor curtmetratge d'animació o de ficció documental. La gala s'ha celebrat aquesta matinada a Toronto. L'escriptor i editor Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en la novel·la Intimista, Sempre és massa tard. L'obra s'endinsa en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense haver-ho decidit ell i és, per tant, tan víctima com la dona i els fills. El protagonista és el Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys, que intenta recuperar la família, però ja és massa tard. Com explica Mas a aquesta emissora.
10: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
4: En Nofre, que el mateix autor el qualifica com un personatge pusil·lànime que es deixa arrossegar per la vida, té una addicció que l'ajuda a superar el dia a dia, l'addicció a la ficció.
10: Els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona, no? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
4: En aquesta història sobre les relacions familiars a Montmàs s'allunya del seu llibre anterior, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal, i tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, la que explicàvem avui, el publica l'altre editorial.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: 5 minuts i seran les 11 del matí.
11: Esports.
4: Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència que té amb Rafinha, el seu company de selecció, i assegura que podrà jugar a ajudar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar també forma part del seu ADN. Són declaracions fetes en l'entrevista d'ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
14: Crear caos.
13: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
14: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos, ¿eh?
13: Sí, con balón y sin balón.
12: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugranà, sabent que ell no era la primera opció i l'alternativa principal era Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant, i afegeix que en aquest sentit no té gens ni mica de pressió.
13: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
12: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí, o estan fent aquest matí, vaja, des de les 11 ara, l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander, en partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick cap als vols de la 1. Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit, després d'un sopar que ha tingut amb Deco, el director esportiu, i amb l'intermediari Jorge Méndez.
15: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
12: La 6a jornada de Lliga, però, comença ja avui mateix. Ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanc i blau, Manolo González, vol continuar la ratxa de victòries i, si pot ser, allargar-les fins a 3 triomfs consecutius abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
16: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà ara mateix i després del dia l'Eix.
12: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid ja va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia al seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui, però, a banda d'aquest partit, se'n juguen dos més d'aquesta sisena jornada. A 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en tres mesos es

0: podrà veure una molt millor versió de l'equip blanc.
1: Jo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
0: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial, valencianista Óscar Sánchez.
2: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
0: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1, Betis 2. El Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la.
3: 3CAT Info.
0: I en bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'ala pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. D'altra banda, es va confirmar que l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no té cap lesió greu després de no poder acabar el partit de la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. En canvi, el pivot de l'equip lleidatà, Atumant Dianyé, que es va lesionar divendres davant el Girona, sí que té una greu lesió, té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que queda de temporada.
3: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. La inflació segueix pujant impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de començaments del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, d'un 4,3% al mes d'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial on competeixen amb els Estats Units. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui mateix els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre així el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. Avui comença l'audiència de Lleida al judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. I The Pit es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons. I DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou en partit de la 6a jornada de Lliga. En acabat parlarà Hansi Flick. L'estadi blaugrana precisament podria ser elegit avui per la UEFA com a seu de la final.

final de la Champions del 2029. També hi opta l'estadi de Wembley de Londres. La sisena jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon

0: 3CAT Info.
1: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La inflació continua en augment i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, és a dir, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de començaments del 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, ha pujat un 9%, però sobretot de la gasolina, que s'ha incrementat un 17%, i el gasoil encara més, un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims pel dièsel i han baixat el 5 per la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, els llegums o els cítrics, amb increments de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
1: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest any es tanqui amb una data del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situen al 3,3% i que es mantingui en 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que es marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès. 11:06, l'Iran rebutja qualsevol diàleg amb els Estats Units per posar fi a la guerra. Al cap del màxim òrgan de seguretat iranià ha demanat a la gent que no es distregui amb les contradiccions de Donald Trump, que segons ell intercala els anuncis que no hi haurà més converses amb els anuncis que estan preparats per reprendre el diàleg. Aquest alt dirigent assegura que no hi haurà negociacions fins que no es compleixin les condicions de Teheran. És la resposta del règim a l'última declaració del president nord-americà a la seva xarxa social, on afirma que l'Iran ha estat desesperat per arribar a un acord i diu que es manté obert a reprendre el diàleg. Unes paraules que busquen calmar els mercats amb un preu del petroli que no pare de pujar. A Europa avui se situa per sobre dels 107 dòlars. El bloqueig del grup provinent de l'Aràbia Saudita ha motivat l'encariment. Pràcticament està tancat l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen també tanquen el Mar Roig i un oleoducte va ser atacat divendres.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El govern aprovarà aquest mateix matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir, en una conferència a les Drassanes de Barcelona, que vol tenir equipats tots els centres en els pròxims 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi i també a crear el Consell d'Educació de Catalunya per discutir a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: Una conferència que ha provocat crítiques generalitzades dels partits de l'oposició. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, hi va trobar falta autocrítica i va veure un excés de triomfalisme. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Zero autocrítica i fins i tot amb to alliçonador. Quan no pots defensar el present, aquest present de mala gestió, el que has de fer és vendre o prometre el futur, i és el que va intentar fer ahir el president Illa.
1: Els socis d'investidura d'Illa, Esquerra i els Comuns, han fet una lectura més positiva, però amb matisos. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, creu que el president va marcar bé els problemes del país i el seu partit li estén la mà.
5: Nosaltres creiem que el president ahir sí que descriu bé els reptes que té el país al davant, i també creiem que és evident que el seu govern ha estat incapaç de donar-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord.
1: Els Comuns troben encertat que el president vulgui impulsar un acord de país per superar la crisi en educació, però la seva cap de files al Parlament, Jessica Albiach, creu que ella no va empatitzar prou amb determinats sectors de la societat.
6: Un excés de triomfalisme o de manca d'autocrítica. No va dir ni una sola paraula de les famílies que no

0: arriben a final de mes, o a qui els fons voltor doncs expulsen dels seus barris, o per exemple ni una sola paraula a totes les persones que pateixen cada dia el drama de les rodalies.
1: El secretari general del PP català, Juan Fernández, creu que el president Illa hauria de cessar els consellers que no han gestionat prou bé els seus departaments i, si no ho fan, convoca eleccions.
2: Jo crec que Illa el que hauria de fer és cessar els seus consellers incompetents en comptes de fer conferències, i si no s'atreveix a cessar-los, el que hauria de fer és plegar i convocar eleccions.
1: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha acusat el president de fer una conferència buida de contingut.
3: Un president ple de contradiccions, ple de grans proclames a llarg termini i sense posar cap solució damunt la taula.
1: També el portaveu de Vox, Joan García, ha estat crític amb aquesta conferència.
4: El PSC és especialista de fer volar coloms i de treure el debat a les coses importants.
1: I el dirigent d'Aliança Catalana, Oriol Gés, tampoc no comparteix el model de país que ahir va definir el president de la Generalitat.
5: Illa ahir ens va dibuixar una Catalunya grisa, castellana i sotmesa a aquest estat artificial que és Espanya, i en canvi el futur que vol Aliança Catalana és una Catalunya lliure, independent, catalana, pròspera, segura i occidental.
1: Són declaracions de tots els portaveus dels partits parlamentaris al matí de Catalunya Ràdio. Doncs veu un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats d'aquí a dos anys, el 2028, és l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. Allà van acabar les classes superant els 30 graus a les aules i ara les han reprès amb la mateixa calor. L'Estela Busoms i el Ramon Dalmau han anat a comprovar-ho.
6: Avui la jornada a les aules de sisè, el tercer pis, ha començat amb 28 graus, però estan segurs que la tarda superaran els 33 o 34. Ho segueixen en directe a través d'un sensor que passa la temperatura a temps real a la plataforma Aules que cremen. Fer classe en aquestes condicions és molt complicat, ens ho explica la cap d'estudis Pili Trenado.
7: Nosaltres al dia a dia ho hem vist que per les tardes tot el malestar d'estar patint aquesta calor se traduïa amb més conflictes entre l'alumnat i, evidentment, els mestres tenien que batallar amb aquests conflictes quan ells també estaven patint aquestes altres temperatures que li feien estar d'una altra manera, no?, afrontar-ho.
6: I ho constaten el Ryan i la Mila.
8: Ho hem passat molt malament, sense ser, i també algunes vegades no podem estudiar molt bé.
9: Es barallant-nos molt per qui aquí li toca tenir el ventilador i el nostre rècord a la classe és 34 graus.
6: La bona notícia és que, després de batallar-ho molt, l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida serà una de les primeres que hauria d'estar climatitzada d'aquí a dos anys, especialment necessària en un centre on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
7: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, li fa mal la panxa.
6: De moment, seguiran resistint amb l'ajuda dels ventiladors.
1: Doncs bé, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerten que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles. El gremi es posi a disposició del govern per adaptar els centres a les onades de calor, però recomana apostar per l'aerotèrmica i les plaques solars enfront dels ventiladors. Ho ha explicat a 3cat.info al director de FGICAT, Raül Rodríguez.
10: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: Rodríguez considera factible el pla de climatització del govern i calcula 1 milió d'euros per centre, tenint en compte el que ja s'ha fet a la ciutat de Barcelona, però avisa que el gran problema és la manca de treballadors.
10: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
1: Tot i l'augment de la demanda d'aparells, els instal·ladors asseguren que no hi ha problemes d'estoc. De l'exterior, la Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans per sostenir a l'estranger. Les noves regles donen més poders al govern i responen als esforços del president Xi Jinping de reforçar el control sobre els secrets d'Estat, la tecnologia i els treballadors altament qualificats. Les autoritats podran vetar els moviments que creguin que posen en risc la seguretat nacional, per exemple, per la possible fuga d'informació industrial o tecnològica sensible. La Xina vol mantenir un control estricte sobre sectors com els semiconductors i la intel·ligència artificial, en els quals competeix fortament amb els Estats Units. Tresca
11: Info. Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
12: Això no ho diu ningú.
11: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
13: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
16: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
17: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
15: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
18: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de vàter, pobre.
15: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info. Hem arribat a 11:45 del migdia. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Connectem, per tant, amb el nostre equip viari. Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia, Carme. Doncs ara mateix hi ha pocs problemes de trànsit. Només queda lentitud a les dues rondes de Barcelona. A la de dalt, de Pedralbes al Museu de la Ciència en sentit Besòs, i a la del litoral de Bac de Roda a Ciutat Vella. A més, una avaria talla un carril a l'eix transversal, la C25, a l'altura de Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona, i a la Vall d'Aran hi ha retencions a la C28 en els dos sentits, a Naut Aran, per unes obres. Pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies i R2 Sud, els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a Barcelona a l'Estació de França, segons informa Renfe. I això és tot. Tornem amb més informació viària a 11:45.
1: El temps. Amb el Jofre Genué.
20: De nou, les temperatures avui han pujat ràpidament amb un ambient de ple estiu arreu del territori i amb valors que ja gairebé mig matí arribaven a situar-se àmpliament per sobre dels 25 graus a la façana litoral. I al llarg de les properes hores assoliran els 30 i a l'interior caminant cap als 35. De fet, avui la calor arriba al seu màxim, toca sostre, i es podran assolir valors de 37 o 38, sobretot a les zones més càlides del territori, especialment doncs, el Pla de Lleida, Franja de Ponent, i també les Terres de l'Ebre, la Vall de l'Ebre. Amb una jornada de ni un núvol, de cel serè, de domini del sol, amb una mica de marinades a les zones centrals de la jornada, una mica activa, sobretot a la costa central i Costa Daurada. Bé, tot plegat, 24 hores, molt estirar, és el que persistirà aquest ambient tan tranquil i estiuenc, perquè demà arriba un canvi de temps, sobretot a partir de migdia, pel Pirineu començaran a aparèixer núvols amb alguns primers ruixats, sobretot a l'Aran, en punts de l'Alt Pirineu, i progressivament, ràpidament, a primera de la tarda, s'estendran aquestes núvols embruixats a la resta de la serralada, nord de les comarques de Barcelona, i també de Girona. De fet, de cara al vespre, les tempestes es reactivaran de manera més general, sobretot al nord-est del país, i localment poden ser intenses, acompanyades de calamars amb avisos d'intensitat de pluja. Un front fred que passarà ràpid i que obrirà les portes a un notable descens de les temperatures en dies posteriors, amb un ambient més de setembre o de tardor.
1: A partir d'aquest dimarts 15 de setembre, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar l'SMS, el seu àlies i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència inclosa al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre. Doncs bé, s'ha desmantellat una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una part.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És, a més, la xifra més alta des de l'any 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 d'ells van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella. Avui comença l'audiència de Lleida al judici pel conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública per a Joan Álvarez.
21: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de Carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma, sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha 2 acusats, per a qui la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president de l'ens provincial, Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
1: I a Barcelona arrenca el judici per l'acomiadament de 2.000 persones que treballaven per a Meta, la matriu de xarxes com Facebook. La plantilla reclama que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
22: Els treballadors denuncien que Meta va tancar la seu de Barcelona i va traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia per evitar més de 1.200 reclamacions laborals. Les reclamacions eren per presumpta discriminació salarial per la llengua de treball i per qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals i la salut mental. L'advocat del sindicat FIS, Enrique Leiva, defensa que el judici va més enllà del cas de Meta.
23: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
22: La demanda reclama que els acomiadaments siguin declarats nuls i que la plantilla sigui readmesa. Si el tribunal els dona la raó, la readmissió tindrà un cost de més de 90 milions d'euros per a l'empresa.
0: 3CAT Info.
1: Te Piti, la maldició de Wildo's Bay triomfen a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha fet història en ser el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
24: La 78a edició dels Emmy té 2 noms, The Pitt i La maldició de Widow's Bay. La primera se situa en un hospital a Pittsburgh, Pennsilvània, i el seu protagonista està interpretat per Noah Weil.
2: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
24: L'altra triomfadora ha estat La maldició de Widow's Bay, sèrie també premiada amb millor actriu secundària per a Kate O'Flynn i millor actor de comèdia per a Matthew Rhys, el qual també s'ha endut el guardó pel seu paper a The Beast in Me. Aquest ha estat un dels moments inoblidables de la nit.
3: Berlin, Saigon, the Middle East, with a turkey leg and a

0: golf club. And
1: quan l'actor Michael J. Fox ha pujat a l'escenari en cadira de rodes i ha fet un discurs en defensa de la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Hi ha hagut pocs discursos políticament compromesos en aquesta gala dels Emmy, tot i que val a dir que The Late Show, el programa censurat pels tentacles de Donald Trump, ha estat premiat. Qui s'ha atrevit a alçar una mica la veu ha estat la veterana Sally Field, millor actriu per Criatures Lluminoses.
2: Som les arts, tenim importància. Les nostres veus, la nostra diversitat, la nostra manera única d'explicar històries són importants. No podem deixar que aquestes veus siguin silenciades, compromeses o que s'esvaeixin. Moltes gràcies per això.
1: Field també ha estat l'encarregada de dedicar un sentit homenatge a la desapareguda Dolly Parton, de qui n'ha destacat la humanitat.
3: Esport. Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la sisena jornada de Lliga. En acabat aquest entrenament hi haurà la roda de premsa prèvia del tècnic alemany Hansi Flick. Un entrenament on hi participa el brasiler Gabriel Jesus, que hi va passar pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter assumeix amb naturalitat la competència amb el seu company de selecció Rafinha. També diu que va acceptar l'oferta blaugrana, tot i saber que no era la primera opció, i afegeix que està convençut que no sentirà cap mena de pressió.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit després d'un sopar que ha mantingut amb el director esportiu blaugrana Deco i l'intermediari Jorge Mendes.
6: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
4: I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions de l'any 2029. Des d'aquest matí està reunit a Salònica, a Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà la final, aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. La sisena jornada de Lliga, però, ja comença avui i ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Els de Manolo González venen de guanyar el camp de l'Osasuna i afronten amb optimisme aquest segon desplaçament consecutiu. Tot i la bona dinàmica, el tècnic blanquiblau té clar, però, que encara poden millorar tots els aspectes del joc.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyola jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les diferències que tenia, les deficiències que tenia el seu estadi, i podrà tornar a jugar ja a Vallecas, però ho farà a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol d'avui començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: A banda del partit de l'Espanyol, avui se'n juguen dos més d'aquesta sisena jornada de primera, a 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho diu quin Madrid li agradaria veure aquest vespre al Martínez Valero.
8: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
4: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista Óscar Sánchez.
9: Con bastante normalidad. Cuando trabajas en academia, en este caso la Academia del València, pues... Puedes empezar en el juvenil, evolucionar, ir al Mestalla y ahora en una circunstancia donde se me ha requerido la presencia en primer equipo, pues intentar ayudarle donde toque.
4: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la cinquena jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-Betis 2. El Betis se situa ara segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts,

0: i a 3 del Barça, que és el líder.
1: 3Cat Info.
0: Més coses. En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'alè pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Nikola Mirotić podria debutar ja aquest mateix cap de setmana a la Supercopa ACB, que jugarà al Palau Olímpic de Badalona. I el Mundial de MotoGP, Maverick Viñales, continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria, que es disputarà aquest proper cap de setmana, i serà substituït novament per quarta vegada consecutiva per Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui ja reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. En tennis, finalment, Paula Badosa té aquest vespre partit al torneig a São Paulo, al Brasil. L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justina Mikulskite.

0: Dos quarts de 12 del migdia, fem un repàs a les principals informacions a aquesta hora. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis de l'any 2023. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. Doncs bé, els partits de l'oposició ho han rebut amb crítiques generalitzades, tot i que amb alguns matisos. De tot plegat n'hem parlat a la primera mitja hora d'aquest informatiu. A partir d'ara també us volem explicar que la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i de la Xina. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començament de novembre. El president nord-americà havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. I a l'espai Mapamundi parlarem del Japó i el trànsit del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení. I en esports, Eudald?
1: Doncs mentre el Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou en partit de Lliga, la UEFA acaba de fer oficial que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou, que era una de les candidatures que s'hi havia presentat. Per tant, doncs, el Camp Nou acollirà la final masculina de la Champions d'aquí 3 anys, el 2029. Mentrestant, recordem que pel que fa a la Lliga, el Barça, dèiem que jugarà demà amb el Racing, l'Espanyol ja juga avui a les 7 de la tarda davant el Rayo Vallecano.
0: I el temps, sol i calor de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre en valors entre 35 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, que arribaran ruixats i tempestes i baixaran les temperatures. Dos quarts de 12 i pràcticament 3 minuts, la inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, és a dir, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, un 9%, però sobretot la gasolina un 17% i el gasoil un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims pel dièsel i han baixat els 5 per la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, les llegums o els cítrics, amb increments de preu entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
2: Els

0: preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
1: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. L'Iran rebutja qualsevol diàleg amb els Estats Units per posar fi a la guerra. El cap del màxim òrgan de seguretat iranià ha demanat a la gent que no es distregui amb les contradiccions de Donald Trump, que, segons ell, intercala els anuncis que no hi haurà més converses amb els anuncis que estan preparats per reprendre el diàleg. Aquest alt dirigent assegura que no hi haurà negociacions fins que no es compleixin les condicions de Teheran. És la resposta del règim a l'última declaració del president nord-americà a la seva xarxa social, on afirma que l'Iran està desesperat per arribar a un acord i diu que es manté obert a reprendre el diàleg. De fet, unes paraules que busquen calmar els mercats, però el preu del petroli no para de pujar. A Europa avui se situa per sobre dels 107 dòlars. El bloqueig del grup provinent de l'Aràbia Saudita ha motivat l'encariment. Pràcticament està tancat l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen també tanquen el Mar Roig i un oleoducte va ser atacat divendres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir en una conferència a les Drassanes de Barcelona que vol tenir equipats tots els centres en els pròxims 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi i també a crear el Consell d'Educació de Catalunya per discutir a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: Tot plegat davant de crítiques generalitzades dels partits de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i ha trobat a faltar autocrítica i ha vist un excés de triomfalisme. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Zero autocrítica i fins i tot amb to alliçonador. Quan no pots defensar el present, aquest present de mala gestió, el que has de fer és vendre o prometre el futur i és el que va intentar fer ahir el president Illa.
1: Els socis d'investidura d'Illa, Esquerra i els Comuns han fet una lectura més positiva, però això sí, amb matisos. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, creu que el president va marcar bé els problemes del país i el seu partit li estén la mà.
5: Nosaltres creiem que el president ahir sí que descriu bé els reptes que té el país al davant i també creiem que és evident que el seu govern ha estat incapaç de donar-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord.
1: Els Comuns troben encertat que el president vulgui impulsar un acord de país per superar la crisi en educació, però creuen que ella no va empatitzar prou amb determinats sectors de la societat. Doncs bé, parlant de climatització a les aules, els centres d'atenció primària de Catalunya han atès 3.500 casos d'insolació i cops de calor i prop de 2.000 episodis de deshidratació des de l'1 de maig. Ho revelen les dades actualitzades del Departament de Salut, publicades avui, que també destaquen que la xarxa mèdica catalana ha atès en aquest període més de 2.000 urgències relacionades amb les altes temperatures. Les onades de calor des de maig també han comportat més de 400 ingressos hospitalaris i més de la meitat han estat casos de deshidratació, una vintena només l'última setmana. Dos quarts i mig de 12, la presidenta del BCE adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Mentrestant, Donald Trump ha tingut un revés judicial, un altre, a l'intent de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. El president nord-americà va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes al domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi. I també enmig de les veus crítiques que consideren que el pla viola la llei electoral i causaria caos en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern dels Estats Units. 4 dels 6 jutges conservadors i els 3 progressistes han sentenciat

0: sentenciat contra els plans de Trump. La causa judicial no queda, però, tancada del tot. El Partit Republicà de Trump treballa per retenir el control del Congrés a les eleccions de novembre en una cursa ajustada. Des que va tornar a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha intentat restringir el vot per correu. Això beneficiaria el seu partit perquè les enquestes indiquen que els demòcrates recorren més aquesta modalitat de vot que els republicans. Aproximadament el 30% dels votants, sobretot demòcrates, van emetre el seu vot per correu a les eleccions presidencials de fa 2 anys.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Tornem a casa nostra. Un estudi que durant 2 anys han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com són els ports esportius. Blanes, Fèlix Martín.
2: Les esponges marines són unes grans depuradores. En van triar de 5 espècies diferents, però només una va sobreviure en un entorn contaminat com el port marina de Palamós. S'hi ha adaptat tan bé que ha sorprès els mateixos investigadors. Ha concretat a 3Cat Info el director de l'estudi, Manuel Maldonado.
3: Increíblemente, alrededor de las estructuras que tienen las esponjas, se ha instalado un banco bastante grande de peces. Fue una gran sorpresa. Han hecho una colonia increíble. Luego hemos visto estrellas de mar que también odian los hidrocarburos. O sea, están atrayendo vida que ahora mismo no les tocaría estar en el puerto con el nivel de contaminación que hay.
2: Les esponges no netejarien tot un fons marí en mal estat, però sí que hi ajudarien de forma natural. Els resultats de l'estudi s'han publicat en una revista especialitzada i l'èxit de la seva difusió amb articles publicats al New York Times o la BBC ha agafat per sorpresa els seus responsables. Ara, diuen, el repte és aconseguir finançament per poder continuar els estudis.
0: Les barques de l'Estany de Puigcerdà que aquest estiu han tornat a navegar es podrien mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament vol allargar aquest servei després de l'èxit de visitants per potenciar el llac com a símbol de la capital cerdana. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
4: Les barques van tornar a l'Estany de Puigcerdà a principis d'agost després d'una aturada de 5 anys. És un dels principals reclams turístics del poble i la resposta dels visitants ha estat molt positiva, com explica Òscar Nicolau, de l'empresa Cercle d'Aventura.
5: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir.
4: Ara l'Ajuntament vol que aquest servei estigui actiu tot l'any, també a l'hivern, si el temps ho permet, i que vagi de la mà de nous serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
6: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'Estany.
4: El consistori ja treballa en la nova licitació amb l'objectiu que es pugui posar en marxa les properes setmanes. En canvi, per ara no hi ha cap previsió perquè tornin els tradicionals passejos en burro al voltant del llac.
0: Marxem ara cap al Bages.
7: I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own.
8: Is there anything I could do to help?
0: El reconegut director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Steven Frears, vindrà al Bages pel Festival Internacional de Cinema Social. Us ho avança, aquesta emissora. El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Corresponsal a la zona, Nàtia Dell.
9: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clam també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional, pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
0: Els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada al teatre familiar. És una iniciativa impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideixi amb el Dia Universal dels drets dels infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
10: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
0: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. La gira mundial dels Oasis farà parada a Barcelona. El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve, i tant que així les especulacions complien les xarxes des de feia una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona confirmada les últimes hores.

0: Doncs així arribem a 3:15 del migdia, moment d'obrir àrea de servei. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Circulació fluida a aquesta hora. Destaquem només retencions a la C-61 de Sant Celoni a Vallgorguina, al Vallès Oriental, en direcció Arenys de Mar, a causa d'unes obres. I a la C-28, a Naut Aran, retencions també per obres. A més, a la C-14-12 encara se circula en pas alternatiu per Oliola, a la Noguera, a causa d'un accident de primera hora del matí. I pel que fa al transport públic, s'ha resolt la incidència en la infraestructura a la línia de Rodalies R2 Sud, que provocava retards, i els trens recuperen els seus horaris habituals, segons assegura Renfe. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La crònica és del Jofre Genué.
2: Pendents al llarg de la jornada d'avui d'aquests termòmetres que avui toquen sostre, calor de ple estiu, amb temperatures que podrien ser, sobretot les diurnes, tranquil·lament d'un dia de ple estiu, d'agost, amb aquests valors que avui superaran fins i tot els 35 graus a l'interior del país, sobretot a les zones més càlides. De fet, cap al Pla de Lleida, la Franja de Ponent i Terres de l'Ebre, que és on pot enfilar-se més el termòmetre, es poden assolir avui alguns valors de 37 o 38. Calor intensa, amb domini del sol, ni un núvol, i a la resta del territori la majoria de valors entre aquests 30 a 35, fins i tot a prop d'aquests 35 en el prelitoral, amb una jornada, com dèiem, estable, de com a molt algunes marinades una mica actives a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, a la costa central, la Costa Daurada, i potser algun núvol decoratiu molt aïllat en punts del Ripollès, però en general esperem poca nuvolositat amb una estabilitat que ha de persistir unes 24 hores més, perquè demà s'espera que arribin canvis. De fet, ja avancem que pels propers dies la temperatura baixa, sobretot a partir de dijous i en dies posteriors parlem d'un ambient més de setembre o de tardor, i concretament aquest canvi de temps que ha de propiciar aquest descens de les temperatures s'iniciarà demà a la tarda, que és quan les nuvolades i els ruixats començaran a estendre's i a guanyar terreny de nord a sud, des del Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Barcelona i Girona, estenent-se de manera més general de cara al vespre, arribant fins i tot a la mateixa costa, i localment amb alguna tempesta que pot ser intensa. Hi ha avisos ja activats d'intensitat de pluja de cara demà al vespre, demà a la tarda vespre, per la possibilitat d'alguna tempesta que pugui ser una mica forta i acompanyada de calamar-se. Els ruixats aniran marxant, tot i que de cara a dijous i divendres poden quedar nuvolades al voltant de la costa central.
3: Resca Info. Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem. I no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Tresca Info. Trescat Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
12: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
13: No, 先ほどイランのペゼシキアン大統領との間で3回目の電話会談を行いました。

0: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
1: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
2: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
0: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
1: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
3: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
0: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
1: Luc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
4: L'objectiu és doble: fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
0: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
4: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
0: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
3: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
0: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
2: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando Hay expectativas muy rígidas, se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
5: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.info.
6: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
7: El Radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
6: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: Esport.
9: Eudald Serra, bon dia.
10: Bon dia. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Aquesta serà la tercera final de la Champions que acollirà el Camp Nou. La primera va ser el 1989 amb victòria del Milan per 4-0 sobre l'Steaua i la segona el 1999 entre el Manchester United i el Bayern de Múnich en triomf dels anglesos per 2-1. Mentrestant, la final de la Champions del 2028 ha estat adjudicada a l'Allianz Arena de Múnich. Pel que fa a les seus de les finals de les Champions femenines, tant del 2028 com del 2029, han estat adjudicades a Lió i Cardiff, respectivament. Mentrestant, el Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander, en partit de la sisena jornada de Lliga. Han acabat l'entrenament i hi haurà la roda de premsa prèvia del tècnic alemany Hansi Flick. Ciutat Esportiva, Joan Gamper, Ramon Salmurri.
11: En marxa hores d'ara la sessió d'entrenament del Barça prèvia al partit de demà, 2:15 de la nit, al Camp Nou contra el Racing de Santander. Entrenament al Camp Tito Vilanova amb tots els disponibles per Hansi Flick. A més, també s'entrena Jesse Bisibu, futbolista en dinàmica del primer equip, però que habitualment té minuts amb el filial. A partir de la una, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick.
10: Un entrenament on participa el brasiler Gabriel Jesus, que hi va passar pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter assumeix amb naturalitat la competència amb el seu company de selecció, Rafinha. També diu que va acceptar l'oferta del Barça, tot i saber que no era la primera opció, i afegeix que està convençut que no sentirà cap mena de pressió.
12: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
10: Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit, després d'un sopar que ha mantingut amb el director esportiu blaugrana Deco i l'intermediari Jorge Méndez.
13: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
7: 3cat Info.
10: La sisena jornada de Lliga comença ja avui. Ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Els de Manolo González venen de guanyar el camp de l'Osasuna i afronten amb optimisme aquest segon desplaçament consecutiu. Tot i la bona dinàmica, el tècnic blanc i blau té clar que encara poden millorar en tots els aspectes del joc.
14: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
10: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties del pubis. El partit Rayo Espanyola jugarà encara a l'estadi de Butarque a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia el seu estadi i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A banda d'aquest partit de l'Espanyol, avui avui es juguen dos partits més d'aquesta sisena jornada de primera, a 9:45, Elx-Madrid. José Mourinho diu quin Madrid li agradaria veure aquest vespre al Martínez Valero.
9: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar.

0: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Òscar Sánchez.
1: Con bastante normalidad. Cuando trabajas en academia, en este caso la Academia del València, pues empezar en el juvenil, evolucionar, ir al Mestalla, y ahora en una circunstancia donde se me ha requerido la presencia en primer equipo, pues intentar ayudarle donde toque.
0: En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'alè pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, Mònaco, Barça, Madrid i a l'NBA. Nikola Mirotić podria debutar ja aquest cap de setmana que ve a la Supercopa ACB, que jugarà a Badalona. I al Mundial de MotoGP, Maverick Viñales continuarà de barrejar el Gran Premi d'Àustria, que es disputarà aquest cap de setmana. Serà substituït per quarta vegada consecutiva per Pol Espargaró.
2: Trescat Info.

0: Les 12. El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. El govern català aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat del país per millorar el sistema educatiu. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost, a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça dels preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments, 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes descobreix l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els ports esportius. S'ha provat en 5 espècies i una ha donat uns resultats que han sorprès els mateixos investigadors. L'Ajuntament del Canal Montsià comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va atorgar al juliol una subvenció de 2 milions per la compra dels immobles. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta amb el Teatre, dedicada al teatre familiar. 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
1: Esports.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. La final de la Champions del 2028 se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnich. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou, en partit de la 6a jornada de Lliga. En acabat parlarà Hansi Flick. La 6a jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elx Madrid.
0: Tarda de sol i calor molt intensa. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, quan arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins la propera hora. Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031. És el pla de regulació aeroportuària conegut com el DORA 3. Inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és, però, el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. La inversió més gran és per renovar la T1 i la T2, sobretot

tot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries. Queda per al Dora 4, entre el 2032 i el 2036, la part

0: a totes les escoles públiques del país. De fet, d'aquí a pocs minuts s'espera que comenci la roda de premsa posterior al Consell de Govern i que seguireu, podreu seguir en directe aquí a 3CAT Info. El president Salvador Illa ja va concretar ahir en una conferència a les Drassanes de Barcelona que vol tenir equipats tots els centres en els pròxims 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi i també a crear el Consell d'Educació de Catalunya per discutir a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
1: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerten que els ventiladors no són prou una solució per climatitzar les escoles. El gremi es posa a disposició del govern per adaptar els centres a les onades de calor, però recomana apostar per l'aerotèrmica i les plaques solars enfront als ventiladors. Ho ha explicat a 3CAT Info el director de FEGICAT, Raül Rodríguez.
2: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
0: Rodríguez considera factible el pla de climatització del govern i calcula 1 milió d'euros per centre de mitjana, tenint en compte el que ja s'ha fet a la ciutat de Barcelona, però avisa que el gran problema és la manca de treballadors.
2: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
0: Tot i l'augment de la demanda d'aparells, els instal·ladors asseguren que no hi ha problemes d'estoc. Parlant de calor, els centres d'atenció primària de Catalunya han atès 3.500 casos d'insolació i cops de calor i prop de 2.000 episodis de deshidratació des de l'1 de maig. Ho revelen les dades actualitzades del Departament de Salut publicades avui, que també destaquen que la xarxa mèdica catalana ha atès en aquest període més de 2.000 urgències relacionades amb les altes temperatures. Les onades de calor des del maig també han comportat més de 400 ingressos hospitalaris i més de la meitat han estat casos de deshidratació, una vintena l'última setmana.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Quan són les 12 i 7 minuts, la inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost, a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, un 9%, però sobretot el de la gasolina, un 17%, i el gasoil, un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat a 20 cèntims per al dièsel i han baixat els 5 cèntims per a la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, els llegums o els cítrics, amb increments de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
4: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
0: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest 2026 es tanqui amb una dada del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situa en el 3,3% i és que es mantingui en el 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que es marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar el tipus d'interès.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a les platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, i que és la xifra més alta del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella. Arrenca a Barcelona el judici per l'acomiadament de 2.000 persones que treballaven per a Meta, la matriu de xarxes com Facebook. La plantilla reclama que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortuny.

0: Protesa.
1: Els treballadors denuncien que Meta va tancar la seu de Barcelona i va traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia per evitar més de 1.200 reclamacions laborals. Les reclamacions eren per presumpta discriminació salarial per la llengua de treball i per qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals i la salut mental. L'advocat del sindicat FIS, Enrique Leiva, defensa que el judici va més enllà del cas de Meta.
2: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
1: La demanda reclama que els acomiadaments siguin declarats nuls i que la plantilla sigui readmesa. Si el tribunal els dona la raó, la readmissió tindrà un cost de més de 90 milions d'euros per a l'empresa.
0: Més qüestions. L'empresa no es vol quedar enrere en la cursa de la IA. El sector veu en aquesta tecnologia una manera de fer créixer la productivitat. Per això, Foment del Treball ha convocat avui la primera trobada de l'administració, l'indústria i les empreses per adaptar-se a la transformació del mercat laboral. Avui només una de cada cinc pimes fan servir la IA, mentre que més de la meitat de les grans empreses ja l'han adoptat. Però totes triguen més de mig any a trobar personal qualificat en aquesta innovació. Barcelona, Núria Jar.
3: Les empreses veuen en la intel·ligència artificial una aliada, però els titulars dels últims dies els hi posen difícil per generar la confiança que sempre demana l'economia. La trobada d'avui posa de manifest que no hi ha marxa enrere. Ho veuen des de Foment, que fa un any i mig ha creat una divisió d'innovació que dirigeix Maria Mora, directora també de la primera trobada avui aquí a Barcelona.
4: Governar la intel·ligència artificial és decidir com entren a la teva empresa, i això no hi ha cap manual que ens ho expliqui, perquè fa 5 anys aquesta qüestió no estava sobre la taula. No esperar que ningú us doni el pla fet, sinó construir el vostre propi pla mentre aneu avançant. Com està entrant la robòtica en les vostres línies de producció i el debat al voltant del talent que necessitarem d'aquí 5 anys.
3: Un dels grans problemes que admet el sector és com adaptar-se en aquesta nova realitat. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que també al món de l'empresa li costa de seguir. Ho explica la responsable de polítiques públiques en intel·ligència generativa per Amazon Web Services a Europa, Orient Mitjà i l'Àfrica, Sasha Rabel.
5: Una empresa nova fa servir la IA cada 7 segons, les 24 hores del dia i durant tot l'any. La majoria de les empreses assenyalen una manca de competències digitals i afirmen que es triga gairebé 7 mesos a contractar algú amb les habilitats digitals adequades.
3: El sector coincideix que fer servir la intel·ligència artificial no és una opció. Estan convençuts que la tecnologia ha de formar part de la innovació i la competitivitat del teixit empresarial del país, com ja ho és a l'economia mundial.
0: Qui també ha parlat d'intel·ligència artificial és la presidenta del Banc Central Europeu, que adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i els Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. Més qüestions. Revés judicial a l'intent de Trump de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes al domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi. I enmig de les veus crítiques que consideren que el pla viola la llei electoral i causaria caos en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern dels Estats Units. 4 dels seus jutges conservadors i els 3 progressistes han sentenciat contra els plans de Donald Trump. La causa judicial no queda tancada del tot. El Partit Republicà de Trump treballa per retenir el control del Congrés en les eleccions del novembre en una cursa ajustadíssima. Des que va tornar a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha intentat restringir el vot per correu. Això beneficiaria el seu partit perquè les enquestes indiquen que els demòcrates recorren més a aquesta modalitat de vot que els republicans. Aproximadament el 30% dels votants, sobretot demòcrates, van emetre el seu vot per correu a les eleccions presidencials de fa 2 anys. I la Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans per sortir a l'estranger. Les noves regles donen més poders als governs i responen als esforços del president Xi Jinping per reforçar el control sobre els secrets d'estat, la tecnologia i els treballadors altament qualificats. Les autoritats podran vetar els moviments que creguin que posen en risc la seguretat nacional, per exemple, per la possible fuga d'informació industrial o tecnològica sensible. La Xina vol mantenir un control estricte sobre sectors com els semiconductors i la intel·ligència artificial, en els quals competeix fortament amb els Estats Units. La nova regulació afectarà funcionaris, membres del Partit Comunista i empleats d'empreses estatals. Al març, les autoritats xineses van impedir sortir de la Xina els cofundadors d'una empresa d'intel·ligència artificial que havia estat adquirida per la nord-americana Meta. Les noves normes han rebut crítiques d'organitzacions de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional. Els analistes asseguren que la llei fa retrocedir la Xina cap a la prohibició dels viatges a l'estranger que va prevaldre durant dècades entre els anys 50 i 70. Les restriccions es van relaxar després, quan Pequín es va obrir al comerç internacional. En punt, un quart d'una del migdia. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Marc. Pocs problemes per circular ara mateix per les carreteres i autopistes del país. Destaquem només retencions a la C-61 de Sant Celoni a Vallgorguina, al Vallès Oriental, en direcció Arenys de Mar, a causa d'unes obres. I a la C-25 està tallada la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm, en sentit Girona, per un camió volcat. A més, a la C-28 hi ha retencions a Naut Aran, a causa d'unes obres. Pel que fa al transport públic, s'ha resolt la incidència en la infraestructura, la línia de Rodalies R2 Sud, que provocava retards, i els trens recuperen els seus horaris habituals, segons assegura Renfe. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: El temps. Francesc Mauri.
7: Tarda de sol contundent a tot el país, al 100% del territori, amb calor que toca sostre. Tarda amb valors de 30-35 graus, les més altes 36-37 a Ponent. Demà ja no assolirem aquests valors, encara calor, sobretot estable el termòmetre en alguns punts de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. La resta del país ja baixarà entre 2 i 5 o 6 graus. Ara bé, el descens que es notarà molt més serà de cara a la matinada de dijous i durant el dijous. Demà amb un matí tranquil però amb intervals de núvols, a partir del migdia i la tarda algunes tempestes al terç nord de Catalunya i a punts del nord-est, i durant el vespre i nit podrien descarregar amb força el litoral i prelitoral central. En qualsevol d'aquests casos s'activa l'avís taronja per part de Meteocat, perquè algunes de les intensitats podrien ser, entre demà a la tarda i sobretot demà a la nit, torrencials de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tresca Info.
8: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
9: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
11: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
12: Dues entitats bancàries, 3 farmàcies i una perfumeria.
10: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
13: Per on anava, pobre home, sí, amb un espenta a terra, pobre.
10: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tresca Info. Seguim amb l'actualitat. Desmantellada una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i a Terrassa. La resta dels centres des d'on es posaven en contacte amb les víctimes eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, a Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una quarta part. Precisament, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, el que explicàvem. Missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència

0: hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar els SMS, el seu àlies, i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la CNMC ha inclòs al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre. La mesura està inclosa en un pla antiestafes que també inclourà un canvi a les trucades comercials. Serà a partir del 17 d'octubre, que hauran de fer servir el número 400 com a prefix.
1: 3CAT Info.
0: Les vacunes d'ARN missatger, les mateixes que es van fer servir per a la Covid, són el futur de la lluita contra el càncer, segons el doctor Josep Tabernero, oncòleg del Vall d'Hebron i director del comitè científic de l'Institut Casa Research. Es tracta d'un tractament personalitzat per a cada pacient en funció del tipus de tumor. Les futures vacunes entraran en el sistema immune per atacar amb eficàcia les cèl·lules tumorals mitjançant el mateix mecanisme que permet a les vacunes actuals eliminar virus o bacteris com el sarampió o el tètanus. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Que és veritat que fer vacunes personalitzades és més complexa, perquè has d'agafar el material de cada malalt, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns tipus de tumors en què les alteracions genètiques que hi ha són molt diferents d'una a l'altra. Però això, el que sembla complexa, és un problema purament tècnic. Al final del dia, això s'acabarà simplificant, no? I no deixa de suposar un gran avenç.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un estudi que durant 2 anys han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com són els ports esportius Blanes, Fèlix Martín.
3: Les esponges marines són unes grans depuradores. En van triar de 5 espècies diferents, però només una va sobreviure en un entorn contaminat com el port marina de Palamós. S'hi ha adaptat tan bé que ha sorprès els mateixos investigadors. Ha concretat a 3CAT Info el director de l'estudi, Manuel Maldonado.
4: Increíblemente, alrededor de las estructuras que tienen las esponjas, se ha instalado un banco bastante grande de peces. Fue una gran sorpresa. Han hecho una colonia increíble. Luego hemos visto estrellas de mar, que también odian los hidrocarburos. O sea, están atrayendo vida que ahora mismo no les tocaría estar en el puerto con el nivel de contaminación que hay.
3: Les esponges no netejarien tot un fons marí en mal estat, però sí que hi ajudarien de forma natural. Els resultats de l'estudi s'han publicat en una revista especialitzada i l'èxit de la seva difusió amb articles publicats al New York Times o la BBC ha agafat per sorpresa els seus responsables. Ara, diuen, el repte és aconseguir finançament per poder continuar els estudis.
1: 3CAT Info.
0: L'escriptor Andreu Martín guanya el 20è Premi L'Hospitalet Confidencial de novel·la negra amb Pancràs, ambientada a la Barcelona del pistolerisme dels anys 20. El jurat n'ha destacat el ritme àgil i l'humor negre. El premi, dotat amb 12.000 euros, inclou la publicació de l'obra per a Editorial Clandestina. El lliurament serà el 12 de desembre a la Biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet. Martín, un dels autors clàssics de novel·la negra a l'Estat, ja havia rebut el Premi Nacional de la Literatura Infantil i Juvenil del Ministeri de Cultura i 3 vegades el Premi Hamet, entre altres guardons. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada al teatre familiar. És una iniciativa impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideixi amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar d'ADECTA, ho ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio.
5: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
0: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya. I ara repassem amb el corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, l'entrega dels Premis Emmy d'aquesta nit a Los Angeles.
6: La 78a edició dels Emmy té 2 noms, The Pitt i La maldició de Widow's Bay. La primera se situa en un hospital a Pittsburgh, Pennsylvania, i el seu protagonista està interpretat per Noah Wyle.
7: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-me.
6: L'altra triomfadora ha estat La maldició de Widow's Bay, sèrie també premiada amb millor actriu secundària per a Kate O'Flynn i millor actor de comèdia per a Matthew Rhys, el qual també s'ha endut el guardó pel seu paper a The Beast in Me. Aquest ha estat un dels moments inoblidables de la nit.
8: In Berlin, Saigon, the Middle East, with a turkey leg and a golf club and
6: quan l'actor Michael J. Fox ha pujat a l'escenari en cadira de rodes i ha fet un discurs en defensa de la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Hi ha hagut pocs discursos políticament compromesos en aquesta gala dels Emmy, tot i que val a dir que The Late Show, el programa censurat pels tentacles de Donald Trump, ha estat premiat.

0: Qui s'ha atrevit a alçar una mica la veu ha estat la veterana Sally Field, millor actriu per Criatures Lluminoses.
1: Som les arts, tenim importància. Les nostres veus, la nostra diversitat, la nostra manera única d'explicar històries són importants. No podem deixar que aquestes veus siguin silenciades, compromeses o que s'esvaeixin. Moltes gràcies per això. Thank
0: you so much. Field també ha estat l'encarregada de dedicar un sentit homenatge a la desapareguda Dolly Parton, de qui n'ha destacat la humanitat.
2: 5 minuts i seran 1:15. Esports. El del Serra, bon dia.
3: Bon dia, ho explicàvem ara fa una mica més de mitja hora. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol de l'any 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Aquesta serà la tercera final de la Champions que acollirà el Camp Nou. La primera va ser el 1989 amb una victòria al Milan per 4-0 sobre l'Este Aua i la segona el 1999 entre el Manchester United i el Bayern de Múnich en triomf dels anglesos per 2-1. Mentrestant, la final de la Champions del 2028, de l'any abans, ha estat adjudicada a l'Allianz Arena de Múnich. Pel que fa a les seus de les finals de les Champions femenines del 2028 i 2029, han estat adjudicades a Lió i Cardiff, respectivament.
4: Trescatinfo.
3: Mentrestant, el Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6ª jornada de Lliga. Han acabat aquest entrenament cap als vols de la 1. Està prevista la roda de premsa del tècnic alemany Hansi Flick, un entrenament on hi participa el brasiler Gabriel Jesus, que ahir va passar pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, un davanter que assumeix amb naturalitat la competència amb el seu company de selecció Rafinha. També diu que va acceptar l'oferta blaugrana, tot i saber que ell no era la primera opció, i afegeix que està convençut que no sentirà cap mena de pressió.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
3: Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit, després d'un sopar que ha tingut amb el director esportiu blaugrana Deco i l'intermediari Jorge Mendes.
6: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal. Pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva 2 o 3 jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
3: La 6ª jornada de Lliga, però, comença ja avui mateix. Ho farem el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Els de Manolo González venen de guanyar el camp de l'Osasuna i afronten amb la moral alta aquest segon desplaçament consecutiu. Tot i la bona dinàmica, el tècnic blanc i blau té clar que encara poden millorar en tots els aspectes del joc.
7: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
3: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyola jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir, tot just, la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia el seu estadi i podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol d'avui començarà a les 7 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
3: A banda del partit de l'Espanyol, avui se'n juguen 2 més de primera, a 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho diu quin Madrid li agradaria veure aquest vespre a l'estadi Martínez Valero.
8: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
3: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista Òscar Sánchez.
9: Con bastante normalidad. Cuando trabajas en academia, en este caso la Academia del Valencia, pues puedes empezar en el juvenil, evolucionar, ir al Mestalla y ahora en una circunstancia donde se me ha requerido la presencia en primer equipo, pues intentar ayudarle donde toque.
3: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la cinquena jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. Amb aquesta victòria, el Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és líder. Mentrestant, en bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada.

0: Hem arribat a 1:15 del migdia. A aquesta hora estem pendents de la compareixença de la consellera portaveu Sílvia Paniquer per donar compte dels acords del govern, així que comenci. Evidentment, com és habitual, a 3cat Info la podreu seguir en directe. Abans, però, repassem els principals titulars a aquesta hora. Un dels acords destacats us l'hem explicat al llarg del matí. És el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys en prioritat per un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. De fet, segurament serà un dels acords que anunciarà la consellera portaveu Sílvia Paniquer d'aquí a uns minuts en aquesta roda de premsa posterior al Consell de Govern. D'altra banda, el Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat sobre l'educació anunciat ahir pel president Illa, es reuneix aquesta mateixa tarda per arrencar el procés. També us estem explicant que el govern espanyol dona un impuls avui al pla de transformació de l'aeroport de Barcelona. El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou 1.700 milions d'euros per a la instal·lació aeroportuària a l'espera del gruix previst per a la seva ampliació. I hem parlat també de l'IPC. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost.
1: Esports.
0: En esports, el titular destacat d'aquest matí és que el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol, Audal, el 2029.
2: Així ho ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. Aquesta serà la tercera final de la Champions que acollirà l'estadi Blaugrana. Per la seva banda, la final de la Champions del 2028, de l'any abans, se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnich.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i calor molt intensa. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre els 30 i els 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, quan arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous. Ara passant 2 minuts de 1:15 del migdia, com dèiem, pendents doncs d'aquesta roda de premsa de posterior al Consell Executiu. Però, mentrestant, repassem l'actualitat de la jornada. Tret de sortida, les inversions per preparar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol té previst adjudicar 1.700 milions al Prat. S'inclouen en el pla d'inversions d'Aena fins al 2031. És el pla de regulació aeroportuària conegut com el DORA 3. No és el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. La inversió més gran és per renovar la T1 i la T2, sobretot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries. La inversió, doncs, queda per al DORA 4 entre el 2032 i 2036, la part principal de l'ampliació prevista, com ara l'allargament 500 metres de la tercera pista, perquè els tràmits administratius i ambientals que s'han de fer són molt llargs. El govern espanyol i català defensen l'ampliació, tot i el rebuig de l'oposició i entitats ecologistes. El DORA 3 també inclou un augment de les taxes aeroportuàries que paguen les aerolínies del 3,8%. D'altra banda, el Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat sobre l'educació anunciat ahir pel president Illa, es reuneix aquesta tarda per arrencar el procés. L'objectiu és arribar a un consens sobre com s'ha de resoldre les principals possibles reptes del sistema educatiu, amb el compromís del govern d'invertir el 6% del PIB en educació per superar la crisi educativa. Una xifra que recull la llei d'educació del 2009 i que no s'ha executat en 17 anys. Un debat en què hi estaran presents tots els membres de la comunitat educativa, com sindicats o famílies, que ja formen part del Consell d'Educació, però també el món cultural o el lleure educatiu. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, diu que l'objectiu és recuperar la confiança i superar l'actual clima de confrontació. Són declaracions a 3cat Info.
3: És a dir, anem-nos posant d'acord sobre les grans coses importants que volem del sistema educatiu i anem-ho fent de manera col·laborativa, de manera cooperativa, no de manera confrontada, i a veure qui guanya en un combat que no és combat, perquè no s'ha d'entendre com un combat, s'ha d'entendre com una cooperació.

0: general.
1: Del Pozo diu que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que cal anar més enllà i pactar les solucions. L'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, diu que no s'entendria que aquest debat es fes sense la participació de sindicats i famílies i que el centre ha de ser per enfortir el sistema públic. Ara, però, el que estem a punt d'oferir-los és en directe a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Parla la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
2: Que comenci fent un breu repàs del que va ser la conferència ahir del president Illa, d'aquest repàs també d'aquests 2 anys de govern que ha ocupat la primera part del Consell Executiu d'avui, entre altres qüestions, perquè com el president Illa va anunciar ahir, i avui doncs hem acordat, hi havia diferents qüestions que formaven part de l'ordre del dia i del Consell Executiu d'avui. Com saben, fonamentalment ahir el president va voler avaluar aquests 2 anys de govern, aquesta arribada al punt mig d'aquesta legislatura, un balanç que, com va dir el president Illa, d'aquests 2 anys determina que des del govern hem iniciat ja des d'aquells primers compassos a l'agost del 2024 una nova etapa a Catalunya que fonamentalment deixa enrere una etapa de bloqueig i s'obre, com també vam dir des del principi, a unir i a servir el país. Com? Doncs amb un projecte que té una mirada futur, també com es va dir, amb un projecte que encara els propers 10 anys, la propera dècada a Catalunya, i sobretot amb acords i diàlegs amb les diferents institucions i també amb els diferents grups parlamentaris de l'arc parlamentari. I també, com es va assenyalar ahir, aquesta nova etapa de mirada cap al futur i de deixar enrere el bloqueig es constitueix o es basa en 3 pilars fonamentals. Un primer, d'estabilitat. El president Illa ahir marcava doncs, el retorn d'algunes empreses importants pel teixit econòmic i social català, com pot ser el Banc de Sabadell o CaixaBank o Criteria. Per tant, estabilitat que des del primer moment ha marcat, com dic, l'acció de govern. Segon, el diàleg i els acords, com assenyalava també, amb totes les institucions, també amb el govern d'Espanya, amb algunes consecucions en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de competències, doncs que assenyalen precisament que la via del diàleg i de l'acord és la que des del govern considerem l'adequada per avançar conjuntament. I un tercer element, que és la recuperació de la influència de Catalunya en l'àmbit internacional i concretament en l'àmbit europeu, a través, concretament, la planificació del Pla Brussel·les. Per tant, 3 eixos on estem construint aquesta nova etapa. A més, a tot això hem d'incorporar la consecució d'uns nous pressupostos a Catalunya després d'uns anys de pròrroga pressupostària. De fet, els pressupostos més ambiciosos que ha tingut a Catalunya en la seva etapa democràtica, també amb una proposta de nou model de finançament que ens han de dotar de recursos addicionals. En l'àmbit de la seguretat i la convivència, l'impuls de l'ampliació del cos de Mossos d'Esquadra per tal d'arribar a aquests 25.000 Mossos d'Esquadra. En l'àmbit de l'habitatge, el Pla 50.000, també els crèdits d'emancipació, la contenció de rendes, per tant, les polítiques més ambicioses mai fetes en l'àmbit de l'habitatge i comparativament amb el nostre entorn, les més ambicioses per tal d'assolir habitatge assequible pels catalans i catalanes. I va assenyalar també alguns projectes que, com deia, trenquen una etapa de bloqueig i se'ls dona un impuls definitiu. En l'àmbit de salut, doncs, tenim l'ampliació dels hospitals Verge de la Cinta, Joan 23, Arnau de Vilanova, o l'impuls definitiu a nous espais sanitaris, com pot ser el nou Trueta o el Clínic. Tot això conjuntament amb infraestructures en l'àmbit de la mobilitat i en l'àmbit de les infraestructures que necessita el país per avançar, des del tramvia del Camp de Tarragona, per assenyalar un dels que ahir també es comentava, el desdoblament de la C-55, la línia orbital, la transversal ferroviària, tota l'encomana de pacificació de la Nacional 2, l'encomana també vinculada a la Nacional 260, l'Eix Pirinenc, totes les obres que ahir també es varen mencionar, més de 150 que s'estan desenvolupant en l'àmbit de Rodalies per millorar les infraestructures, o el pla de regadius. Tot això, juntament amb projectes de futur, com pot ser l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, o la

gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. Per tant, tot un impuls de projectes que tenen aquesta mirada de futur i que, com dic, trenquen una etapa, una dècada de desinversió i de bloqueig. Algunes dades també que avalen doncs el bon camí, no? I aquests primers dos anys que marquen aquesta etapa. Des del punt de vista econòmic, tenim un creixement de 2,9% per sobre de la mitjana espanyola. Per tant, l'economia catalana, amb totes les dificultats i amb tot l'àmbit que hem de treballar de revertir aquest creixement a la majoria de catalans i catalanes, però hi ha una bona marxa de l'economia catalana, com dic, 2,9% per sobre d'Espanya. En l'àmbit de la seguretat i la convivència, una reducció del 7,6% dels fets delictius respecte al 2025 o un 10% de disminució respecte a la mitjana dels 4 últims anys. En l'àmbit d'habitatge, veiem com els topalls de lloguer funcionen i veiem com anem avançant amb el Pla 50.000 amb dades que ja concreten pisos de nova construccions finalitzats i ampliació del parc d'habitatge a través de la compra d'actius existents. La recuperació del Pla de Barris amb una primera convocatòria que ja dota a 20 barris a Catalunya amb aquest pla i en aquests moments amb la segona convocatòria a punt de tenir una resolució també provisional les properes setmanes. El nou pla de pobles, que són 400 milions d'euros també per municipis de menys de 5.000 habitants, o la duplicació del PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis, dotat amb 500 milions d'euros. Per tant, recursos destinats al món municipal per ajudar els ajuntaments, especialment aquells que tenen menys recursos tècnics i econòmics, avançant els diferents reptes que compartim. Per tant, les dades, els principals, els tres pilars sobre els que es construeix aquest canvi, fa que el canvi sigui evident en aquests dos anys, amb aquesta mirada al futur, i, com dic, canvis evidents que, a més, acompanyen amb un nivell d'inversió i de projectes, alguns dels quals assenyalava, que preparen a Catalunya pels propers anys que venen, per aquesta dècada, i situar-la en el lloc que li correspon. Més davant, tres reptes que el president ahir també assenyalava, reptes que no són únics a Catalunya, són compartits, però que en qualsevol cas a Catalunya també afecten. El primer, el del canvi climàtic i aquest esforç d'adaptació que hem de fer per als impactes negatius del canvi climàtic. El canvi tecnològic, també, amb reptes, com dic, compartits, però en qualsevol cas a Catalunya també, i un canvi demogràfic. Canvi demogràfic, tecnològic i canvi climàtic són tres elements que decidiran el futur de molts països, entre els quals Catalunya. I, per tant, en aquí també insistirem en les polítiques a desenvolupar en els propers anys. Per tant, un projecte, el de Catalunya, que torna a ser un projecte col·lectiu d'unitat del poble de Catalunya, amb institucions sòlides i amb el pressupost més ambiciós de la seva història. Aquests són els elements que ahir el president va voler assenyalar i que són mostra d'aquest canvi i d'aquests primers dos anys. Aquesta estabilitat, com els deia, i ara ja assenyalo alguns dels acords concrets, es tradueix en projectes també concrets, reptes, canvi climàtic, l'impacte a les nostres aules, aquest és un dels reptes que tenim, i amb el pla Actualitza Clima, que com va anunciar el president, aborda la climatització dels 2.530 centres educatius públics a tot Catalunya i 51 residències també públiques de gent gran a Catalunya d'aquí al curs 2030-2031. També, davant el repte tecnològic, la creació del primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i del mercat de treball, o sigui, específicament vinculat a l'evolució del mercat de treball a Catalunya, que fonamentalment ens ha de blindar els drets laborals i de les persones per sobre de decisions algorítmiques que puguin actuar sense supervisió humana. I tercer, un debat de país sobre l'educació, com va dir el president, iniciarà aquesta ronda amb els grups parlamentaris de l'arc parlamentari, però amb l'encomana i el mandat de que sigui el Consell d'Educació de Catalunya l'instrument per tal de generar aquest debat i per tal d'assolir l'excel·lència educativa, juntament amb una qüestió que ja amb l'aprovació de la llei educativa el 2009 ja es va marcar com a objectiu,
però que fins ara no s'havia assolit ni havia tingut l'impuls necessari, que és arribar a aquest 6% d'inversió pública que es preveu en la llei educativa en el sistema educatiu. Catalunya, per tant, com va concloure el president, té avui tot allò necessari per guanyar-se aquest futur. Tenim reptes compartits, no únics a Catalunya, però tenim tots els elements i tenim els recursos per tal de poder-ho abordar amb una política útil, de diàleg, de pacte, com hem defensat des del primer dia, allunyada dels odis, de les confrontacions i dels bloquejos, per tal de construir allò que necessitem: habitatge, escoles i oportunitats pels catalans i catalanes. I ara sí, els passo a detallar els tres acords, dos d'ells vinculats i anunciats ahir pel president, i un tercer, començaria per aquest tercer, que no va ser objecte ahir de l'anunci, però important també pel futur de Catalunya, per les empreses catalanes i també en l'àmbit ferroviari, que és l'aprovació de l'estratègia de terminals ferroviàries a Catalunya. És aquest un instrument de planificació que ens ha de permetre a futur, d'aquí al 2030, però també enllaçat amb l'estratègia ferroviària catalana del 2040 i el 2050, reforçar el paper que ha de tenir l'àmbit ferroviari en el transport de mercaderies. Per tant, estem parlant d'estacions intermodals pel transport de mercaderies a Catalunya i poder avançar, per tant, en un model logístic que no només sigui més sostenible en termes d'emissions, sinó que també sigui més eficient i, sobretot, connectat als grans eixos ferroviaris europeus de mercaderies, el que es coneix més popularment com les autopistes ferroviàries. Per tant, dos objectius d'aquesta planificació: una, la descarbonització i, per tant, un objectiu de sostenibilitat, i segon, modernitzar la mobilitat i, sobretot, la mobilitat ferroviària de mercaderies a Catalunya. Com els deia, aquesta estratègia s'emmarca en la planificació ferroviària general que tenim i que hem donat a conèixer, amb l'eix transversal, l'eix orbital i també la millora del propi sistema de rodalies. Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris, i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4% passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%. Per tant, estem a un 4%, l'objectiu del 2030 és arribar al 10%, i la mitjana europea en aquests moments és el 18%, i de fet, a nivell europeu, el que es marca a futur és que pugui arribar a ser un 30%. Per tant, és també un projecte estratègic amb la integració de la mobilitat de mercaderies a nivell europeu. Assolir aquests objectius no vol dir només construir noves línies ferroviàries, per això es deia que connecta amb l'orbital ferroviari, amb la transversal, sinó que vol dir desplegar aquestes terminals ferroviàries. I en aquest sentit, tan important és el corredor mediterrani com el corredor transversal, com també l'eix que tenim en aquests moments que uneix Tarragona amb Saragossa passant per Lleida. Què preveu, doncs, aquesta estratègia? L'impuls de 4 terminals ferroviàries distribuïda en 4 àmbits a Catalunya. La primera, la de Vilamalla, la de l'Empordà, aquesta és la que està més avançada a nivell de projectes. També la del Penedès, la de Terres de l'Ebre i la de Lleida, que està vinculada al desenvolupament de Torreblanca, 4 pilans. Aquestes noves instal·lacions, aquestes noves 4 terminals ferroviàries, es coordinaran amb les de referència a nivell de ministeri que ja són existents en aquests moments, com pot ser la terminal de la Llagosta o la del Port de Barcelona i la del Port de Tarragona. Incorporem també, a banda d'aquestes 4 terminals, el paper que ha de tenir el Port Bou en tot aquest mapa global i general que els estava marcant. Port Bou és una terminal propietat d'Adif, però que pensem que ha de jugar un paper fonamental a futur per la connectivitat amb França. Per tant, ho incloem en aquesta estratègia, aquesta xarxa integrada de servei a tot el territori. No podem dependre només de la carretera
per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.

0: Aquesta estratègia es desenvolupa els propers 10 anys, però si ens centrem en el primer objectiu, que és 2026-2031, amb aquestes quatre terminals que els he assenyalat, la inversió que es preveu desplegar és de pràcticament 127 milions d'euros. I, com els dic, incorpora l'estació de Portbou per tenir aquest paper especialment rellevant amb la connectivitat amb Europa a través de França. Per tant, un full de ruta compartit amb el Ministeri també, amb Adif i amb l'Estat i amb les institucions europees també i amb el sector privat. No oblidem que al voltant de totes aquestes estacions ferroviàries hi ha també tot el sòl d'activitat logística que acompanya. I que, com els deia, ens ha de connectar amb aquestes autopistes europees. Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també. Per tant, una estratègia pel futur, com es deia, molt connectada també al teixit econòmic català. Una última dada. Pensin que a partir dels 82-84 quilòmetres el cost per tona de mercaderia ferroviària o viària té un increment importantíssim a favor de l'eix ferroviari. Per tant, estem parlant que és molt més competitiva l'empresa catalana quan pot moure les seves mercaderies pels eixos ferroviaris. I els dos acords que assenyalava també al principi vinculats doncs, al repàs d'aquests dos anys de govern i aquesta mirada cap al futur, l'Observatori d'Intel·ligència Artificial, hem aprovat avui aquest nou marc per anticipar-nos, fonamentalment el que ens volem és anticipar-nos i planificar i governar, per tant, l'impacte que pot tenir el desplegament de la intel·ligència artificial, sobretot vinculat i l'impacte que pot tenir en el mercat de treball català. S'emmarca dins de l'estratègia Catalunya Intel·ligència Artificial 2030. Som ben conscients que hem d'aprofitar tot el potencial que ens dona el desplegament de la intel·ligència artificial, però hem de tenir aquesta perspectiva que els deia al principi, humanista, competitiva, però humanista i alineada amb els valors democràtics i, per tant, de la governança i de l'interès públic. Els cinc àmbits que s'articulen en aquesta estratègia són, com els deia primer, anticipar i avaluar contínuament com afecta la intel·ligència artificial en el mercat laboral i per tant, en el mercat de l'ocupació. Segon, capacitar els treballadors i treballadores també en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial en les seves tasques laborals i en el seu dia a dia. Ens donava el conseller d'Empresa i Treball una dada. A futur, el 40% de les competències laborals i el 40% dels treballadors i treballadores patiran canvis en el seu dia a dia laboral i canvis importants per efecte de l'arribada de la intel·ligència artificial. Per tant, la capacitació dels treballadors i treballadores és el segon element important. Tercer, reforçar la competitivitat de les empreses, ajudar les empreses a la implantació d'aquesta intel·ligència artificial en els processos productius i en el seu dia a dia. Quart, protegir els drets laborals, com es deia, que no siguin els algoritmes sense un control humà qui marquin el futur. I l'últim element, el cinquè, impulsar aquesta governança activa i responsable, per tant, d'interès públic. Això, a la pràctica, en què es tradueix? Doncs en una major o una voluntat d'una major transparència sobre l'ús dels algoritmes en el mercat laboral, a la feina, amb una major protecció dels drets laborals davant l'automatització. Aquest suport a les pimes, saben que el nostre teixit econòmic està molt vinculat a petites i mitjanes empreses perquè incorporin aquesta intel·ligència artificial d'una manera responsable, programes de formació, programes de requalificació dels treballadors i treballadores en aquesta transició. I això anirà acompanyat de la creació d'un observatori especialitzat en intel·ligència artificial i mercat del treball, que el que ens permetrà és precisament anticipar-nos i marcar o avaluar i detectar aquestes tendències, aquestes oportunitats, però també riscos amb dades reals per tal de poder orientar les polítiques públiques amb aquesta voluntat de protecció del capital humà. Tot aquest projecte es desplegarà com no pot ser d'altra manera i es va dir amb diàleg social, amb els sindicats, amb les patronals, tots els agents, perquè els beneficis d'aquesta transformació arribin al conjunt de la societat. Per tant, observatori i estratègia amb aquests 5 elements que s'ha concretat avui amb aquest acord de govern. I finalment, i aquest és l'últim acord que avui es volia assenyalar, el Pla Clima. Ahir el president ho anticipava, l'aprovació de dues qüestions. La primera, un programa temporal, una oficina tècnica de 8 persones que des d'Economia i conjuntament amb Infraestructures, amb Infracat, crearan aquesta oficina per implementar aquest nou pla clima per climatitzar totes les aules, 2.530 centres educatius públics a tot Catalunya, d'aquí, començant per aquest curs, fins al curs 2030-2031. Per tant, objectiu de climatitzar aquests centres educatius i també, com saben, les 51 residències gestionades també públicament per la gent gran. La inversió total que s'estima per aquests 2.530 centres és d'aquests 2.500 milions d'euros, aproximadament, d'acord a les necessitats de cada equipament. Per tant, la primera feina que tindrà aquesta oficina tècnica és fer una diagnosi i veure quines són les millors tecnologies de climatització i prioritzar quines són les escoles i centres educatius per on començar. Per assegurar el confort tèrmic dels alumnes, per garantir també la qualitat de l'aire interior. S'ha parlat molt de la temperatura, però també la manca de regeneració d'aire també és una qüestió que es vol millorar. I per millorar també l'eficiència energètica dels equipaments. Pensin, tal com es va dir ahir, que un de cada 4 centres educatius és anterior a 1965. Per tant, l'eficiència energètica també és un element que tindrà cabuda en aquest pla clima. D'aquests 2.500 milions d'euros, no tots són recursos de pressupost. Aquí també hi haurà línies de finançament i pensin també que aquí hi ha titularitats diferents en funció de si són centres de primària o centres de secundària. En qualsevol cas, el desplegament serà en totes aquestes aules, progressiu en els propers 5 anys i disposem ja, com també saben, de 100 milions d'euros ja en aquests pressupostos aprovats de 2026 per iniciar ja en aquest curs la climatització de 100 centres. El desplegament s'articularà a través d'Infraestructures de Catalunya i, com dic, aquest programa temporal, aquesta oficina tècnica, inicia tot aquest camí per arribar a l'objectiu 2030 de la climatització de totes les aules i de les 51 residències. I ara sí, crec que he repassat aquells acords que ens semblen més rellevants i quedo a la seva disposició per totes aquelles qüestions que em vulguin traslladar.
1: Comencem el torn de preguntes des de la cabina de ràdio amb l'Adrià Santa Susanya, de RAC1.
2: Hola, bon dia, bona tarda, consellera portaveu. Tenia diferents preguntes sobre el tema de la climatització de les aules. En les darreres hores, després de l'anunci del president, hi ha hagut plataformes educatives que han sortit a criticar una mica aquest anunci. És el cas de plataformes com Aules que Cremen, que han dit directament al CITU dient que era precampanya electoral l'anunci que va fer el president, perquè creuen que serà molt difícil climatitzar totes les escoles abans del 2031 amb la inversió que s'ha anunciat. També el tercer sector ha demanat més inversió en drets socials aquests 2 anys que queden de legislatura. M'agradaria saber una mica doncs, què responen o què valoren després d'aquestes crítiques. I també m'agradaria saber si el pacte de país, l'acord d'educació que vol impulsar el president, si es convidarà a totes les forces parlamentàries, vol dir que també l'extrema dreta, o s'exclourà Vox i Aliança Catalana en aquest sentit? Gràcies.
0: Sí, respecte a la primera qüestió, miri, el govern, al final el govern ha de governar i assenyalar, no?, aquelles qüestions que també voldria recordar per alguns comentaris que vostè feia que no van començar l'agost del 2024. És a dir, els estic dient que una de cada 4 escoles són anteriors a 1965. Imagino que aquesta era una qüestió coneguda i, per tant, això implica una sèrie de dèficits climàtics i d'infraestructura. Quina és l'obligació del govern? Efectivament, fer aquesta diagnosi, assenyalar aquest repte i posar els recursos necessaris. Cap govern fins ara havia posat tants recursos en favor del sistema educatiu. en general, amb diferents qüestions, amb infraestructures també. I l'estimació que es fa efectivament és que per climatitzar, i no només climatitzar, sinó per la qualitat de l'aire interior i també per l'eficiència energètica d'un parc d'escoles tan envellit, requereix aquests 2.500 milions d'euros. Això no és un anunci, això és una realitat dels recursos que...
3: Són les explicacions posteriors al Consell Executiu per part de la consellera portaveu Sílvia Paneque. Ara arribem al punt de la una, al migdia, temps a 3Cat Info, d'escoltar el Catalunya al dia.
4: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
5: 33 graus i mig a l'Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar, gairebé 34 al Manuel de Pedrolo de Tàrrega, 32 i mig al Baraguer d'Entença de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Som a mitjans de setembre, però la majoria d'escoles encara són un infern. Tret d'una desena, el mapa que les monitoritza, el de la plataforma Aules que Cremen, indica que encara ara superen els 27 graus, que és el llindar a partir del qual, segons estableix un decret llei, s'incompleixen les condicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. El govern ha aprovat avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país i també les residències de gent gran, que són majoritàriament a mans privades.
6: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Aquest és l'objectiu del govern pels pròxims 5 anys, però ha fet una llista també de 100 escoles i instituts que tenen màxima prioritat de climatitzar-se perquè ho puguin fer en els pròxims 2 anys. Avui serem en una d'aquestes escoles, que és en aquesta llista, és la de Sant Josep de Calassanç de Lleida.
7: Fa tanta calor que no podem ni estudiar.
8: Ens barallant-nos molt perquè aquí li toca tenir el ventilador.
9: Hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que teníem.
5: Van acabar classes al juny a 30 graus, ara les han represes a la mateixa temperatura. L'Estela Busoms i en Ramon Dalmau ens ho explicaran des d'allà mateix, des d'aquesta escola de Lleida. De totes maneres, els gremis d'instal·ladors ja alerten que amb ventilador no n'hi ha prou, que el que caldria és posar aerotèrmia i plaques solars.
10: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire. A més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
5: I també avisen que no tenen prou mans, que els falta personal. I el mateix decret llei que fixa que no es poden superar els 27 graus per treballar marca també un topall per la part baixa del termòmetre, 17 graus. Doncs potser recordareu que vam parlar d'un institut d'Igualada, el Joan Mercader, que a l'hivern arribaven a 13 graus dins de les aules.
11: Ens havíem d'adaptar a la situació. S'havia d'anar a classe, s'havia de continuar aprenent puntualment, o ja van ser els alumnes que sí que han tingut més dificultats i no podien assistir a classe tant com ells haguessin volgut.
5: Doncs bé, bones notícies també en aquest cas. Ja els han reparat la calefacció, per tant, aquest hivern ja no passaran el fred que han hagut de suportar en els últims 3 cursos.
4: Catalunya al dia.
5: Tot això en un Catalunya al dia que també detallarà la inversió que el govern espanyol té previst adjudicar a l'aeroport del Prat. És una partida que suposa l'arrencada de les inversions de cara a ampliar aquestes instal·lacions. Marc Vidal, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Doncs són 1.700 milions que serviran per planificar l'obra a partir del 2032.
5: I serem també al Canà, al Montsià. Ja han començat les negociacions entre l'Ajuntament i els que seran els primers refugiats climàtics del país. Són els que hauran de marxar de casa seva, al Barranc del Llop, pel perill d'inundació que té aquesta zona.
13: El que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
12: Són 10 de les cases afectades que s'enderrocaran i, a canvi, els veïns rebran diners per poder comprar-se un altre habitatge.
5: Entrevistarem l'alcalde d'Alcanar perquè ens expliqui els detalls d'aquests acords que estan intentant tancar amb aquests propietaris i que segur que no seran els últims que es veuran obligats a fer una operació similar. També us parlarem de les propietats que s'ha descobert que té una esponja mediterrània per netejar el fons del mar.
12: Un estudi fet a Blanes ha vist quins beneficis pot tenir aquesta esponja marina en espais molt malmesos com poden ser els ports.
5: Ens fixem en les carreteres i el transport públic. Alguna incidència important a aquesta hora? Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia, Estel. Doncs pocs problemes a aquesta hora i els que hi ha són per obres o avaries. Unes obres a la C58 a Terrassa tallen un carril i generen 2 quilòmetres de cua en direcció Barcelona. A més, també hi ha obres a la C61 que provoquen retencions de Sant Celoni a Vallgorguina, al Vallès Oriental, en direcció Arenys de Mar. I a Osona, a la C25, que està tallada la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm en sentit Girona per un camió volcat.
5: Pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
5: Ens deies ahir que avui seria l'últim dia de calor abans del canvi que arriba demà. Confirmes o desmenteixes?
15: confirmem aquest canvi. De tota manera,

compte amb els tempos de demà, perquè al matí farà calor, farà sol i gairebé res no canviarà, tot i que començaran a arribar núvols. Demà, allà on va

0: avui toca sostre i serà demà la nit i dijous al matí quan notarem veritablement aquest descens a la temperatura després que demà a la tarda hi hagi algunes tempestes a les comarques del Pirineu Oriental i demà a la nit potser en llocs més poblats del litoral i prelitoral podrien ser especialment intenses.
1: Doncs els tempos que no canvien són els dels esports. Quan faltin 6 minuts per les 2 tindrem la informació esportiva com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions i avui amb una notícia important per Barcelona, del Serra.
2: El Camp Nou serà la final de la seu de la Champions masculina a futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA que s'ha reunit a Grècia, Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Mentrestant, males notícies per l'Ilerna Lleida i el seu pivot Atumane Diagne. El senegalès pateix un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Segons va informar el club ahir a la tarda, Diagne haurà de passar pel quiròfan i es perdrà tota la temporada. El pilot de Roses, Maverick Viñales, tampoc podrà participar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP d'aquest cap de setmana perquè encara no està del tot recuperat de la seva lesió. La seva plaça l'ocuparà novament el granollerí Pol Espargaró. I el Reus Redis ha encetat la temporada a la segona federació de futbol amb dues derrotes consecutives. Els roig i negres estrenen un nou projecte ja sense Marc Carrasco a la banqueta.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sots edició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
3: Catalunya al dia.
1: El govern ha aprovat avui el pla per climatitzar tots els centres educatius públics en els pròxims 5 anys, que ahir ja va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa. En total són 2.530 centres, dels quals el curs que ve se'n faran com a mínim un centenar, que són els que han marcat com a màxima prioritat. Anem, doncs, a conèixer els detalls d'aquest pla. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán, bon dia.
4: Bon dia. Sí, cal tenir en compte que gairebé un de cada quatre construccions escolars de Catalunya són d'abans de l'any 1960 i que un 70% es van fer abans que s'aprovés el reglament estatal que regula les instal·lacions tèrmiques en els edificis. El curs que ve, el 2027-28, aprofitant sobretot l'aturada per les vacances escolars de l'estiu, el govern té la intenció de climatitzar un centenar de centres que es consideren prioritaris, atenent a criteris d'ubicació o de vulnerabilitat. S'hi invertiran 100 milions d'euros. En paral·lel, els ajuntaments podran avançar-ne el finançament amb recursos propis o a través de l'Institut Català de Finances per començar les obres, escoles i instituts dels seus municipis. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: D'aquests 2.500 milions d'euros, no tots són recursos de pressupost. Aquí també hi haurà línies de finançament i pensin també que aquí hi ha titularitats diferents en funció de si són centres de primària o centres de secundària. En qualsevol cas, el desplegament serà en totes aquestes aules, progressiu en els propers 5 anys.
4: Cal tenir en compte que no a tots els centres podran iniciar d'entrada les obres de climatització. En alguns casos s'hauran de fer intervencions prèvies, com ara l'aïllament de finestres. El govern també ha aprovat, com va avançar ahir el president de la Generalitat, la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per fer un seguiment i preveure l'impacte de la IA en l'ocupació.
1: Doncs són anuncis que ahir el president de la Generalitat ja va fer en el seu discurs de mig mandat. Un altre dels àmbits, i de seguida tornarem al pla per climatitzar les escoles, però és el de l'educació. El Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat sobre aquest sector, anunciat ahir pel president Illa, es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. L'objectiu és aconseguir un nou consens sobre com s'han de resoldre els principals reptes del sistema educatiu actual. Sara Canyete, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs recosir aquest consens i amb el compromís del govern d'invertir el 6% del PIB en educació per superar la crisi educativa, una xifra que recull la Llei d'Educació de l'any 2009 i que no s'ha executat en 17 anys i diferents governs. Ho explica el president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, en declaracions a 3Cat Info.
7: És a dir, anem-nos posant d'acord sobre les grans coses importants que volem del sistema educatiu i anem-ho fent de manera col·laborativa, de manera cooperativa, no de manera confrontada, i a veure qui

0: guanya en un combat que no és combat, perquè no s'ha d'entendre com un combat, s'ha d'entendre com una cooperació general.
1: Doncs aquesta és la primera idea, és superar la confrontació. Del Pozo diu també que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que ara el que cal és anar més enllà i pactar les solucions. I posa l'exemple de l'escola inclusiva.
0: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
2: Doncs això pel que fa a aquest pacte global sobre l'educació per anar avançant a resoldre aquests reptes que planteja. Gràcies, Sara, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ara sí, anem cap al pla de climatització de les aules. Una adequació a una temperatura confortable per poder treballar, per poder fer classe, que ha estat molt reivindicada per motius com aquests.
3: Amb ventiladors i tot això encara teníem molta calor. I a vegades doncs ens sentien amb marejos.
4: Estem patint per un altre ventilador, per tenir a cada aula dos ventiladors màxim.
5: De vegades estem esbaiant per les ventiladors perquè fa tanta calor que no podem ni estudiar.
6: En algunes classes no hi ha ventilador i patim molt.
2: Són alumnes de sisè del Col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida. És un dels 100 centres escolars que ara ens explicava en Jordi Corbalan. El govern vol tenir climatitzats de forma prioritària l'any 2028 i no esperar el curs 2030-2031 per acabar tota la totalitat de centres públics. Aquest matí els ha visitat una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb el suport tècnic de Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Anem doncs cap allà. Estela Busoms, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Estela.
2: A veure, vosaltres, pel que em dieu, heu estat a les aules de la tercera planta, per tant, en un edifici com més amunt, més calor fa, a les 9 del matí, i es podia intuir que seria un altre dia complicat, un altre dia infernal, eh?
7: Sí, potser serà l'últim, perquè potser demà doncs baixen les temperatures, però de moment, aquesta setmana, aquest inici de curs, està sent difícil. El sensor que hi tenen en aquesta tercera planta ja marcava aquesta hora, primera hora, més de 28 graus, i per tant tot feia pensar, per l'experiència que també tenen, que sobretot ara, després de dinar, la temperatura es tornarà a disparar fins als 33 o 34. Uns registres que fan molt complicat poder fer i seguir les classes, i això doncs té unes conseqüències que ens explicava la cap d'estudis, la Pili Trenado.
8: Quan s'arriba amb aquesta temperatura, comencen els nens pues, a suar, comencen a estar més irascibles, no prestar atenció, i els docents igual. Arribàvem a les tardes que els conflictes que normalment no n'hi ha acabaven donant-se.
2: Clar, ara sentíem, no? Després de dinar deu ser el pic màxim de temperatura, sí. El moment més delicat, i això, clar, doncs obliga a fer canvis, no poden fer classe de manera que ho fan habitualment, no?
7: Sobretot en aquestes aules de la tercera planta, i el que fan els alumnes de sisè és, doncs, moure'ls per buscar espais més frescos.
6: Sí, com al bosquet, perquè allí hi ha arbres i hi ha ombra.
5: N'hi ha algunes vegades que baixem a fer unes fitxes o llegir, perquè ahir s'està millor que en la classe.
3: I l'any passat hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que teníem.
2: No és l'únic centre on es troben en aquesta situació. Ara ho dèiem en començar, que aquesta plataforma Aules que Cremen, que va monitoritzant la temperatura dins les aules, marca doncs, que la majoria d'escoles i instituts de Catalunya estan per sobre d'aquest llindar dels 27 graus. Hem sentit moltes queixes al departament. Vam estar fa uns mesos també en un institut de Lleida. Ara, però, la bona notícia és que d'aquí 2 anys ho haurien de tenir solucionat. No sé com s'ho han pres aquí, Estela.
7: Home, doncs, d'entrada contents. Han dit que aquest matí, primera hora, el primer que han fet és revisar la llista i quan s'hi han trobat, doncs, clar, molta satisfacció. Això sí, ara esperen que realment doncs, sigui així, es compleixin els terminis. A més, la cap d'estudis remarca que això és especialment necessari en un centre com el seu, aquest Sant Josep de Calassanç de Lleida, on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
8: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, els li fa mal la panxa.
7: De moment el que hauran de fer és resistir amb l'ajuda d'aquests ventiladors que sentíem que estan tan sol·licitats, els volen de totes les classes.
2: Doncs a veure, sí, no m'estranya. A veure si arriba ràpid aquest canvi de temps que ara en Francesc Mauri ens situava cap a la tarda vespre de demà.

0: I s'acaba ja d'una vegada per totes aquesta calor tan insuportable per tots i especialment per als nanos que han de fer classe. Gràcies, Estela Busoms.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia, adéu.
0: I mentre el govern actua per evitar que s'hagi de fer classe a 40 graus, per contra, a Igualada, la lluita per no pelar-se de fred sembla que s'ha acabat. A 12 i 13 graus feien classe els alumnes de l'Institut Joan Mercader d'Igualada en els últims 3 cursos. Montse Gené Riba, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel.
0: Com ho han aconseguit, finalment?
2: Doncs mira, ho han aconseguit, segons diuen, en part amb denúncies i mobilitzacions i fent entendre al Departament d'Educació que no podien continuar així. Otger Costa és el president de l'Associació de Famílies del Centre.
3: Segur que les mobilitzacions han influït, perquè un cop ens vam mobilitzar, vam aconseguir que hi hagués una mobilització, vam despertar l'interès dels mitjans, tot ha començat a funcionar. Anava tot molt lent, fins i tot hi havia certa deixadesa.
2: L'important, diu, és haver-ho aconseguit.
3: L'objectiu era que les coses se solucionessin, que la calefacció estigués instal·lada i que funcionés i abans de l'hivern, i s'ha aconseguit. Això és important.
0: Doncs bé, bones notícies pel que fa a aquest institut d'Igualada, que podrà tenir un hivern més confortable a les aules, però mentrestant i pel que fa, recuperant els plans del govern de climatitzar escoles, instituts i també residències de gent gran, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles. El gremi es posa a disposició del govern per adequar els centres a les onades de calor, però avisen que el gran problema del sector és que els falta mà d'obra, els falten treballadors. Mar Riera, bon dia.
4: Bon dia. El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, ens ha explicat a 3CAT Info que el pla anunciat ahir pel govern és factible, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta a les escoles ja a Barcelona, i recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors, que amb temperatures altes, ens diu, poden acabar fent l'efecte invers.
5: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
4: Rodríguez creu que el pla del govern és una gran oportunitat per un sector, però que arrossega des de fa anys un problema molt greu de mà d'obra. En canvi, els instal·ladors creuen que, tot i l'augment de la demanda, no hi haurà problemes en l'estoc.
0: Un quart i 3 minuts de dues. Hem parlat de les escoles, sobretot, però és que aquest pla de climatització del govern contempla també adequar una 50ena de centres de gent gran i discapacitats de titularitat pública o privada que tenen places públiques, també. S'invertiran 58 milions d'euros en aquest cas. A més, es preveuen donar crèdits amb molt bones condicions per part de l'Institut Català de Finances per valor d'uns 50 milions perquè la resta de residències també es puguin adaptar a les altes temperatures. A aquesta hora podem parlar-ne amb Antoni Vidal, és director general de la patronal LACRA, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyor Vidal, bon dia.
6: Bon dia.
0: Primer de tot, li demanaríem una valoració ràpida d'aquest pla que ha anunciat el govern per climatitzar aules i també residències.
6: Doncs la veritat és que pel que respecta a l'àmbit de les residències, nosaltres fem una valoració positiva. Val? Sempre hem dit moltes vegades que la millora de la climatització de les residències ha de ser una prioritat. En aquest sentit, nosaltres hem presentat recentment un pla d'actuació de drets socials per combatre episodis de calor i també puc avançar-vos que posarem en marxa un grup d'experts per veure quines són les mesures d'actuació més adients i viables segons les diferents tipologies de residències que hi ha a casa nostra. Però així, en resum, la veritat és que la valoració és positiva.
0: Qualsevol aportació és evident que és positiva, però clar, no sé què li sembla la proporció de partides que es destinen a les escoles amb la que es destina a adaptar les residències, tenint en compte que cada vegada que donem xifres de com ha afectat a nivell d'activitat hospitalària, la majoria són gent gran, no? Són un col·lectiu especialment vulnerable.
6: Sí, nosaltres ahir vam ser a la conferència del president i va anunciar un 6% d'inversió del PIB en educació. Nosaltres defensem que també ha d'haver-hi un increment de la inversió en dependència. Moltes vegades parlem que seria necessari doblar-la, arribar al 2%. Per tant, hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, I aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs i aquests altres

0: de 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència sigui una prioritat de país.
1: Ara no és obligatori que les residències estiguin climatitzades, però vostè té constància si la majoria ho estan? Tenen aire condicionat?
0: Depèn molt de les residències. La majoria tenen la climatització com han de tenir, és a dir, poden garantir que no superen els 27 graus, però de la mateixa manera doncs, que hi ha centres educatius que deien que tenen molts anys, amb les residències també tenim un parc de residències heterogeni i no és el mateix una residència construïda doncs, l'any passat que una residència doncs, que porta 35 anys en funcionament. Per tant, doncs, hem de fer tot el possible per millorar aquesta climatització. Però en general el que sí que podem dir és que totes les residències fan un gran esforç per garantir el benestar i en aquest cas el confort tèrmic de les persones usuàries.
1: Doncs esperem que amb aquesta aportació i aquestes ajudes de la Generalitat s'acabi de poder adaptar aquests centres per un públic tan vulnerable a aquestes altes temperatures que comporten el canvi climàtic. N'hem parlat amb Antoni Vidal, director general de la patronal ACRA, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i que agrupa les residències de Catalunya. Gràcies, senyor Vidal. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Catalunya al dia.
1: La 1 i 21 minuts, seguim endavant. Tret de sortida a les inversions per començar a ampliar l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol té previst adjudicar 1.760 milions al Prat. S'inclouen al pla d'inversions d'Aena fins al 2031, és el pla de regulació aeroportuària, se'l coneix com a DORA 3. No és el gruix de la inversió per l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir de l'any 2032. Sara Riera, per què serviran aquests diners, doncs?
3: Doncs aquesta inversió, la més gran, és per renovar la T1 i la T2, sobretot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries. Queda per al DORA 4, això ja serà entre el 2032 i el 36, la part principal de l'ampliació prevista, com ara l'allargament de 500 metres de la tercera pista, perquè els tràmits administratius i ambientals que s'han de fer són molt llargs. El govern espanyol i el català defensen aquesta ampliació, tot i el rebuig, com sabeu, de l'oposició i de les entitats ecologistes.
1: I ja tenim les primeres reaccions als plans d'Aena pels pròxims 5 anys.
3: Sí, des de la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació, consideren que dins del quinquenni d'actuacions que preveu fer Aena amb aquest pla, ja s'ha de començar a fer l'ampliació de la tercera pista i també la terminal satèl·lit. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
4: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
3: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació de l'aeroport. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel del Llano és un dels seus portaveus.
5: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Actualment no arriba ni el 3% a Catalunya i això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. És un pla que també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. I quan estaran operatives totes aquestes terminals?
3: Doncs l'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar, com diem, que una part de la càrrega que es transporta ara en camió, que és del 97%, passi al tren fins a arribar a moure en ferrocarril aquesta quota mínima que volen del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso, de cereals i també de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres el tren és la manera més rendible de transportar mercaderies.
1: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi la cara. Això ho diu la nova normativa de civisme, que s'ha de votar al pròxim ple, previst per finals de mes, però que de moment no té el suport necessari per prosperar, per tirar endavant i, per tant, per aplicar-se. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
6: Hola, bon dia, Estel.
1: Però l'argument de la paeria per prohibir el burca i el niqab és garantir, diu, el dret de les dones.
6: Exacte. Així com l'any 2010

0: Aquesta mateixa prohibició es va aprovar i aquí a Lleida i es va argumentar amb un tema de seguretat. Ara el que es fa és canviar el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
1: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
0: Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, també socialista com el d'ara, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
2: Jo crec que ha quedat clar des del primer moment, des del primer minut, que el plantejament és un altre. I, a més, no estem parlant de confrontació de drets fonamentals. Estem parlant de l'actitud dels ciutadans i les ciutadanes, bàsicament, a l'espai públic. Perquè,
0: Larrosa ha recordat que hi ha municipis, com ara Cervera, ha dit que fa anys que tenen vigents prohibicions d'aquest tipus. Avui la modificació d'aquesta ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC, l'equip de govern, hi ha votat a favor. Esquerra, el PP i el Comú en contra, i Junts i Vox s'han abstingut. Larrosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple, que serà el dia 25 d'aquest mateix mes de setembre, Estel.
3: Doncs ho seguirem. Això falten dues setmanes, no? El divendres que ve, no l'altre serà. Per tant, veurem si arriba al ple aquesta nova ordenança, l'Ajuntament de Lleida, per sancionar a multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral. Gràcies, Núria Casellas, des de Lleida. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Parlem ara de la temporada de bany a Catalunya, que acaba avui i que s'ha saldat amb 43 persones ofegades. És la xifra més alta dels últims 12 anys i Tarragona és la demarcació on hi ha hagut més ofegaments des del 15 de juny, que és quan va començar oficialment la temporada, fins avui, 15 de setembre, que és quan s'ha tancat. El sector del socorrisme reclama canvis en la normativa i també allargar la temporada de bany per allargar també, doncs, ja que s'allarga l'estiu, també adaptar-se a aquests nous hàbits. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, al llarg d'aquest estiu han mort 17 persones més respecte al mateix període de l'any passat i una més respecte al 2022, en què es va assolir l'últim rècord. Segons dades recopilades per Protecció Civil des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, dels 43 ofegaments, 27 han passat en platges i la resta en piscines i aigües interiors. 7 dels ofegats eren menors i 27 majors de 60 anys. Com deies, la demarcació de Tarragona és on més accidents mortals s'han registrat. 14 persones han perdut la vida a les platges del litoral tarragoní i a la costa de Girona, 11. Amb aquest balanç sobre la taula, el sector del socorrisme ha reclamat juntament amb el sindicat UGT una sèrie de millores per garantir la seguretat a tot el litoral català. Clara Roca és portaveu de la plataforma SOS Socorrisme.
5: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
4: Per tot plegat, tant la plataforma com el sindicat UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
3: Molt bé, gràcies, Clara. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
3: I augmenten també els incendis i les hectàrees forestals cremades aquest estiu a Barcelona. Segons dades provisionals de la Diputació, hi ha hagut 154 incendis forestals que han afectat un total de 1.180 hectàrees. Una superfície cremada que multiplica per 7 la que es va cremar l'any anterior, segons dades provisionals, i aquest estiu, per tant, hi ha hagut més incendis i més hectàrees cremades en aquesta demarcació. Des de Barcelona, David Àngela.
6: Davant la situació climatològica d'aquest estiu i els exemples d'altres focs a altres punts de l'Estat, la Diputació de Barcelona valora positivament la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any. L'any passat hi va haver 124 incendis que van afectar 160 hectàrees. En el 90% dels incendis d'aquest any, al darrere hi ha hagut, de manera directa o indirecta, la mà de l'home. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis i de Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, valora positivament la campanya tenint en compte el context. Fàbrega insisteix que cal fer pedagogia per fer entendre a la ciutadania que cal tallar arbres per protegir els boscos i proposa alternatives.
7: d'oferir línies d'ajut als ajuntaments per introduir idees innovadores, com pot ser els ramats de foc que pasturin al voltant d'urbanitzacions on ja s'ha fet obertura de franja, ajudar els apicultors, ajudar el sector del suro, recuperar vinya que les

0: zona del Maresme ja havíem abandonat, que està dins el bosc. Tot això és clau per tindre aquest paisatge de mosaic.
1: L'incendi del Carme a l'Anoia, que va afectar unes 455 hectàrees, i el de Sant Manat al Vallès Occidental, que en va cremar gairebé 190, sumen més de la meitat de la superfície forestal cremada aquest estiu a Barcelona.
2: Quarts de dues, el gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Està seguint aquest judici des de Barcelona Antoni Fortesa. Toni, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs en el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa. N'hi havia per presumpta discriminació salarial per raó de la llengua de treball, també per danys personals, fruit de riscos laborals i de salut mental. I els demandants apunten que aquesta també seria una raó per l'acomiadament col·lectiu. En canvi, les empreses demandades, Meta entre elles, asseguren que Meta precisament va decidir finalitzar els contractes amb elles i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, que és el demandant, apunta que el cas va més enllà de la petició de Meta a Barcelona.
4: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
3: Els demandants calculen que si la demanda prospera i s'acorda la readmissió de la plantilla, l'impacte econòmic podria superar els 90 milions d'euros.
2: I a l'audiència de Lleida, aquest matí ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, seu al banc dels acusats. S'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública i ho fa al costat de 4 investigats més, entre els quals una filla del mateix Benet. Tornem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel.
2: Què has pogut sentir fins ara en aquest judici?
5: Doncs, després de les qüestions prèvies que han durat gairebé dues hores, fa un moment que ha començat a declarar el mosso instructor de la causa, que apunta que de la investigació es va deduir una relació molt estreta entre Jordi Benet i els empresaris de l'empresa constructora MJ Grues. Sentim el subinspector instructor del cas.
6: Se relacionaven llamadas que decían no se podía saber el contenido de aquel sobre que le iban a dejar en el despacho, pero había una llamada el día siguiente, por ejemplo, decían hablaba con los hijos, escolta'm, heu sortit ja perquè si haurien de portar aquells diners en el Jordi.
5: A banda de Jordi Benet, també seu al banc dels acusats una filla seva, com deies, un excap de conservació de la delegació de carreteres i dos directius de l'empresa constructora. Recordem que el cas que es jutja és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que, recordem-ho, va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ens provincial, Joan Renyer.
2: Molt bé, doncs gràcies, Pere Joan Álvarez, des de l'Audiència de Lleida. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Ara són 2:45.
7: Catalunya al dia.
2: I anem ràpidament cap al Clic amb en Marc Vidal. Marc, bon dia de nou.
8: Bon dia.
2: Avui què destaquem de la web Pilat,
8: doncs mira,
2: del 3cat Info?
8: Sí, de la web Pilat del 3cat Info. El govern es compromet a climatitzar totes les escoles i en prioritza 100, és aquest titular que ja hem explicat, per al juny del 2028. Doncs en aquesta llista que tenim a la web Pilat del 3cat Info podreu veure quins són aquests 100 centres educatius que es climatitzaran. Estan per ordre alfabètic, però vaja, podeu buscar si la vostra població o el vostre centre, on van els vostres fills, doncs això, doncs tenen o no tenen climatització prevista per als pròxims anys.
2: Pots buscar directament al municipi i et surt allà, són 5 pàgines, perquè són aquests 100 centres que tenen aquesta prioritat en els pròxims 2 anys d'aconseguir aquesta climatització. I de seguida, no marxis perquè anem a la pregunta.
8: Vinga.
2: Ja us el vam presentar, és el nostre concurs, és aquesta mena de trivial sobre Catalunya, cada dia de programa, de dilluns a divendres, un formatget amb un color, respecte a l'àmbit de coneixement a què fa referència la pregunta. Ahir va ser història, avui és blau, la pregunta és de geografia. I ara sentireu la pregunta amb tres possibles opcions, però recordeu, no la contestarem ara. si no,

0: que la resposta correcta la sabreu quan falti un minut per les dues del migdia, és a dir, a l'últim minut del programa del Catalunya al dia, farem, doncs donarem la resposta correcta a la pregunta que avui és...
1: Quina és la comarca amb més extensió?
0: Quina és la comarca amb més extensió de Catalunya? Amb tres possibles respostes, va.
1: L'opció A, la Noguera. L'opció B, el Pallars Sobirà. I l'opció C, l'Alt Urgell.
0: Doncs la Noguera, el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell. Quina és la comarca amb més extensió de Catalunya? La resposta a la 1:59. Aneu-hi donant-hi voltes.
2: Catalunya al dia.
0: Gairebé un any després dels últims aiguats del 12 d'octubre, l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, ha començat les negociacions amb els veïns afectats del tram final del barranc del Llop. Són concretament 10 cases que s'enderrocaran per renaturalitzar aquest espai. Sentiu Didac Pla, que és un dels veïns afectats.
3: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, ells que vivim aquí, és viure tranquils.
0: Així ho viuen els veïns. Anem doncs cap a Alcanar. Jordi Barranca, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia. Sí, doncs mira, estem aquí a l'Ajuntament d'Alcanar amb l'alcalde, Marc Sabalera. Alcalde, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia.
4: Fareu cosa d'un mes abans de l'agost, no? La Generalitat va concedir aquesta subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament, no?, per adquirir, no?, i avançar en el procés, no?, d'adquisició i enderroc, no?, d'aquests 10 habitatges del barranc del Llop. En quin punt ens trobem a hores d'ara?
5: Bé, tot això forma part, no?, del protocol d'intencions que el passat desembre l'anterior alcalde, Joan Roig, va signar en el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, no? I seguint el protocol d'intencions, la Generalitat de Catalunya tenia que formalitzar aquesta subvenció nominativa de 2 milions d'euros. En aquest moment ja tenim la subvenció resolta i ara estem en la fase una mica de negociació per a començar a procedir la fase d'adquisició de les vivendes.
4: Sí, perquè això l'he anat a preguntar, eh? En quin punt estan?
5: Negociacions, converses, perquè al final negociar, també podem negociar poc, perquè al final el preu que ofereix l'Ajuntament, en este cas, no, precedit d'aquesta subvenció, és un preu tancat, és un preu taxat per una taxació oficial. Estem en converses constants en tots els propietaris i ara començarem, no, l'expedient administratiu d'adquisició de totes aquelles cases que haguéssim arribat a un acord ja ferm. En les altres, pues, seguirem parlant i seguirem conversant, no, perquè la intenció, pues, és continuar en el que marcava el protocol d'intencions que vam signar i, sobretot, arribar al punt de poder fer les obres hidràuliques quan abans millor. Sobretot les obres hidràuliques dependrà una mica del projecte de l'ACA i la idea que tots volem és que a poc a poc tinguéssim les obres de renaturalització del barranc del Llop fetes el més pront possible per a que qualsevol episodi que torni a haver sigui menys del que va passar a l'octubre del 2025 o al setembre del 2023 o al setembre del 2021 o a l'octubre del 2018.
4: Estel, l'alcalde t'està escoltant, si vols fer alguna pregunta.
0: Sí, alcalde, salut des de Barcelona també. No sé si aquesta taxació que els han donat contempla un preu que varia, és un preu únic, varia en funció de com és l'immoble en cada cas, i no sé si ens pot dir de quines xifres poden estar parlant.
5: Són taxacions que s'han realitzat des d'una empresa certificada pel Banc d'Espanya, que és el que se'ns exigia per part de la Generalitat de Catalunya que fossin així, no? La forquilla, evidentment, són preus que van en diferenciats segons el tipus d'habitatge. Hem d'entendre que tenim diferents habitatges, no tots són iguals, cadascú té les seues peculiaritats i també el preu està molt orientat en aquestes peculiaritats. Quan serà el moment, per transparència, ja farem públics tots els imports, però de moment estem en unes converses que permeteu-me que diguin entre els veïns i en este cas l'Ajuntament d'Alcanar per respecte al procediment, per respecte als veïns i sobretot per respecte a tothom que mos estigui escoltant.
0: Clar, ja s'entén. Parlem una mica del calendari. Quan preveuen que durarà tot aquest procés?
5: Bé, el protocol d'intencions explica molt clar, no, quins són els procediments que s'estan fent. De fet, hi ha molts dels procediments que estan marcats en una temporalitat molt més elevada que gràcies al treball tant de l'Ajuntament com de la Generalitat s'han anat escurçant estos períodes, no? Però sí que en un principi mos van marcar com a tres fases. La primera fase, no?, que era la primera, diguéssim, més d'estudi, que havia de durar dins dels 10 primers mesos. Podríem dir que des de que es va signar el protocol d'intencions ara estem arribant als 10 mesos, però gràcies, com he dit, al treball intens, la gran majoria d'accions ja s'han exhaurit i ja estem a la segona fase. La segona fase estava marcada entre el desè mes i el mes número 20, és a dir, estàvem parlant de 10 mesos més. En aquesta tercera fase era la fase més important per al que feia els treballs més administratius i també aquestes converses en els veïns, no? Aquí també estem exhaurint, estem cremant etapes, que diríem, el més ràpid possible, perquè tothom volem que tot això se faci el més ràpid possible, perquè sabem de la importància i també sabem del risc que corren totes les persones que estan allí al Barranc del Llop. Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no?, com poden ser aquestes taxacions, que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase, que seria la ja més d'execució del projecte hidràulic per part de l'ACA, i aquesta última fase tindria també una duració d'entre 10 i 12 mesos. Per tant, estem parlant de 32 mesos en total de tot el projecte des de que se signa el protocol a Estara, però confiem en que tot això sigui molt més ràpid perquè, com ja l'he dit, estem cremant etapes molt més, en uns passos molt més accelerats.
0: Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Catalunya al Dia.
5: Gràcies a vosaltres. Al final, que hi hagi interès sobre este tema, també fica, no?, el focus en que els ajuntaments ens tenim que anar preparant. En aquestes situacions, cada vegada més recurrents.
0: Clar, és el que dèiem, que no seran ni els primers ni els últims. A Jordi Barranca, també, moltes gràcies per fer-ho possible. Bon dia.
4: Adéu, bon dia a vosaltres.
2: Catalunya al Dia.
6: La llengua és un patrimoni preciós. I quan no la canviem, li donem a l'altre l'oportunitat de parlar-la.
7: Sí, també?
6: Sí.
7: Ah, ¿qué nos puedes traer unas cañas y unas aceitunas, por favor?
6: Un pots dir en català, que t'entén perfectament. A mi no canvies mai.
0: No canviïs mai. Aquest és el lema de la campanya impulsada per l'Ajuntament de Manresa per lluitar contra el retrocés general de la llengua. Una enquesta revela que, tot i que el 93% dels manresans entenen el català, més de la meitat canvien de llengua quan l'interlocutor parla en castellà o també per la seva aparença, per tenir aquest prejudici que no l'entendran. Manresa, Natia Dell, alguna altra dada que t'hagi cridat l'atenció d'aquesta enquesta?
8: Doncs sí, mira, Estel, ho repassem. Més de la meitat dels manresans fan servir el català com a llengua habitual, 20 punts per sobre la mitjana del país, que és un 32%, i el doble que l'àrea metropolitana de Barcelona. Està, per tant, a nivells de tota la Catalunya central. El català, doncs, és habitual, a Manresa sí, però no podem badar, ha dit l'alcalde. El consistori el que vol és incidir en aquella gent que canvia el castellà de manera innecessària, pensant que fa un favor a l'altre, i és just el contrari, ha explicat Marc Oriols, assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament.
9: El repte és revertir la regressió dels usos lingüístics a Manresa i a Catalunya. Tenim l'oportunitat de fer-ho a través de no canviar de llengua, i per això a Manresa en fem aquesta campanya que s'anomena No canviïs mai.
8: La campanya que engega avui explica que la llengua és viva i que cal preservar paraules pròpies. A Manresa, per exemple, es diu pipiripi per referir-se a les roselles o als badabadocs, i relleus quan parlem de restes de menjar.
0: Un minut i mig i tres quarts de dues. Un estudi que durant 2 anys han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com són, per exemple, els ports esportius. I els resultats han sorprès els mateixos investigadors. Girona, Fèlix Martín, a veure què tenen aquestes esponges marines que permeten aquest benefici.
10: Doncs que són unes grans depuradores d'aigua. El repte era si podrien sobreviure en un entorn contaminat. Per això van recollir exemplars de 5 espècies diferents. 4 no ho van superar, però la 5ena sí. I a més, amb una capacitat extraordinària d'adaptació, ha concretat per al Catalunya al Dia el director de l'estudi, Manuel Maldonado.
11: Increíblemente, alrededor de las estructuras que tienen las esponjas, se ha instalado un banco bastante grande de peces, fue una gran sorpresa, han hecho una colonia increíble. Luego hemos visto estrellas de mar, que también odian los hidrocarburos. O sea, están atrayendo vida que ahora mismo no les tocaría estar en el puerto por el nivel de contaminación que hay.
0: Perquè aquest estudi on l'han fet, Fèlix?
10: Al port Marina de Palamós, on hi ha molts vaixells d'esbarjo i les han posat més d'un any just a la part més bruta, on es carrega el combustible. Els resultats s'han publicat en una revista especialitzada i ara diuen el repte és aconseguir finançament per poder continuar aquests estudis.
0: I com són aquestes esponges tan miraculoses, tan depuradores?
10: Doncs tenen una forma poc definida. És una espècie molt primitiva i, a més, com que gairebé no es mou, més d'un es pensa que és una planta. Aquesta en concret ja és coneguda perquè té molt col·làgen i es fa servir també en cosmètica. Ara, però, doncs, la utilitat en la natura

0: estratègia del fons marí amplia aquest ventall.
1: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo a la Pica d'Estats en l'obra de més altitud que s'ha fet mai a Catalunya, gairebé a 3.000 metres. Els treballs, corresponsal al Pallars Sobirà Pau Rovira, serviran per ordenar el pas dels excursionistes i alhora protegir també aquest espai natural.
2: Hola, Estel, bon dia. Sí, la tartera és el tram del camí entre el refugi de Vallferrera i el port del Sotllo, a 2.910 metres. Una barrancada de l'estiu passat en va malmetre part del recorregut al Parc Nacional de l'Alt Pirineu. El seu director, Marc Garriga, explica que ara es marcarà un únic traçat.
3: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode i evitar també accidents.
2: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
4: La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
2: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
1: Molt bé, gràcies, Pau. I això, pareu l'orella, és el que s'ha tornat a sentir aquest estiu a Puigcerdà. Endevinareu que hi ha aigua, són la que remou els rems de les barques que passegen per l'estany, és un dels símbols d'aquest poble i feia anys, de fet, que no hi navegaven. Joaquim Albalate, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I a partir d'ara ho podran fer no només a l'estiu, sinó tot l'any.
5: Sí, exacte. Aquest estiu s'ha recuperat el lloguer de barques després de 3 anys i la resposta dels visitants ha estat molt bona. Per això ara volen que hi puguin navegar tot l'any i lligar-ho amb altres serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
6: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà clar, el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
5: Ara ja s'ha acabat la temporada d'estiu i encara no hi ha data perquè les barques tornin a navegar, però l'Ajuntament engegarà el nou concurs les properes setmanes perquè per primera vegada es pugui remar tot l'any a l'estany, també a l'hivern i amb neu, si el temps ho permet.
1: I les barques han tornat, però encara hi ha pendent una altra activitat clàssica.
5: Sí, els passejos en burro al voltant del llac que s'havien fet anys enrere i que també tenien molt èxit. Ara com ara, però, no està previst que puguin tornar aviat.
1: Gràcies, Joaquim, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: I ara anem fins al nord del país per descobrir una de les col·leccions de cinema més importants de tot l'estat espanyol. Se n'han fet exposicions o col·laboracions amb el Museu del Cinema o el Reina Sofia o l'Instituto Cervantes. I un dels distintius és que pràcticament totes les peces són intercanvis o donacions. Laia Claret, on ets i sobretot amb qui?
7: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, som a Capmany, un poble petit a l'Alt Empordà, i aquí hem vingut a descobrir realment un tresor. En Lluís Benejan Boigues ha reunit durant més de 40 anys material cinematogràfic, però no només això, l'ha ordenat, l'ha catalogat i l'ha digitalitzat. Com a exemples, te'n poso xifres, té més de 36.000 cartells de pel·lícules, 15.000 programes de mà i pràcticament tot el que té relació amb la publicitat de les pel·lícules i el cinema. Lluís Benejan Boigues, bon dia.
8: Bon dia.
7: La teva passió comença als 14 anys perquè feies d'aprenent d'una empremta, no?
8: Sí, en aquesta impremta els cines els enviaven els programes de mà sense imprimir i l'impremta teníem que imprimir la programació de cada setmana.
7: La col·lecció comença a partir dels anys 90. La majoria de peces són cedides?
8: Vaig fer una exposició, va venir el senyor Narcís Agustí del Zocine de Girona i quan varen tancar em varen dir que me'n podien dur tot el material que hi havia allà, igualment del Venice, després també Las Vegas, de Figueres, el Jardí, la Juncada i tot això, el propietari d'aquí que era el senyor Camproví també em va cedir molt, i a partir d'aquí en molts de pobles. Quan un propietari me deixava pujar a les golfes, per exemple, quan vaig anar a Las Vegas, de Figueres, em vaig trobar una sala repleta de material. I allà, entre ells, vaig trobar un cartell que feia molt de temps que buscava, que era Castillos en la Arena, del 1965, de l'Elizabeth Taylor i en Richard Burton, que em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a ballar amb ell. I don't want to go to bed.
9: bed with you?
10: Running around with the Reverend the way you are.
8: Va ser una sensació que només ho pot entendre un col·leccionista.
11: També suposo que hi ha material d'intercanvi, no? Home,

0: altra gent que té la mateixa passió que tu.
1: Sí, sí, diguéssim. De fet, els programes de mà, la majoria són en intercanvi amb gent de col·leccions de tot Espanya.
0: Hem vist la col·lecció, és espectacular, de veritat, Estel, però algunes peces així molt destacades?
1: Podríem parlar del cartell original de Benur, francès, que era de 120x160, que és espectacular, o també Si novedad en el frente, la pel·lícula de 1929, que també és un original. N'hi ha moltes. This is the day, Judah.
0: Yes, this is the day. Què en vols fer de totes aquestes peces que tens aquí catalogades? On vols que vagin a parar? On t'agradaria?
1: De moment continuo, perquè ara mateix el mes que ve me'n vaig a la Filmoteca Francesa de Toulouse a fer més intercanvis, però també començar a trobar alguna persona o institució que valorés la feina que fes i en poguéssim parlar. Vull dir, els ja també van dir que vindrien. Hi ha gent de fora de Catalunya que també li interessa el tema, el que passa que de moment la meva passió continua.
0: Doncs ja ho veus, Estel, hores i hores de passió i col·lecció des d'aquí, des de Campmany, un poble petit a l'Alt Empordà.
2: Doncs fantàstic aquest recorregut que hem fet per aquesta col·lecció, per aquest tresor d'aquí de l'Alt Empordà, gràcies a la Laia Claret i també al muntatge musical que ha fet en Josep Lluís Santiso. I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own. Is there anything I could do to help? El reconegut director de Les Amistats Perilloses i d'Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, anirà al Bages a recollir un guardó del Festival Internacional de Cinema Social. Això us ha pogut avançar aquesta emissora. És el Festival Clam, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Nàtia Dell.
3: Marcat per una visió humanista, és un dels realitzadors més inclusius i al mateix temps provocadors del cinema mundial. És un cineasta multipremiat amb una 80ena de guardons internacionals. 3 dels seus títols han estat nominats als Oscars com a millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i també les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Sap despullar les diferències de classes i les contradiccions del poder a través de personatges marginals o històrics, com Los Timadores o The Queen. Nominat 2 cops a l'Oscar com a director, el seu llegat és un cinema compromès que actua de mirall crític de la realitat social, d'una manera semblant a la de Billy Wilder, sobre qui, per cert, està preparant un film biogràfic. El Clam també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats d'aquest any a festivals de cinema internacional. El punyent thriller judicial Fjord, del romanès Christian Mungiu, i a Low Letters, Dicker Katak, explorant la censura i la repressió de l'Estat, i per últim el thriller psicològic Josephine, de Beth de Araujo. Pel·lícules, totes 3, que posen el focus en temes socials, com el racisme, el menysteniment institucional i també el trauma infantil.
2: Doncs de veterans com Stephen Frears a joves que comencen, com per exemple el cineasta indi Standin Jigmet, alumne de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, que ha guanyat aquesta matinada el Premi al millor curt internacional de ficció que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood en el marc del Festival de Cinema de Toronto, al Canadà. El curtmetratge es diu The Dragon Letter, ha aconseguit el Golden Student Academy Award, superant gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. Els estudiants guardonats podran optar a competir a la 99a edició dels Premis Òscar.
0: Esports.
2: Sis minuts i les 2 del migdia. Dediquem 5 minuts, per tant, ara a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
2: Ho hem sabut aquest migdia. La UEFA ha elegit el Camp Nou per ser l'escenari de la final de la Champions masculina de futbol del 2029.
4: Ho ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA, reunit a Grècia, a Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Aquesta és la valoració que n'ha fet el president del Barça, Joan Laporta.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida

0: com un estadi de referència mundial.
1: Aquesta serà la tercera final de la Champions que acollirà el Camp Nou. La primera va ser el 1989, amb victòria del Milan per 4-0 sobre l'Steaua, i la segona el 99, 1999, entre el Manchester i el Bayern, amb triomf dels anglesos per 2-1. Mentrestant, la final de la Champions de l'any abans, del 2028, ha estat adjudicada a l'Allianz Arena de Múnic. Pel que fa a les seus de les finals de les Champions femenines, del 2028 i 2029, han estat adjudicades a Lió i Cardiff, respectivament.
2: Doncs a tot això fa uns minuts que s'ha acabat la conferència de premsa de Hansi Flick prèvia al partit de Lliga, que demà jugaran precisament al Camp Nou el Barça i el Racing de Santander.
1: Sapiguem, doncs, què és el més destacat que ha comentat el tècnic alemany. Connectem amb la ciutat esportiva Joan Gamper. Ramon Salmurri, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Una roda de premsa de Hansi Flick que ha girat sobretot al voltant de la possible nominació de Lamine Yamal com a guanyador de la pilota d'or. Hansi Flick ha defensat el posicionament del Barça. Diu que és lògic que el club blaugrana surti en defensa d'un dels seus candidats i ha enviat un missatge a Lamine com a possible guanyador. Un missatge que també deixa in situ una petita crítica per part del tècnic del Barça.
4: Ell ho ha demostrat. Al principi de la temporada ha demostrat que és molt bo, que és excepcional. I forma part d'això. Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar.
3: Un Hansi Flick que podrà comptar amb tots els futbolistes disponibles de cara al partit de demà contra el Racing de Santander, 9:45 de la nit al Camp Nou, i un partit on, en principi, pel que diu el tècnic blaugrana, no hi haurà rotacions.
2: Gràcies, Ramon Salmurri. Bon dia.
3: Bon dia.
2: La sisena jornada de Lliga, però comença ja avui. Ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol, el Leganés, davant del Rayo Vallecano.
1: Els de Manolo González venen de guanyar el camp de l'Osasuna i afronten amb optimisme aquest segon desplaçament consecutiu. Tot i la bona i dinàmica, el tècnic blanc i blau té clar que encara poden millorar en tots els aspectes del joc.
5: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
1: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia el seu estadi. Podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. Aquest Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Ja en motor tenim una notícia del Mundial de MotoGP i una altra del Mundial de Rally Júnior.
1: Per una banda, el pilot de Granollers, Pol Espargaró, tornarà a substituir Maverick Viñales aquest cap de setmana que ve el Gran Premi d'Àustria, ja que el pilot de Roses encara no s'ha recuperat del tot de la lesió que té. Serà la quarta cursa consecutiva que Pol Espargaró competirà aquesta temporada amb l'equip KTM Tech 3. I d'altra banda, aquest cap de setmana s'ha acabat a Xile el Mundial Júnior de Rallis, en què el pilot d'Olors de Lluçanès, Gil Membrado, ha acabat en la tercera posició final. Membrado ha acabat a la quarta posició del Rally de Xile, última prova de l'any, després de guanyar els tres últims trams de l'última jornada.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: Doncs avui, dimarts, us hem plantejat una pregunta. Quan eren 2:45 de 2:00 PM, avui tocava pregunta de formatget de color blau, per tant, de geografia. Recordem la pregunta, Marc.
7: Quina és la comarca amb més extensió?
2: I teníem tres opcions.
7: Sí, la Noguera, el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell.
2: I la resposta correcta és...
7: La Noguera.
2: La Noguera, que té 1.784 quilòmetres quadrats, concretament és la comarca més extensa de Catalunya, la segueix l'Alt Urgell, amb 1.447 quilòmetres quadrats, i la tercera és el Pallars Sobirà, amb 1.378. Per tant, us ho hem posat fàcil perquè us hem posat les tres comarques amb més extensió de Catalunya, però la guanyadora era aquesta, la Noguera. Fins aquí el Catalunya al dia d'aquest dimarts. I tornem demà amb més històries i més preguntes.
8: El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Bota.
10: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
8: Madrid, Paula Brujats.
11: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
12: La ampliación de pista del aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y también del gobierno de España, por mucho que sí haya una discrepancia en esta cuestión.
8: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
10: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
8: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
13: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
14: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
15: Ben fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
8: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern, el dia en què també és notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
10: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
8: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
10: On han triomfat The Pitt i La Maldició The Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
8: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Leia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
8: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
16: L'estadi Blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
0: Que la UEFA ens hagi escollit donar una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
16: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui hi ha partit de l'Espanyol, juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal i la B20 sud a Cornellà, en direcció Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció Llobregat.
8: I ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia.
8: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
18: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor, amb majúscules. Ara mateix alguns punts ja del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 a gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, Catalunya central, localment amb intensitat molt alta i avís taronja.

0: Aena fins l'any 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació de l'aeroport, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir de l'any 2032. El govern espanyol i el govern català tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal, bon dia? Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és de moment per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032. El pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès, va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
2: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
1: Pujant menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
0: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
0: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
4: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
0: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
5: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
6: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport via tren de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan Garcia?
7: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar

0: comentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi el tren fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
1: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
2: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
3: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
2: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
1: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. Però l'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix, com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalan, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però ha fet aquest avís.
5: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ha sigut la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
4: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
6: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
4: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
1: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Cañete.
7: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
8: després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
7: I poca confiança

0: Per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern des de USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Yolanda Segura n'és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora, que és de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
0: I des del Consell d'Educació que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
2: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Marriera.
3: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catinfo.
4: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
3: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor actualment, no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
2: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de FEGICAT, Raül Rodríguez, recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors a les aules.
5: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat, l'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% al mes d'agost en comparació amb ara fa un any. Són 5 dècimes més que el mes de juliol i és la xifra més alta des de començament de l'any 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat aquest augment, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, Jordi Canal.
6: L'increment de preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles, és el principal motiu del repunt de la inflació. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
7: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
6: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
2: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia.
9: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
10: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI, cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut.
11: 20 anys construint junts. Obramat.
12: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
13: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
14: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
15: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim Xec Estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
17: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
18: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
19: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
17: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
20: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de terra, pobre.
17: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
22: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
23: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
22: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
24: Lo que nosaltres ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a el que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al president del Tribunal Constitucional què pensa.
22: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú en contra i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
2: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus com ara assassinats o formar part d'organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
25: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu i, per tant, és necessari, diu, regular-ho.
26: Va a ser un projecte de llei que va actualitzar la, en mi opinió, frivolitat con la que a veces España otorga las nacionalizaciones y, sobre todo, va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
25: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
27: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
25: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
28: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral porque ya no distinguimos los diferentes globos ondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
25: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania. Imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
2: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un

0: moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamant que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
1: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització. Durant el judici, CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació, ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament. Ho explica la seva lletrada.
2: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
1: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
3: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
1: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
4: Catalunya migdia.
5: Tot és possible un dia de partit.
6: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
5: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: Ei, perdona, una estrella.
8: Ei, una estrella.
7: Perdona, una estrella.
8: Una estrella.
7: Què? Un crit valent?
8: Vinga, tots units fent força.
9: Una estrella!
8: De seguida.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
5: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
14: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques

0: tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: I els Estats Units revés judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la norma en les eleccions del novembre. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat el veto sense entrar encara, però, en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'Oficina Electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
1: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
8: Per què?
7: Tres bessones? Bessones són dues! Ah. Tres són trigèmines!
9: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
7: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
10: Sí, és veritat això?
8: És veritat, té raó.
7: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya migdia.
1: Passen 4 minuts de 2:15.
13: Welcome back.
14: Took some time.
15: Well, who else is going to get this place to the 4th of July?
1: The Pit, que és això que sentim, però també La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica, i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
2: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys pel seu paper protagonista a Widow's Bay i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wyle que ha agraït així el reconeixement.
16: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
2: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
1: I més premis...

0: Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gismet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
1: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres de del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
0: I ara un anunci. Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival Clam, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de les Amistats Perilloses per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials, que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
3: Què et sembla? És maca, eh?
4: Em sembla...
0: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
5: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
6: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
5: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al Teatre té la col·laboració de 3CAT.
0: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
7: Shirin Neshat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aida diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
8: I don't want to be apologetic.
9: No vull disculpar-me davant d'algú que diu, com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari? Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
8: But art is a reflection of reality.
7: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aida encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
0: I una cosa més abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura Espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
10: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
11: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: El Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorrer.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Este Aua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Àlex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet perquè la final de la Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la Mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'acaben d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda a la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: I think he's honest and he has the self-confidence.
4: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
3: There's a important trophy.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit, per què no, és un dels nostres jugadors, i entenc perfectament que un club com el Barça, l'AIA, ho hagi de fer.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: Starting 11, but we have to manage it.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica del primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 5:45 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: Encara ens queda

0: escoltar un protagonista més del Barça amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà a 2:15 al Camp Nou, Barça-Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López, de Vitobac.
1: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaugrana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
2: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido, como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
1: José Alberto ha lloat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
2: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
1: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça, perquè ja al Tot Costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
3: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern de Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte el que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
4: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo esto, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos, nada.
5: Crear caos.
4: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
5: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
4: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga l'Espanyol. Obre la sisena jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano, el Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque. Madrid, Sergi Andreu.
6: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaror, polèmica, incertesa, perquè volien jugar, fos com fos, a Vallecas. Finalment el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González, que ja té transcendència el fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque, algun Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre Sergio Camello.
7: És enganyós els punts que tenen, han jugat a camp del Barça, a camp del Madrid, i de fet han competit bé els dos camps. És un equip complicat que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
6: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è. Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis. Un Espanyol que, amb el per bé que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanc i blau.
7: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
6: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, a Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I més tard jugarà al Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé, i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montserrat.
8: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
9: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
8: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugrana Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu de Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
10: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
8: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts, amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Atlètic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx-Madrid que comença 9:45 del vespre.
0: I encara primera, ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
11: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta. Igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys, a la temporada 21-22, també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
12: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía. Después de media hora no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
11: Avui a les 8, a la Ves València, els valencians encara no han triat entrenador. Avui, de fet, tindran, com explicàvem ahir, el tècnic del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta. Avui juga al camp de l'Alavés, que en aquella banqueta hi ha un ex-valencianista. Quique Sánchez Flores no vol fer sang amb el València.
13: Sí, tengo una opinión formada y no voy a dar... No voy a hacerla públicamente. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y obviamente respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
11: I parlaves del càsting d'entrenadors del València. Doncs de moment ja han caigut 2 dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes alerta en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre, i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
0: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després.
14: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
0: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
15: Catalunya migdia.
16: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
19: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
20: I supem a les millors taules del món.
21: En aquesta terra protegim i acollim.
22: Fem barri i fem pinya.
23: I fem. I deixem de ser.
24: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotić, estava lliure després del fiasco econòmic del Mónaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
29: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotić havia fet públic o havia fet públic el president del Budućnost, del seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Eurolliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez, i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Eurolliga ara fa 4 anys, i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mónaco, a l'Olimpia de Milà, on va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
0: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi, pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
29: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament, ni de tendó, ni d'os, i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies. I en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
0: Aquest cap de setmana, a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
30: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
31: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparant pel Mundial i el final i les últimes copes del món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
30: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
0: Altres informacions del dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
1: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria, i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
0: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
1: Ho hem conegut aquest matí, quan la Federació Internacional d'Atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
0: En tenis, Paula Badosa, aquesta nit partit al torneig de São Paulo, al Brasil.
1: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 11:15 de la nit.
0: I a la Copa Catalunya de waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada dels quarts de final.
1: I que a partir de 8:45 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge ballejà de 5 gols del partit d'anada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports, perquè juga l'Espanyol al camp del Rayo. Bé, al camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim pel Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
32: Són les 3.
28: Catalunya migdia.
32: Fa una hora hem començat aquest Catalunya Migdia explicant-vos que el govern espanyol ha donat el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una inversió de 1.700 milions d'euros que serviran per ampliar i per modernitzar les terminals ja existents i per iniciar les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del projecte. El que és pròpiament dit l'ampliació no s'afrontaria fins l'any 2032, que és quan s'acaba aquest període d'inversions i s'ha d'aprovar el següent. També hem passat pel Palau de la Generalitat, on el govern ha aprovat el pla per climatitzar

0: totes les escoles públiques del país. Això l'endemà que el president Salvador Illa demanés un pacte nacional per superar la crisi educativa. I ens hem fixat també en la inflació, que està desbocada al 4% per culpa, sobretot, de l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha rebutjat altra vegada amnistia per ara Carles Puigdemont després de l'aval d'Europa a aplicar-li aquest oblit judicial pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Llarena podria acabar aplicant l'amnistia d'aquí unes setmanes quan s'espera que el Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts mateixes del Tribunal Suprem. A la interlocutòria d'avui, el jutge Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses polítiques i públiques que hauria utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que la justícia europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Mentrestant, sobre la notícia del dia, sobre aquesta qüestió de l'aeroport que ara explicaves, els ajuntaments del Prat, de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes d'aquest aeroport, ja han reaccionat a aquest primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant soroll. Les podem sentir.
2: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
3: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
1: I per cert, és notícia d'ara mateix. Està interrompuda la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Molins de Rei i el Papiol per l'atropellament d'una persona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un professor del Col·legi Badalonès a Badalona acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. Segons avança el digital Metrópolis, i ha confirmat també aquesta emissora, l'home de 32 anys ha estat detingut al seu centre de treball per policies de paisà. L'acusat hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents i els hauria demanat fotografies de caràcter sexual. I l'audiència de Lleida ha començat aquest matí. El judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats d'obra pública. Podem anar a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Hola, bona tarda. El mosso instructor del cas ha dit que del telèfon intervingut de Benet es va deduir una relació molt estreta entre ell i els empresaris de la constructora MJ Grues.
5: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración. Eran comidas frecuentes, eran comidas que no eran de menú, era una relación y unos regalos y una atención que sobrepasaba a nuestro criterio lo que sería pues un pequeño detalle de cortesía.
4: Al banc dels acusats s'asseuen quatre persones més. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Borea sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida.
0: Passant 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, aquí al Catalunya migdia, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: L'advocada i consultora Gemma Calvet. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Tot bé amb les cadires o no?
8: Sí, sí. Ai, sí,
0: sí. No sé quin problema has tingut amb la cadira.
8: Estava molt baixa i no trobava els botons de sota i al final n'he agafat una altra.
0: Això és culpa d'en Bota. En Joan Bota sí. Es posa molt avall la cadira.
8: Exacte.
0: Sí, sí, però ja gairebé el pis de baix. I per tant, exacte, té una mica de dificultat. Sí, és incòmode. Sí, escolta, en Botes, que li diu al Santi Villas.
7: Ai, sí.
0: O de les Botes. La setmana passada li va dir de les Botes. El primer tema del dia, ja ho sabeu, ens ve des de fora. I els dimarts, qui ens el proposa és el David Caravent. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
9: Molt bé.
0: Perfecte,
9: molt bé.
0: Escolta'm. Vens valent, eh?
9: Vinc valent? Home, tampoc tant. Escolta, vull dir, és viure la vida de ciutat. Dijous passat, crec que era, vaig anar al súper de Plaça Letamendi, on vaig gairebé cada dia, com si fos el rebost de casa, i a la cua de la caixa s'hi va afegir una parella, entenc jo que eren de l'Orient Mitjà, i ella anava amb un niqab. Uh-huh. És a dir, tenia, portava un vel que li cobria tot el bust, menys els ulls, val? De color negre. I, ostres, va causar una impressió molt forta. Recordo mirar-me amb una altra dona de la cua i els dos van posar els ulls com taronges. Em van, però què és això, no? I clar, feia relativament poc que jo havia vist també un parell

0: i està gairebé prohibit el nicab i el burca, que són, diguéssim, les versions més extremes. Uh-huh. Però la meva sorpresa va ser major encara quan vaig veure que molts i molts països de majoria musulmana també el tenen prohibit. I llavors dius, home, llavors com és que aquí som tan... Saps? Vull dir, no sé, si... jo segueixo... Bueno, a mi em segueix causant una certa impressió forta. Llavors vaig pensar, ostres, per què no fas una mica el Humphrey? Te recordes el personatge
1: sí,
0: aquell?
1: Sí, del ciministre, no?
0: Del ciministre, que era el que assessorava el ministre, i sempre doncs li deia, escolta, ara que està pujant, per exemple, l'extrema dreta, no creus que seria una bona mesura de legislar contra l'ús del nicab en llocs públics? Perquè així faríem un guiny i potser desactivaríem una part de la diguéssim, del racisme que s'està instal·lant. I llavors, bueno, tu mateix m'has dit que Lleida ja, sí, que ja s'està fent això.
1: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar amb 750 euros de multa el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà a la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, tot i que de moment no té tots els suports necessaris. És l'equip de govern del PSC, amb Fèlix Larrosa al capdavant, qui ho proposa. Lleida ja ho va intentar fa anys, i al final va ser la justícia qui li va impedir a la Paeria poder legislar sobre això amb l'argument de que no tenia competències. Ara ho torna a provar, veure si censura o no, si primer té majoria o no a la Paeria, i després si això té recorregut i, per tant, no hi ha cap jutge que els digui que no poden legislar-ho. Però, en tot cas, sí que és un debat que és al carrer, sobretot en el moment en què algú doncs es troba això pel carrer doncs amb algú que porta això, el nicab o el burca, i que és un debat que està al carrer i que, de moment, monopolitza molt l'extrema dreta en contra i a favor l'esquerra.
0: Sí, però precisament jo crec que diguéssim, hi ha coses amb les que ens hi podríem ficar, és a dir, hi ha coses que a mi també em sobta quan dintre el súper veus una persona que porta el casc posat encara i no se'l treu, i llavors dius, què dimoni fa aquest, què vol, saps?
1: Perquè aquí s'amaga, eh? Sí.
0: I llavors més encara quan està restringit a les dones i ostres, tu, bueno, jo ho trobo bèstia.
1: A veure, com veu la Gemma, la Neus, el Jaume...
2: Jo estic molt d'acord amb el plantejament i l'agraeixo que s'atreveixi a treure aquest tema, perquè cal fer un esforç, jo crec, de repensament per part de les esquerres, que sempre s'han oposat a un tema...
1: A la prohibició,
2: A la prohibició, exacte, amb un tema de sentit comú en termes de violència masclista. És a dir, hem de focalitzar en la dona, en les dones, i és evident que hi ha moltes dones que són maltractades i no presenten denúncia. No parlo de les dones islàmiques, d'altres. Però, en canvi, la llei diu que és un delicte públic i qualsevol persona que vegi que hi ha un maltractament està obligada a denunciar. Una llei del 2004 que no s'ha reformat. Jo insisteixo en això perquè moltes vegades estem d'esquenes al sentit comú. Què està passant ara? Que jo crec que les esquerres, de forma equivocada, i ho he conegut una mica de prop en els debats, inclús m'atreviria a dir amb sectors feministes, no tots, s'han inclinat amb aquest tema del paternalisme, de la integració i del respecte cap a l'home, que és qui imposa aquesta mesura. Les dones que viuen amb el nicab i amb el burca, si tinguessin un cop de mà de l'estat que els acull, que en aquest cas seria de l'ajuntament que els acull, en el sentit de dir, no, mira, aquí hi ha unes normes que protegeixen la teva dignitat, la teva visibilitat i també la dels teus fills i filles, perquè els fills i filles que van acompanyant aquestes dones a comprar, a fer totes les feines que fan de casa, d'aquesta manera estan adquirint uns valors nefastos en termes de respecte, d'igualtat, de dignitat. Per tant, això s'ha de tallar. I això no va en contra de la integració, del respecte a la llibertat religiosa, que és a les mesquites, perquè més allà tampoc les deixen entrar barrejades amb els senyors. És a dir, que estem parlant d'una coherència del nostre sistema normatiu, que, com ha dit el David, està absolutament extès. Inclús a l'últim país que ho van votar, que va ser Suïssa, van aprovar la prohibició en l'espai públic. Jo crec que aquest recorregut l'hauríem de fer amb molta més contundència. I, a més, jo ho faria per aquestes raons que exposo, però és que a més té una utilitat també d'orientacions polítiques, perquè amb això la Núria Orriols, amb aquest aspecte té... La Sílvia Orriols, si m'he equivocat, perdó. La Sílvia Orriols té tota la raó en el sentit, en aquest aspecte. En aquest aspecte, i què passa? Moltíssima gent s'agafa doncs, a aquesta inclinació política, que té molts altres dèficits,

0: partits en termes de sentit comú. Llavors jo crec que hem de acompanyar el relat i la posició d'una contundència que no tingui, perquè dèiem, no, és que no hi ha competència municipal, i tant que n'hi ha, perquè hi ha una llei de violències masclistes i hi ha una Constitució que garanteix la dignitat i la igualtat. El dret es construeix amb l'equació algorítmica que tu vols construir per interpretar i vetllar pels drets superiors, i per tant tots aquests països europeus que han fet el ridícul és que estem a la cua, i hem de ser conscients que tenim uns patrons des del punt de vista progressista, parlo, que són potser els espais que més estan, bueno, en aquest cas és el PSC que ho impulsa, però costa molt això, aprofundir-ho internament en els partits, i jo crec que costa perquè tenim uns patrons basats en més en un paternalisme que no en una coherència normativa respecte de les dones.
1: És que jo crec que si ets home també, però si ets dona, és impossible que estiguis d'acord amb que algú pugui viure d'aquesta manera. Això per començar, no? Per tant, jo estic d'acord amb moltes de les coses que has dit. És veritat que l'esquerra ha tingut una... L'esquerra a tot arreu, també a França, ha anat i ha tornat. Allà que sí que es creu en el laïcisme, no com aquí, que diem que som a confessionals i després ve el papa i ens gastem el que no tenim dels diners de tots, no? Però crec que també ha estat perquè quan fins i tot eren casos no aïllats, però molts menys, no? Com tu deies, perquè un dels arguments que s'havia escoltat en aquesta ciutat, per exemple, era no, només els veus a la cua de Louis Vuitton. I no és veritat, perquè n'hi havia la cua de Louis Vuitton i n'hi havia en molts barris de Barcelona, moltes vegades preferim no mirar. I què passa? Doncs que ara hi ha els barris que volem mirar i els que no volem mirar n'hi ha, no? I per tant hi havia una certa trampa de fer veure que no estava passant, no? També perquè se n'estava fent un ús, per exemple, com dius, no? En el cas de partits com Sílvia Orriols, en aquests casos pensem que defensen les dones, però també com que sabem que es mouen per un principi racista sempre, penses, bueno, ho fa per defensar les dones i de pas per atacar a tota una comunitat, no? Jo no sé si la solució és que cada ajuntament vagi fent el que pugui. Jo crec que el que caldria és una legislació arreu, una legislació estatal que fixés quin ha de ser el criteri.
0: Però mentrestant, les ordenances...
1: Sí, clar, mentrestant, doncs cada ajuntament suposo que anirà fent el que pugui, que ja veurem, perquè com deia l'Òscar, l'última vegada els hi van tombar...
2: A la llei de la pèria.
1: Sí, al mateix ajuntament, per una qüestió de competències. Però jo crec que bàsicament és, tu deies, és una qüestió de dignitat, per suposat, i és una qüestió de llibertat. O sigui, tu has de poder ensenyar la teva cara... I si no la vols ensenyar, doncs escolta, estàs en el teu dret, però no perquè sigui una imposició.
3: Jo tinc la sensació de que s'ha de, evidentment, prohibir el niqab, el burqa i qualsevol cosa que cobreixi la cara, igual que també s'ha de prohibir anar pel carrer o entrar en un supermercat amb la cara coberta, amb un casc integral o un passamuntanyes. És a dir, jo crec que s'ha de buscar la manera legal, però jo prohibiria, primera, per un tema de drets de les dones, evidentment, en segon lloc, per seguretat, i tercera, perquè la nostra manera de viure això no ho entén i no hi està d'acord. De la mateixa manera que si jo o una senyora catalana va a un país musulmà, doncs hi ha unes normes de conducta i de vestimenta que segurament en alguns llocs s'ha d'anar amb les cames tapades i no ensenyant els ombros i anem allà...
1: Això també passa amb esglésies d'aquí.
3: Sí, i ho respectem i per tant... al carrer, a l'espai públic i encara més en llocs oficials de Catalunya, no s'ha d'anar amb la cara tapada de cap manera. I té raó el David amb una cosa, que quan comparem les coses amb altres països, a vegades aquí, en nom de la llibertat i del respecte i la tolerància, estem tirant pedres a taulada. Poso un exemple que no té a veure amb el niqab, però una mica sí. Aquests dies, a les xarxes estan corrent missatges de gent d'Emirats Àrabs demanant a Europa que prohibeixi els germans musulmans.
2: Clar.
3: Què passa? Els germans musulmans... és una organització que està prohibida a Egipte, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Jordània, Síria, Líbia i d'altres.
2: Sí, sí.
3: I en canvi, a Espanya és legal, a França és legal. Va, perquè és una associació cultural. Tothom sap del món mundial que no és una entitat cultural, és una altra cosa. Però, com que compleixen les normes, se'ls legalitza i poden tenir activitats. I en els països d'on venen, estan prohibides, no? Llavors, a vegades, en nom d'aquest respecte de les llibertats on hem arribat, que Europa es posa sempre medalles de que és el lloc del món més tolerant i més lliure, hem de ser una mica més hàbils, no? Perquè, evidentment, darrere de tot això, i darrere del NICAP, i no és el cas de la senyora que et vas trobar tu en el supermercat, però segurament també és una eina política per molta gent. O per algunes organitzacions. I, per tant, per defensar la nostra manera de viure, de la nostra gent, de les nostres dones, de les nostres filles, de lo que pugui passar el dia de demà, crec que s'ha d'actuar com abans millor.
1: I que la llibertat ha de ser col·lectiva sempre, però hi ha la llibertat d'aquestes dones. La primera llibertat hauria de ser la seva, de poder anar vestides com
3: sí,
1: vulguin.
3: Sí, però per cada dona que vol portar el nicab...
2: Ets massa prudent, David, perquè ja fa estona que estàs intentant...
1: Ens ha tirat la pilota al cap
4: ells,
1: i...
4: ells són professionals.
2: No, el tinc davant, com... veig que intenta entrar i quan algú altre llavors tira enrere com li dirà no em toca.
3: Ara li demano perdó, però només per respondre a la Neus. Jo crec que per cada dona que va amb nicab per Lleida 40 graus perquè vol, n'hi ha 50 que hi van per pressió social,
1: clar,
3: pressió familiar.
1: Clar, per això et dic que la primera llibertat és que ella, si no el vol portar, que jo crec exacte, que si pots triar no el portaries, exacte, doncs no l'hagi de dur.
4: No, bàsicament que ens hem... venim d'un país que ha fet uns esforços bestials per secularitzar l'espai públic fins al punt que ja no celebrem el Nadal i celebrem les festes d'hivern i no sé quines històries. I llavors, que, bueno, escolta, si fas aquest esforç, doncs fes-lo de manera conseqüent. I per tant, fes l'esforç de secularitzar definitivament l'espai públic. Perquè, perquè ha de ser aquest espai de llibertat a partir del qual, doncs, un a casa seva construeixi la seva espiritualitat com vulgui i l'expressi com vulgui en entorns doncs privats. Però
2: que, a més, serà més fàcil, diguem-ne, dessecularitzar els islamistes si tu, prèviament, estàs donant exemple i també estàs dessecularitzant el cristianament, diguem-ne. Si no...
4: Clar,
2: no,
4: clar.
0: El que passa és que, a més, és depèn d'on posis el focus. Hi ha un tipus d'argumentari o un altre, no? Si posem el focus, per exemple, amb els infants, amb tots els infants de Catalunya, en aquest cas, o de Lleida, tenen dret, per la Convenció de Drets dels Infants, en l'exposició de motius, diu que el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat passa també pel respecte de drets humans. Això què implica? Que si aquests nens que van pels supermercats i nenes li pregunten als seus pares i aquesta senyora per què va tapada, li has d'explicar, no, mira, perquè està en una cultura que prohibeixen que veiem la seva cara. I això ho troben com normal. Home, ja només per protegir els infants, a tots, els fills d'aquestes dones i els nostres fills i filles. Una altra, la perversa concepció de la voluntarietat. Amb unes condicions d'opressió econòmica perquè no poden treballar, amb unes condicions de domini, perquè hi ha moltes famílies musulmanes que no porten la niqab ni porten el burca. Per tant, estem parlant d'un sector on el subjecte masculí imposa unes regles a casa, perquè és un model absolutament patriarcal. Hi ha moltes famílies islàmiques que no participen d'aquestes pràctiques.
4: Per tant,
0: aquesta diferenciació també és molt important.
4: Tinc entès que tant el nicab com el burka són previs fins i tot al naixement de l'islam. És a dir, que són costums prèvies. Vull dir, per tant, que no estan identificades amb
3: i de llocs geogràfics concrets.
4: Clar, exacte. I llavors,
0: sí,
4: home,
0: molt vinculades a Afganistan.
3: Sí. Jo no vull portar la contrària al David, però em veig obligat. És a dir, jo...
2: No està bé, eh? Sí. No, però cal estar tots d'acord.
3: És una eminència. Jo no estic a favor de secularitzar Catalunya i traient elements judeocristians perquè un grup de gent que ha vingut i que tenen tot el dret del món estar aquí tenir arguments per dessecularitzar la societat. És a dir, de la mateixa manera que et dic que si venen un grup suficient de persones musulmanes en un lloc, tenen evidentment tot el dret del món a tenir una mesquita, només faltaria, i fer la seva vida. A Catalunya, és igual, a Europa, tenim una tradició i el Nadal és el Nadal i Setmana Santa és Setmana Santa. I llavors, pots seguir o no els preceptes, diguem, religiosos, no? No és el meu cas, però et construeix una manera de ser i de pensar, per cert, totalment connectada amb la teva història, que no es pot dessecularitzar, perquè si ens traiem aquestes festes, les coses...
4: Jo quan he dit que hem fet uns esforços, és a dir, la societat catalana, la societat espanyola, o europea en general, ha fet un esforç per secularitzar, per separar l'estat de l'Església, i crec que això és positiu. És a dir, una altra cosa és negar d'on vens i què vols. Vull dir, la cultura, l'espai públic secular és un invent, precisament, del cristianisme. O sigui, és que no hi ha volta. falta de full. És a dir, les altres religions els hi ha costat. El judaïsme, bueno, Leibniz, no? Diuen que és més aviat, per tant, un jueu escapat d'Espanya a Holanda, allà, doncs, arriba aquesta conclusió. Però crec que és un triomf de la civilització, que l'espai públic, doncs, bueno, sí, estigui alliberat de manifestacions religioses massa evidents.

0: ens que puguin fer sentir a qualsevol minoria doncs desplaçada. Això, mira, doncs són unes regles de joc mínimes, no?
1: És que amb el tema de l'ensenyament, per exemple, vam mantenir aquí l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. El meu avi era un gran catòlic i a la família s'ha educat en el catolicisme, però el meu avi defensava, i com a director d'escola ho va practicar sempre, que la religió a la família i a les esglésies, i a l'ensenyament amb visió de pensament crític, de cultura i de coneixement.
2: I de ciència.
1: I de ciència. Això, que ha sigut una gran aportació de la pedagogia catalana i que ha sigut també assumida per mestres i catòlics, escolta, ja és un recorregut. Ara, jo diferenciaria molt, amb això estic amb Jaume, totalment, el debat sobre la NICAP i sobre el burca amb el tema del laïcisme. Ara mateix el que toca és... però ser molt contundents en posar-nos en els estàndards europeus en relació a la violació de drets humans. Aquestes dones, vulguin o no vulguin elles, perquè sempre volen, el que no poden és exprimir la voluntat.
3: No poden.
1: No poden, tenen un context opressiu i se suposa que tenim una normativa justament per actuar amb aquestes violències i estem actuant amb violències molt més petites. I aquesta per què la deixem de banda?
4: Doncs ja veus que has aconseguit unanimitat. Sí, no tan gaire. Per cert, des de Lleida, la Núria Casellas, la nostra companya, ens recorda, com a punt de qualitat, diu, la mateixa normativa en la que la paeria proposa que hi hagi multa per el fet d'anar, doncs això, tota tapada, també prohibirà anar nu al carrer.
2: És a dir, sembla...
4: Dins els dos límits, diguem.
2: Jo crec que a partir de determinada data de setembre s'hauria d'anar bastant tapat.
0: A partir dels 15 dies d'edat,
4: tapat fins a dalt, de dalt a baix. A Lleida fa molta calor, però tampoc no caldria passar-se.
2: És cada cosa que... La roba s'ha inventat per alguna raó.
4: Exacte, molt bé, per dissimular, segons com. David Caravent, gràcies i bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts. Una pausa i de seguida anem amb el tema... amb el que hem obert a les dues, aquest primer pas per ampliar l'aeroport del Prat.
5: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
8: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem, i no deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Catalunya migdia.
21: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
22: Home, d'enhorabona!
4: Moltes gràcies.
22: Avi Bassas! L'avi Antoni!
4: Bueno, no cal insistir...
21: I les iaies...
23: Tu ets la iaia costurera.
2: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
21: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
22: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
3: Serà un lío.
22: Como? Pues F-R-A-N.
4: Pues no.
22: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
24: Sex.
3: Francesc.
24: Sexca.
25: ¿Cómo?
22: Francesc.
24: ¡Fábregas, que no me sale!
25: O cada uno me llama como quiere.
21: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Vostè està aquí.
21: Amb Francesc Garriga.
26: Adiós.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
4: D'aquí a 4 minuts seran 2:15 de la tarda. El govern espanyol ha donat

0: Avui el que podríem dir que és el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona. El Consell de Ministres ha aprovat una partida de 1.700 milions d'euros per ampliar el vestíbul de la Terminal 1, per modernitzar la T2 i també diners per planificar el projecte de la futura ampliació de la pista i comprar terrenys per poder-la executar. És aproximadament la meitat de la inversió que es preveu per ampliar el principal aeroport de Catalunya, el setè de tota Europa en tràfic de viatgers. Tot això s'ha de fer en els pròxims 4 anys. Encara faltaran, però, els diners per tota l'obra prevista entre el 2032 i el 2036, quan, llavors sí, és quan es farà més llarga la tercera pista i es construirà una terminal satèl·lit i, per tant, pròpiament dit, serà quan es faci i s'afronti l'ampliació de l'aeroport del Prat. És sabut que és un tema que genera debat a Catalunya, que hi ha hagut, diumenge, per exemple, hi ha convocat una manifestació amb una pila d'entitats que estan en contra d'aquesta ampliació, agrupades sota el nom de Zero Port, però també és veritat que el PSC i Salvador Illa al capdavant no han amagat mai que ells són partidaris d'ampliar l'aeroport i, per tant, que si arribaven al govern de la Generalitat, doncs tirarien endavant aquesta ampliació, que recordo que ara fa 4 anys es va tombar perquè des de la Generalitat, encapçalada llavors per Pere Aragonès, no es va comprar, entre cometes, la idea d'ENA ja llavors de començar a fer aquesta ampliació. Per tant, evidentment, hi ha posicions a favor i en contra, no sé com ho veieu.
1: Avui, que hem estat amb el conseller Dalmau... Els
0: matins de TV3.
1: El PSC té una afició especial per tot el que sigui formigó i créixer amb infraestructures. Que no sé si és precisament cap a on hauria d'anar el món. Personalment crec que no. També és veritat que jo sóc la primera hipòcrita que dic que no puc més amb tants turistes a Barcelona i després vaig a fer el turista pels llocs, no? Per tant, em reconec amb aquesta contradicció permanent. Crec que hi ha una certa trampa quan ens venen que amb aquest creixement de l'aeroport, recordant Artur Mas, no? El que ens deia que seríem la Dinamarca del Sud, no? O després no sé qui ens va dir que seríem el Silicon Valley, no sé què. Però al final ho veurem. Jo crec que això no se'ns omplirà d'enginyers i de grans cervells, que ja en venen, aquest centre dedicat a estudiar immunodeficiència i altres malalties que estan muntant els de la Fundació La Caixa, que serà referència a Europa, doncs ja vindran experts, vull dir, i en biomedicina està venint molta gent, no és que aquí només vinguin turistes. Però em sembla que aquesta trampa de que això se'ns omplirà i ens canviarà el model econòmic, no tinc tan clar que sigui així. I sobretot el que penso és que si el que volem és creure'ns de veritat això de que hem d'anar a uns models econòmics més sostenibles, doncs anar fent grans aeroports no sé si és la solució, més enllà de que aquest a més està situat en un lloc especialment complex des del punt de vista medioambiental. També és veritat que quan es va anunciar l'ampliació de Barajas, com li diguin ara, allà ningú es va queixar, perquè allà no tenim molta costum de queixar-se de que... I aquí sí, aquí quan es mou una pedra sortim tots, no? Però crec que és una reflexió que va més enllà de si la capacitat de l'aeroport, el que diuen tots els que hi treballen i les mateixes companyies, és que està molt al límit. Està molt al límit.
0: Els que treballen t'ho diuen i fins i tot alguns et diuen que hi ha algun model d'avió que no hi cap, que no hi entra. I que, per tant, hi ha algun model d'avió que no pot venir al Prat o que té moltes dificultats per arribar-hi perquè no hi cap. Això, independentment que després, òbviament, l'ampliació de l'aeroport no està plantejada per això, està plantejada per augmentar el nombre de passatgers.
1: Sí, però que ens venen que vindran uns passatgers que ens permetran convertir-nos a, no sé, en un gran pol de ciència i de capacitat, que jo no sé si és això.
2: Jo crec que abans de començar les obres haurien de transferir la competència de la gestió de l'aeroport, perquè em sembla que és molt més fàcil posar-se d'acord en això i no costa diners, i és una absoluta incongruència que muntem una gran infraestructura i després decisions centralitzades no permetin que aquests grans avions que diuen que no poden entrar, que hauríem de veure si això així és així o és un argument polític, que moltes vegades es creen aquests mantres, dificulten una optimització real d'aquesta més gran infraestructura. Parlo amb els arguments que ells donen. L'altre nivell és que és cert que hi ha una contradicció. Jo em reconec aquí, dit que primer vull que puguem gestionar nosaltres l'aeroport, perquè conec massa situacions per als viatges de que la centralització, la hipercentralització en la gestió d'Aena i del model, diguem, de mobilitat espanyol.
3: El radial, no?
2: Sí. Jo anava a dir centralitzat, és una paraula que no m'agrada molt, però és així. L'altra és, això és important, i això no costa diners, ni és la independència. És un model de sentit racional de gestió. L'altra, estem en una agenda 2030, fent esforços per reduir contaminació. Tenim una IA que contamina moltíssim. És a dir, estem en una paradoxa ara del relat formal de l'agenda 2030, de que tots hem de fer un esforç, les empreses han de rendir comptes donant els informes d'objectius sostenibles, que és un dineral fer tot això, i després ens trobem amb què cal, i aquí és on dic que tinc contradiccions, cal reforçar el desenvolupament econòmic en una societat global, i per tant els que defensen o els arguments que porten a defensar l'ampliació del Prat, aquí poden trobar una raonabilitat. Per tant, jo en aquest sentit vull esperar a veure si s'aconsegueix el traspàs i algú el demana, perquè no he vist que aquests dies en el pacte que s'hagi fet amb Esquerra s'hagi demanat això, que era
0: avui molt... Esquerra ha demanat, ha insistit que hi hagi la possibilitat de controlar-lo des de Catalunya. És que t'ha aixecat el dit, perquè quan tu dius això seria fàcil, es demostra que no és gens fàcil, perquè no hi ha hagut manera, perquè s'ha demanat i Aena no cedeix la gestió dels aeroports, perquè bàsicament amb el Prat i amb Barajas i poca cosa més fa rendibles els altres, perquè però els únics que són realment rendibles són el Prat, Barajas i potser algun altre.
2: Però és que això, no... Òscar, és tot. Sí, sí. Si resulta que el traspàs de Rodalies ha passat per construir un consorci. Sí, és sí, a dir, sí. És un tema de mentalitat política i això no podem, com que ja ho sabem, de vegades el no dir-ho és perquè ja és obvi. Doncs jo no em vull rendir a una obvietat, vull seguir-ho dient, perquè jo crec que hi ha molts espanyols amb sentit comú que ho poden comprendre, això. És a dir, és un tema de racionalitat. Per tant, hauríem d'aprofundir molt més en aquests arguments de desenvolupament econòmic i de no col·lisió amb els objectius, perquè jo no m'hi oposo. O sigui, jo no m'hi oposo.
0: Jaume,
3: jo sí que m'hi oposo. El president d'Aena, Maurici Lucena...
4: Del PSC,
3: exdiputat del PSC, diu que per sobre el seu cadàver...
0: Cedir la governabilitat del Prat.
4: Evidentment,
0: sí.
4: Jo vull recordar que en el seu dia, fa molts anys, potser us en recordareu, el Joan Puigcercós deia que era més important el traspàs de l'aeroport del Prat que el concert econòmic.
2: O que l'Estatut, van votar que no a l'Estatut,
4: sí. Jo estic en contra de l'ampliació perquè a qui beneficia l'ampliació és un tipus d'empreses constructores i un tipus d'empreses de l'àmbit del turisme que crec que tenen poc impacte en el bé comú. Per moltes raons. Primera, té raó la Neus quan diu que ens diuen que vindran gent que ara no ve a congressos i seminaris i recerca, i això no és veritat. Quan llegim els diaris aquests dies, que Barcelona té un rècord aquest mes de setembre de fires i congressos. Per tant, si algú vol venir de Corea o d'Argentina, si ha de fer una escala, la fa. En segon lloc, també estem llegint aquest estiu que comença a haver-hi gent que deixa de venir a Catalunya i a Espanya de turistes per l'excessiva calor. I, per tant, hi ha un tipus de gent que potser anirà a altres indrets. Si ens començar a fer una ampliació d'un aeroport que està enfocat 100% al turisme amb un futur que ja veurem com va, no té cap sentit. Tercera, tenim dos aeroports a Girona i a Reus que en paràmetres europeus estan a prop de Barcelona. Totalment. És a dir, quanta gent ha anat a París o a Anglaterra, on sigui, i l'aeroport està a 50-60 quilòmetres del lloc on anem, agafem un tren ràpid o un autobús i ens plantem on anem.
2: Ja m'has convençut,
4: I no s'acaba el món.
3: Bueno, aquest argument s'ha utilitzat molt i no em volen escoltar.
4: Efectivament.
3: No,
4: i després hi ha un altre argument, que per mi és la trampa, que hi ha l'ampliació anterior... es va fer condicionada a uns compensacions mediambientals que no s'han fet 20 anys després. Llavors, ara diuen, no, farem les d'abans i les noves. I dius, home, aquí volem enganyar. I per tant, jo arribo a un punt que penso que, a més, el turisme estic a favor, però amb un cert límit, que per cert, se'ns diu que ha de venir menys gent que pagui més i que s'ha de desestacionalitzar el turisme al llarg de l'any, que em sembla molt bé, llavors per què ampliem un aeroport que passarà com de 50 i pico milions a 70 milions de turistes, bàsicament, no? I per tant, que jo també viatjo, això també diguem-ho tots.
3: Ah, però això et deia.
4: Però arriba un punt que dius, bueno, potser estem fent la gallina massa gran.
0: A veure, incloem a la conversa a l'economista Miquel Puig, que a més ha reflexionat molt sobre el model econòmic de Catalunya, sobre l'aeroport. Miquel Puig, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Està

0: Van aquí els de tertulians a favor i en contra. Això és el tret de sortida definitiu a l'ampliació de l'aeroport del Prat o són les feines prèvies i encara es podria estroncar, diguem-ne, aquesta ampliació?
1: Sí, és un pas més. A veure, no ens enganyem. Aena s'ha decidit que sigui una empresa privada, per tant, és capital privat, per tant, que aquí qui inverteix o qui ha d'invertir diners i qui ha de jugar-se-les, per entendre'ns, de si vindran turistes o no vindran turistes, són capitalistes privats. És veritat que una part és públic, però, en definitiva, tota la lògica és privada. S'ha volgut que Aena sigui una societat anònima, cotitzada, amb inversors internacionals, i, per tant, aquests senyors són els que hauran de decidir si volen invertir o no invertir. Què passa? Que, com que explota un monopoli, les tarifes estan regulades. Llavors, el document que s'acaba d'aprovar és un document en el que l'Estat li diu: mira, jo t'autoritzo en aquest monopoli que tens, jo t'autoritzo a pujar les tarifes, penso que és un 0,3%, per compensar unes inversions que em dius que faràs. Per tant, en definitiva, és una cosa que senzillament el govern l'únic que fa és autoritzar a que si Aena decideix fer unes determinades inversions, li podrà recuperar-ho a base de pujar tarifes, suposant que després vinguin els avions i les paguin, naturalment. Però això és el risc, diguem-ne, de l'inversor, no? Llavors, jo penso que això és el tret de sortida. Bueno, és un primer pas, sens dubte. Jo penso que hi ha una cosa molt positiva. L'ampliació de l'aeroport del Prat és una cosa molt conflictiva. Tots volem més infraestructures. Catalunya pateix de molta falta d'infraestructures, sobretot ha patit en el futur de faltes d'infraestructures. Per tant, en definitiva, que hi hagi diners fonamentalment privats, la meitat privats, per invertir en una infraestructura a Catalunya, en principi, és bo. El que passa és que a Catalunya totes les infraestructures, a diferència de Madrid, actuen sobre un territori molt escàs, molt problemàtic, i per tant això genera molts dubtes. Jo penso que hi ha una cosa positiva en tot aquest assumpte, que en el fons el tema conflictiu, que és l'allargament de la pista de mar, que és la pista curta, es posposa a d'aquí 5 anys. Per tant, ja en parlarem d'aquí 5 anys, si aquesta pista s'allarga o no s'allarga, que és el que afecta la Ricarda, el que necessita que s'hagin acomplert una autorització de la Unió Europea, que només la donarà si prèviament s'han fet les compensacions que s'havien imposat a l'ampliació anterior, etc. Tot aquest assumpte, que és l'assumpte conflictiu, aquest assumpte s'aparca i es diu: en parlarem d'aquí 5 anys. Jo penso que això és una bona notícia. Perquè, a veure, els dubtes que tenim és si aquest aeroport, aquesta ampliació, és necessària o no és necessària. Clar, fonamentalment, Aena, lògicament, està pensant que fonamentalment aquí el que han de venir són turistes, perquè tots els aeroports del món, fins i tot els més de negocis, com Heathrow, és un aeroport que el 75 o el 80% dels passatgers són turistes. Per tant, aquí s'està pensant en turistes. Catalunya necessita més turistes? Jo sóc del parer, que penso que ara comença a ser majoritari, que a Catalunya no és que faltin més turistes, és que ens sobren. I sobretot a Barcelona, però a la costa també. A l'interior no, però a la costa i a Barcelona, que és el que han de venir a l'aeroport, ens sobra. Ara, això depèn de l'aeroport? No, no. Podem fer un aeroport tan gran com vulguem i això no farà venir més turistes. No? L'aeroport de Castelló i l'aeroport de Lleida haguessin portat una allau de turistes que no han vingut. Els turistes deixaran de venir si fem l'ampliació del Prat? Tampoc, perquè vindran per altres maneres. Vindran, si cal, vindran per Barajas i agafaran un tren i es plantaran a Barcelona. És el que fan moltíssims turistes. Barcelona i Catalunya han de controlar el turisme? Sí, sí. I, per tant, a mi em sembla que és una bona notícia que aquest assumpte de l'ampliació més conflictiva es posposi fins aquí de 5 anys, perquè en aquests 5 anys les feines que hem de fer és controlar el nostre turisme i regular el nostre turisme, i jo crec que redimensionar el nostre turisme. Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, que és el que hem de fer. De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit: tu tira endavant, i si la fas, t'autoritzo una pujada de tarifes del 0,03%. Que Aena digui: alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació. Vale, fantàstic. però la feina l'hem de fer fora de la Copa.
0: Perquè llavors allò que a vegades es diu des del govern o des de la mateixa ENA, no, és que si pugem les taxes o serem selectius i no permetrem més rutes que portin turistes i el que potenciarem són rutes transoceàniques o convertir l'aeroport del Prat en un hub. Això es pot fer? O un cop tens la infraestructura el que necessites és omplir-la i, per tant, si no et venen transoceànics acabaran venint low cost?
1: A veure, l'aeroport del Prat fonamentalment és un aeroport low cost, perquè és un aeroport de rutes europees perquè la major part dels turistes venen en low cost, en EasyJet, en Ryanair, etcètera. De tota manera, la falta, o sigui, la manca d'espai que està experimentant el Prat des de fa uns pocs anys, és a dir, les úniques rutes que estan creixent són les rutes de llarga distància, que són rutes també molt turístiques, però són les que més ens interessen per aquesta modificació que hem de fer del nostre model productiu a un model molt més internacionalitzat, de persones que viatgen perquè formen part del comerç internacional, de convencions, etc, que sempre seran un 20% del tràfic, eh? Però són les que ens calen. És a dir, per nosaltres tenir rutes a Tòquio, hem d'acceptar turistes japonesos perquè pugui venir un 20 o un 25% de gent que ve a fer negocis o ve a, que sé, a fer una convenció, que venen del Japó, però sempre els avions els omplen els turistes, això sí. I per a nosaltres ens interessa més rutes llargues, que són les úniques que estan creixent al Prat i són la manca que tenim. La manca que tenim és d'avions molt grans, els avions més grans, que són els que volen més lluny.
0: Per tant, pot ser selectiu amb les rutes, però no amb els passatgers. La ruta pot ser molt llarga, però al final vindran igualment turistes, eh? T'ho cometes?
1: Per no es pot ser selectiu. És a dir, ni el govern ni la Unió Europea poden discriminar a tu unes tarifes a tu unes altres, perquè, a veure, hi ha una lliure mercat i si jet, amb tots els drets del món, diria, escolti, vostè no em pot discriminar. No pot dir que jo, perquè faig una ruta Londres-Barcelona que està plena de turistes, vostè em discrimina respecte a un avió que ve d'una altra companyia, però que resulta que han observat que hi ha un percentatge més alt de persones que no són turistes. Això dins de la Unió Europea és il·legal.
0: La Neus Tomàs té una pregunta.
2: Sí, hola, Miquel. Bona tarda.
1: La feina és de la ciutat, i del país. La feina la tenim perquè AENA tenen una lògica d'inversors privats. Hi ha negoci, jo inverteixo perquè crec que em guanyaré diners.
2: Sí, jo tenia una pregunta, Miquel, perquè fa poc parlant amb una companyia m'explicava que Amsterdam fa un temps van començar a pujar les tarifes que paguen les companyies i el que ha fet és que hi hagi alguns vols que estan desincentivant d'aquesta manera alguns vols d'aquests curts, no? Aquests que dèiem dels que són la majoria al Prat, no? Llavors, no sé si una manera de més enllà de que es pugui gestionar des d'aquí i per tant poder decidir quin tipus de viatges vols fer, no? Que era una reivindicació de la Generalitat en l'època de Pasqual Maragall, dels governs de Convergència, tots reivindicaven les cambres de comerç, no? Poder fixar tu quin tipus de línies hi ha, però si també intentar des del punt de vista impositiu, no? De intentar, doncs, seleccionar, tot i la paraula no és molt correcta, quin tipus de línies tens. Si és que això hauria de decidir AENA, perquè al final és qui les pot collar més o menys.
1: Sí, però a veure, ni AENA posant tarifes que li ha d'autoritzar el govern, ni el govern posant impostos poden discriminar, eh? Això, o sigui, no passaria el filtre ni del Tribunal de la Competència...
2: No és que discriminis d'aquesta manera, sinó que si a ells no els surt, que si a una companyia no li surt a compte volar a Barcelona, a Amsterdam, doncs deixen de fer-ho. I, per tant, el que fas és una discriminació per efecte.
1: No, però què més voldria AENA? Què més voldria AENA que el govern li autoritzés a fer una pujada de tarifes molt significativa, que, evidentment, seria dissuasòria per al Ryanair de Tor, però evidentment els d'AENA s'omplirien les butxaques de diners. Què més voldria
2: un monopolista
1: que li permeti anar a pujar les tarifes? El que passa és que el govern està obligat a dir no, tu ets un monopolista, tu fas una inversió, no pots treure més del, no sé, que sigui, el 5%, no?, del rendiment de la inversió. Per tant, no t'autoritzo a pujar les tarifes.
2: És a dir, clar, ja va ser el govern.
1: L'interès públic, sí, públic és contenir les tarifes.
3: Sí. Jo et vull fer una pregunta sobre això, Miquel, perquè la mobilitat és un dels quatre serveis d'interès general a la Unió Europea i té un estatus de protecció pública de primer nivell. Aquesta és, diguem, el marc en el que ens trobem en les polítiques públiques de mobilitat. De vegades, quan parlem d'ENA, de quina sort que hi ha capital privat que inverteix i tot això, ens oblidem que, en el fons, com tu bé has dit i ho has explicat molt bé, es busca un negoci, com no pot ser d'una altra manera, amb el sector privat. Es busca negoci. Ah, i justament la Neus assenyala el risc en què, si això es porta d'aquesta manera, hi ha el risc que aquesta garantia de la mobilitat, que té l'obligació de procurar en termes d'igualtat i en termes de racionalitat econòmica en l'espai públic, no m'agrada dir l'administració, però bueno, la cosa pública, doncs no es pugui desenvolupar. Llavors, jo la pregunta que et faig és, tu creus que amb una política de l'Ajuntament de Barcelona que està posant en qüestió els lloguers temporals, que vol suprimir els lloguers turístics, és compatible fer un efecte crida a través d'una ampliació de l'aeroport? És compatible amb aquestes mesures tan dràstiques que tenen a veure amb l'emergència habitacional? O hi ha la taula que hi ha alguna pota que no acaba de quadrar?
1: No, no. A veure, jo penso que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han de limitar la pressió sobre el mercat habitacional, sobre el mercat de l'habitatge, per part d'activitats que són poc productives.
3: Sí, sí, però això és compatible amb rebre més turistes?
1: Una d'elles és el turisme. Una d'elles és el turista. Segurament una altra són els estudiants internacionals, que també ocupen una part important del parc d'habitatges. Efectivament, això ho hem de reduir. Jo penso que ho hem de reduir.
3: No, el que preguntava no era això, que podem estar d'acord. El que preguntava és si això és compatible amb fer arribar més gent a través dels avions.
1: No, però escolta, a veure, és que si nosaltres reduïm això, hem d'aconseguir que vingui menys gent. I si ve menys gent, hauria de ser AENA que digués, ostres, no em val la pena ampliar l'aeroport perquè invertiré uns diners i després no recuperaré la inversió. Mm. La lògica és aquesta, és a dir, la lògica que tu has dit, és d'interès públic la mobilitat. Què és d'interès públic la mobilitat? En principi, garantir-la.
3: No, un servei d'interès general, és un estatus de dret.
1: Sí, sí, però és a dir, però quina és la idea? La idea és que els poders públics han d'afavorir la mobilitat, perquè la mobilitat és bona.
3: Han de garantir la mobilitat, sí.
1: Han de garantir, sí, han de garantir. Per tant, si és capital privat, doncs han de regular-lo, si són, tant si són autopistes, com si l'autopista de l'aeroport, que és el que està privat. Bueno, l'autopista ja estava privatitzat, ara ja no, però estava privatitzat. Han de garantir que les empreses inverteixin per tal de garantir la mobilitat, o sigui, per afavorir la mobilitat. El que passa és que ara hem arribat a un punt en què diem, escolta, és que potser no ens interessa tanta mobilitat. No, jo crec que sí ens interessa la mobilitat. El que no ens interessa és que vingui tanta gent. Mm. Llavors el que hem de fer és frenar aquesta gent. La mobilitat, jo em penso que està molt bé, que és que puguin haver avions. Altra cosa és que hi hagin o no, però que hi puguin haver, això és positiu. Mm.
0: Doncs és l'opinió del Miquel Puig, economista, que ha estudiat molt el tema. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies i bona tarda.
3: Adéu.
0: Doncs és evident, és a dir, el que venia a dir el Miquel Puig és per fer que vengui menys gent, no és qüestió de si l'aeroport és més gran o més petit, sinó fer menys atractiu, entre cometes, a la ciutat. Òbviament no pot ser destruint monuments, per entendre'ns, això és evident que no es farà, però en canvi si fas que el preu de les habitacions, que el preu sigui més car o que no hi hagi tantes habitacions, que no hi hagi tants hotels, etc etc, pots fer que hi hagi menys gent que vulgui venir, per tant no utilitzin l'aeroport i que per tant a Aena no li surti a compte aquesta ampliació. És la teoria del Miquel Puig.
4: O pujar la taxa turística. Que passa que el Miquel parla com si AENA fos una cosa totalment desvinculada dels poders públics. Sí, evidentment, si AENA inverteix per ampliar el Prat, no és una decisió es tanca en un laboratori, respon a una cultura econòmica de Catalunya i d'Espanya de portar turistes, i per tant, evidentment, és una decisió vinculada a les altres. Dir que s'ampli l'aeroport per garantir la mobilitat, però alhora els poders han d'impedir que vingui més gent, ja ho entenc el que està dient, eh? Però
0: és veritat, perquè que s'ha produït un punt, o com a mínim s'està produint un canvi de paradigma. Totalment. Entre molta gent, és a dir, fins fa uns anys la gent parlava, ja no, saben que vinguin molts turistes, i sí, se celebraven, sí, sí, quan a les mitjans de comunicació dèiem nou rècord de turistes, i la gent ho entenia com una bona notícia. I en canvi, en els últims anys, jo crec que no. La gent ha començat a dir, no, un moment, vols dir? Potser que no celebrem aquests rècords, potser que fem alguna cosa per reduir el turisme. Jo crec que
2: té molt a veure amb la crisi de l'habitatge.
0: Sí,
4: és que i de la qualitat de vida dels que hi viuen. Tu has de poder anar a un restaurant i sopar i que no et diguin no, o prendre una copa i et diguin, no, i a les 6 de la tarda ja és per sopar els turistes. Bueno,
3: És que el problema, jo crec que és aquesta interacció entre el tema de l'emergència habitacional, que no es pot negar, la irracionalitat amb la que s'ha gestionat fins ara, de tots colors, la manca de previsió a mig llarg termini, hi ha una gran improvisació, i al mateix temps aquests projectes que venen de lluny, com l'ampliació del Prat, que el sector privat fa temps que el demana, Barcelona Global, en fi, hi ha molts lobbies que estan demanant això i que tenen les seves raons, el mateix això que deies de l'Institut d'Investigació, però jo segueixo insistint que hi ha d'haver-hi una congruència. Perquè, per exemple, si es limiten els lloguers de temporals, hi ha molts investigadors que venen per un any que no tindran alternativa habitacional i hauran d'estar a hotels. O sigui, aquesta fenomenologia de que jo no estic gens en contra de limitar lloguers i de treballar per garantir el dret a l'habitatge, tot el contrari, però no amb eslògans, sinó amb mesures que siguin sostenibles a mig i llarg termini, perquè si no estem davant d'una mena de caos de gestió entre unes iniciatives i les altres iniciatives. I jo ho he lligat això perquè, clar, jo crec que hi ha molts sectors que sí que volen més turisme. El sector de la restauració, el sector del taxi, el sector de molts sectors que volen
2: més, o el volen més espaiat.
0: De més poder adquisitiu. A vegades la restauració...
2: Això sempre és complicat, perquè al final llavors tornarem als temps on només viatjaven
0: els elitistes.
3: És que aquest també és una línia interessant de reflexió. Quin turisme volem promoure, des de la igualtat i la justícia social o des de l'elitisme? És que al final...
4: I també compta amb això, perquè els apartaments turístics, que teòricament d'aquí 2 anys desapareixen a Barcelona,
3: sí,
4: és un tipus de turisme familiar.
3: Correcte.
4: Perquè les famílies van a apartaments perquè no agafaran 3 habitacions.
3: És impossible anar a un hotel a Barcelona,
4: exacte,
3: a una família.
4: El turisme familiar, que jo crec que és bo,
3: clar,
4: que els nens viatgen i gasten, per cert, bastant... si es fa això, tindran problemes per venir.
3: Exacte.
0: 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Tenim pendent la publicitat, fem la publicitat, la pausa, i de seguida saludem el Garriga i ja pràcticament posem fer un punt final.
5: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Aquí el tens.
7: Ja?
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són 2 estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal.
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
19: I sopem a les millors taules del món.
20: En aquesta terra protegim i acollim.
21: Fem barri i fem pinya.
22: I fem i deixem de ser.
23: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
24: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
2: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
4: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
25: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
17: Sí.
8: 18a temporada.
26: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li agrada, estic aquí. I si no, també.
8: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
1: Som
8: 3CAT.
0: 3 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, que han continuat la tertúlia durant la pausa publicitària sobre el turisme. Turisme sí, turisme no. Apartaments turístics sí, apartaments turístics no. I això ha acabat derivant en aquesta discussió.
27: Jo crec que és ni sí ni no, és endreçat. Sí. Tots estem d'acord en que...
3: I el terme mig.
27: I el terme mig.
28: Ah. A favor, si es pot trobar, fins ara no hi ha hagut manera. Ha sigut...
27: No.
28: És el mercado amigo. Perquè normalment sempre és el mercado amigo.
27: Sí, ja, però
3: i perquè
27: punt...
3: també dona vots. És que el problema és que quan les polítiques públiques estan segrestades per discursos electorals, males polítiques públiques.
27: Sembla que hem d'anar acabant el programa.
0: M'ha agradat molt la manera com la Neus ha demanat la parla, perquè és Em sembla sensacional. És a dir, més, ja més que ella...
28: Perdó.
0: He fet un pas enrere com volent dir, no, escolta'm, si em criden així, jo, escolta'm, endavant.
28: Perdó.
0: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i comença la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga!
29: Què passa?
0: Has d'anar fent això, perquè, escolta'm, no, he callat,
29: Eloi, demana pas així avui, Eloi.
30: Sí.
0: Oi, a veure com fas,
30: Eloi. Taula. Bona tarda.
0: No,
30: bona
0: tarda. Bona tarda.
29: Demana pas com es demana pas a partir d'avui a Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí. En direm, demana pas a la Neus, a la Neus Tomàs. A la Neus Tomàs, sí, escolta. Si no els callo, o si no els fas callar, ells continuen, sobre el turisme, aeroport del Prat, ampliació, això, vull dir que
3: perquè
0: tu mateix,
3: ens ho passem bé,
0: no, clar, sí, home, a favor.
29: Mira que avui fem el cas de l'avi Pistoler,
0: Sí,
29: ens avançarem al Sense Ficció d'aquest vespre i explicarem amb el Guillem Sánchez, que és codirector del documental, aquest cas tan cridaner, però després farem una mica de Camp Nou, que avui li donat la final de la Champions del 2029.
0: Tu, coneixent-te, perquè aquí hi ha dues reaccions a aquesta notícia. Una és perfecta, perquè aquell any guanyarem a casa la Champions, o la que imagino que deu ser tu és...
29: El 99 el Barça no va passar de la fase de grups.
0: Ens la guanyarà el Madrid a casa, aquesta és la teva, no, Garriga?
30: Hi ha una altra via, Lluir estadi, un estadi xulo com el que tindrem. Podem lluir el món.
0: Sí. Jo et dic que el francès, el Garriga, és dels de... El Madrid vindrà i ens la guanyarà a casa.
29: Quina serà ja la 18a?
0: Veus com està aquí?
29: Ara, però...
30: L'altre dia em van trucar el crostó que vaig dir, hòstia, el Barça... Hòstia, convé que estiguem tan bé aquestes alçades.
0: El tribunero, que això va massa bé.
30: No ho soc gens.
0: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
28: Adéu.
3: Visca-le.
0: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3CAT Info. Fins demà a les 2. Adéu.
1: 3CAT Info.

Són les 4, bona tarda, benvinguts. Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. L'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. El jutge Llarena resisteix amnistia a Carles Puigdemont malgrat el vistiplau dels tribunals europeus a la llei. El magistrat del Suprem insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni

0: Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional. I la inflació puja al 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. La Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. I en l'àmbit cultural us destacarem que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa. Hem pogut parlar fa uns minuts amb Sebastià Alzamora i a la segona part, després de l'àrea de servei, ho podrem escoltar. I la gala dels Premis Emmy guardona The Pitt com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu i La Maldición de Widow's Bay en la categoria de comèdia i amb 5 premis més. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala.
1: Esports.
2: Avui comença a disputar-se la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb 3 partits. Destaquen el Rayo Vallecano espanyol a les 7 de la tarda i l'Elx Madrid a 2:15. Mentre que el Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. Hansi Flick reconeix que la Lamine Yamal té moltes opcions de guanyar la pilota d'or. I a tot això, el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions Masculina de Futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
0: Pel que fa al temps, tarda assolellada i calor intensa, les màximes més altes se situaran prop dels 38 i 39 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A la resta, molts valors entre els 30 i els 35 graus. I demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda. Arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré repassant l'actualitat del dia fins les 5, aquí, a 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Som-hi. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032, volem dir. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a Madrid. Paula Brujats.
3: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terreny i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
4: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
3: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
0: Els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Néstor

0: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels comuns i celebra el nou pas per l'ampliació del Prat.
1: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
0: D'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
2: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
0: Els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes de l'aeroport de Barcelona, ja han reaccionat al primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant de soroll. Les sentim totes dues.
3: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
4: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les entitats que avala l'ampliació, creuen que el pla aprovat avui es queda curt i que dins aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
5: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel del Llano és un dels seus portaveus.
6: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
7: 3CAT Info.
0: El govern posa fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència de mig mandat. Avui ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
8: El govern vol que comenci a caminar el pacte de país sobre educació, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president Illa es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar aquest acord de país que estarà obert a tota la comunitat educativa i altres sectors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
1: Si hi hagués una manera ràpida d'incorporar milers d'euros al sistema educatiu de manera immediata, això ja ho haguessin fet els governs anteriors. O sigui, han passat molts anys des d'aquell 2009. Per tant, sí que s'ha de fer de manera progressiva. És a dir, no, sabem que no és una qüestió fàcil. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
8: El govern ha aprovat el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics en els pròxims 5 anys. El curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. També s'ha donat llum verda la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
0: I l'acord de país per superar la crisi en l'educació, que ahir va proposar el president Salvador Illa en la seva conferència de mig mandat, ja neix coix, almenys a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El PP i la CUP han deixat en l'aire la seva participació. Parlament, Marta Corbalán.
9: El Pacte Nacional per a l'Educació, que ha defensat el president Illa, ha començat a trontollar abans de ser una realitat.

0: A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. Però el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha avisat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, no ho pot liderar.
1: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja sé la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
0: Els Comuns han demanat que la primera gran mesura que es prengui sigui la reducció de les ràtios a les aules i que la climatització de totes les escoles es faci en només 2 anys. Esquerra ha defensat que el debat sobre el model educatiu es faci des de baix. Sentim Jéssica Albiach dels Comuns i la portaveu republicana Esther Capella.
2: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
3: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt. I parlant els de sempre.
0: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar en aquest gran acord de país.
4: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: La CUP no decidirà si participa en aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox ho veu una pèrdua de temps.
5: 1 minut i mig per 4:05 de la tarda, el Tribunal Suprem ignora la justícia europea i rebutja amnistiar per ara Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Pablo Llarena podria acabar aplicant l'amnistia als condemnats d'aquí unes setmanes, quan s'espera que el Tribunal Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts del mateix Suprem. En la interlocutòria d'avui, el jutge Pablo Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses públiques que hauria utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Canviem de qüestió. L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Girona és la demarcació més s'ha notat l'augment, ha estat del 4,8%, això segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El principal motiu del repunt de la inflació és, com dèiem, l'increment de preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que al juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
6: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
5: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de $105 al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi han afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig. Passa 1:05 de la tarda, és moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info. Ho fem començant actualitzant la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, poques complicacions a les carreteres. Hi ha congestió a l'autopista P7 entre Bellaterra i Barberà en sentit nord, en direcció Girona, i també lentitud a l'altura de Santa Perpètua fins a Barberà en direcció Tarragona a causa d'obres. També afecta això la B30 en lateral amb retencions a Barberà en sentit sud, a Bellaterra en sentit nord. També aturats al tram final de la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A les rondes de Barcelona, la ronda a dalt congestionada entre Esplugues i Pedralbes, també a l'altura de Vallcarca i d'Horta Canyelles, sentit Besòs. La ronda litoral entre Passeig de la zona Franca i Montjuïc, en sentit en Besòs, també a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits i de Sant Adrià a Santa Coloma a direcció al nus de la Trinitat, i la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi en direcció Sitges. D'altra banda, per obres, aturats a l'N420 a l'altura de les Borges del Camp en tots dos sentits. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies circulen per via única entre el Papiol i Molins de Rei per l'atropellament d'una persona. Ja l'estan atenent els serveis sanitaris i de seguretat, segons informen des de Rodalies de Catalunya. D'altra banda, els trens de la línia d'Igualada dels ferrocarrils de la Generalitat poden tenir alguna afectació, ja que ha estat una estona interrompuda entre Igualada i Sant Vicenç de Calders i Sant Vicenç de Castellet per indicació dels bombers. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: Gràcies, Mariluz. Fins després.
7: Fins ara.
5: El temps, Gemma Puig.
8: Avui tornarem a tenir una tarda estable i assolellada i també encara més càlida cap a comarques de Ponent, Catalunya Central, també sobretot cap a les Terres de l'Ebre. De moment, les màximes més altes, 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat, al Masroig, 36 a Gandesa, Sant Romà d'Abella, 36 a Cardona, i ha baixat una miqueta la temperatura cap a les comarques gironines, encara però 35 a Girona, per exemple, o al Pirineu, als 31 de Viella. Estabilitat, sol, poc canvis, aquesta tarda serà molt, molt estable altre cop, a l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres. Ho farà sobretot a partir del migdia i la tarda. Al matí sí que augmentarà una mica la nuvolositat, alguna primera gota a final del matí es pot deixar escapar cap al litoral, poqueta cosa, però després els ruixats, les tempestes guanyaran intensitat i extensió. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, ruixats, tempestes localment intenses, més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en alguns casos 40 litres per metre quadrat en aquest sector, a primera hora de la tarda entre la Garrotxa i punts de la Selva, i després entre el vespre i la matinada aquest ruixats i aquestes tempestes arribarien a la mateixa línia de la costa. Les temperatures baixaran, es començarà a notar el descens del termòmetre. Encara els valors més alts poden passar d'aquests 30 graus, però ja es notarà els valors molt més normalitzats i es farà més evident de cara a dijous.
5: Gràcies, Gemma.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Tresca Info.
5: Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Més qüestions. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per viatjar fora del país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
19: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia, i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
5: L'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de llengua

0: materna, publicada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat, des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. La Montse Camps ha parlat amb ell fa uns minuts.
1: Sebastià Alsamora, Premi Nacional de Poesia 2026 per l'obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. Com ha rebut aquest anunci?
2: Doncs mira, ha estat una gran sorpresa i també una gran alegria, perquè és un llibre que, vaja, per mi és molt especial. És un llibre en què vaig voler fer un homenatge a la memòria de les persones que van ser assassinades pel feixisme aquí a Mallorca durant la Guerra Civil, i que a la vegada vol ser, no sé si un crit, en tot cas un posicionament contra aquesta onada neofeixista que ara ens cau al damunt per tot arreu i que, en fi, i que és espantosa. I a la vegada també és un acte de memòria personal, un homenatge a la meva mare, que va morir, i també totes les dones que, com ella, eren ribeteres. Les ribeteres eren, aquí a Mallorca, les cosidores de sabates, que durant molts anys, sobretot durant el franquisme, doncs varen fer feina, unes feines molt minucioses, molt delicades, molt ben fetes, en condicions extremadament precàries. Es llomança per guanyar quatre pessetes per poder tirar endavant una família, no? I aleshores aquest llibre parla de tot això, i òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre escrit en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua, i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: Tu podies esperar un premi com aquest?
2: No ho esperava en absolut. No. Saps que és un premi que està obert a totes les llengües de l'estat espanyol, i que tampoc no és la primera vegada que el guanya un escriptor català, però vaja, no és una cosa que estiguis esperant en absolut, i que a més tu tampoc no pots postular-t'hi, diguéssim, no? És a dir, és un premi que el jurat tria dels llibres publicats durant l'any anterior en totes les llengües oficials de l'estat espanyol, i clar, l'última cosa que esperes és que triïn el teu llibre, no? Per tant, l'alegria va encara és més gran, perquè és acompanyada de sorpresa, diguéssim, no?
1: Perfecte, Sebastià Alsamora, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Montse, moltes gràcies.
0: Esports. Fins a 4:45 de la tarda, i amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
3: Bona tarda, Joan. Aquesta tarda comença a disputar-se la 6a jornada de Lliga amb 3 partits. Obrirà el foc l'Espanyol, que a les 7 de la tarda visita el Rayo Vallecano. Tot i la bona dinàmica blanquiblava, és 8è amb 7 punts, el seu tècnic Manolo González tecla que encara poden millorar.
4: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
3: L'Espanyol porta dues jornades seguides sense perdre, un empat i un triomf al camp de l'Osasuna, i Manolo González vol guanyar també a les dues properes jornades. El partit d'avui es jugarà a l'estadi de Butarque, a Leganés, per la suspensió de la Comunitat de Madrid per les deficiències que tenia l'estadi de Vallecas. Una suspensió ja aixecada, i per tant el Rayo Vallecano ja podrà jugar a casa seva a partir del 10 d'octubre. L'extrem de l'Espanyol, Jofre, és baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El Rayo Vallecano Espanyol començarà, com diem, a les 7 del vespre, i el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui juga el Madrid, que a 9:45 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità.
5: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
3: I el tercer partit d'avui és l'Alavés-València, que començarà a les 8. L'equip valencià, cué a la Lliga, estarà entrenat pel tècnic del filial valencià.

0: pensionista Òscar Sánchez, que ha rellevat temporalment Carlos Corberán.
1: 3CAT Info.
0: El torn del Barça serà demà, rebrà el recinte Santander i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
0: El tècnic alemany també ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
2: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
0: Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: La candidatura del Camp Nou ha quedat davant de la de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. Avui també s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i les finals de les Champions femenines es jugaran a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, a Mònaco, Barça, Madrid i a l'NBA. Mirotić podria debutar ja aquest cap de setmana a la Supercopa ACB, que jugarà a Badalona. I en atletisme, el continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un campionat mundial. La Federació Internacional d'Atletisme li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, Nairobi.

0: Són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem destacant que el govern espanyol ha donat el tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. L'executiu de Pedro Sánchez destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'hi inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. I que l'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. I que la inflació puja al 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. Abans de les 5 de la tarda també parlarem d'un tipus d'esponja mediterrània que és capaç de depurar l'aigua contaminada dels ports esportius. Ho afirma un estudi que durant 2 anys han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Us ho ampliem d'aquí uns minuts. I també us explicarem que l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona. I pel que fa als esports, Ricard, què destaqueu?
1: Mira que avui comença a disputar-se la 6a jornada de la primera divisió de futbol, amb 3 partits. Destaquen el Rayo Vallecano espanyol a les 7 de la tarda i l'Eix Madrid a 9:45. El Barça jugarà demà al Camp Nou i contra el Racing de Santander. I l'estadi Blaugrana, per cert, acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i calor intensa, les màximes més altes se situaran prop dels 38 i 39 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la resta, molts valors entre els 30 i els 35 graus. I demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda. Arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous. Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
2: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
3: És a dir, Nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
2: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
0: Gràcies, Paula. L'aprovació d'aquest document de regulació aeroportuària, conegut com el DORA 3, marca l'inici de les inversions previstes per ampliar l'aeroport de Barcelona, el setè de tota Europa per tràfic de viatgers. Repassem com s'ha previst transformar el Prat i què es farà amb els diners que s'aproven ara. És una informació de Joan García amb Sara Riera.
4: Aena invertirà 1.760 milions d'euros a l'aeroport de Barcelona fins al 2031. Gairebé dues terceres parts, 1.020 milions, es destinaran a obres a la T1 i a la T2. El que farà més efecte serà l'ampliació un 15% del vestíbul de facturació de la T1. La façana principal es desplaçarà 38 metres, absorbirà els carrils de l'actual pàrquing express i la torre de control en desús. Els treballs començaran el 2028 i duraran 4 anys.
5: A la T2 s'hi destinen més de 150 milions. S'integra el mòdul A i s'amplia la zona prèvia als controls de seguretat. Hi haurà una nova porta i es renovarà la façana de la T2B, l'espai més antic. El trasllat del mural de Miró de la T2 a la T1 està pendent d'un informe tècnic que ha de certificar que es pot fer.
4: Altres recursos són per redactar el pla director de l'ampliació, comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries, si Brussel·les els autoritza, tornar a asfaltar la pista del mar, construir nous carrils i ampliar i fer més sales VIP.
5: Queda pel DORA 4, entre el 2032 i el 2036, la part principal de l'ampliació prevista, com ara l'allargament 500 metres de la tercera pista, perquè els tràmits administratius i ambientals que s'han de fer són molt llargs, i també la construcció de la terminal satèl·lit.
4: El govern espanyol defensa la necessitat d'aquest DORA 3 per la saturació que afecta els principals aeroports de l'Estat. El de Barcelona va tancar l'any 2025 amb un rècord històric de prop de 57 milions i mig de passatgers, gairebé un 4,5% més que l'any anterior. Això a les terminals i a les pistes es vol poder arribar a fer 90 operacions per hora, una dotzena més de les que es fan ara en hora punta.
0: El govern posa fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència de mig mandat. Avui ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, l'executiu admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada, Jordi Corbalan.
6: El govern vol que comenci a caminar el pacte de país sobre educació, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president Illa es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar aquest acord de país que estarà obert a tota la comunitat educativa i a altres sectors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
7: Si hi hagués una manera ràpida d'incorporar milers d'euros al sistema educatiu de manera immediata, això ja ho haguessin fet els governs anteriors. O sigui, han passat molts anys des d'aquell 2009. Per tant, sí que s'ha de fer de manera progressiva. És a dir, no, sabem que no és una qüestió fàcil. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
6: El govern ha aprovat el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics en els pròxims 5 anys. El curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. També s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
0: El Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat sobre l'educació anunciat ahir pel president Illa, es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
8: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: I confia un poc als sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des d'Usté, que el majoritari s'atribueix a les protestes del curs passat, que l'executiu s'avingui ara a parlar del 6% i diu que no cal dilatar el procés amb debats. Yolanda Segurán és la portaveu i són declaracions també a 3Cat Info.
9: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
0: I des de Comissions Obreres, que sí van signar l'acord, celebren que el president Illa obri la porta a resoldre l'infrafinançament en educació. Demana als grups del Parlament que aprovin la ILP, que fixa una inversió mínima del 6%, independentment dels governs, i que el sindicat va començar a tramitar fa 4 anys. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
10: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això, i el que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de portar a terme això i aprovar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 4 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda, més qüestions. L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment, ha estat del 4,8%. Això segons

0: les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El principal motiu del repunt de la inflació és, com dèiem, l'increment de preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint, a més, amb la reducció parcial de les bonificacions dels combustibles. I de retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, són 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu és membre de la UGT.
1: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril de Brent, perquè al bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi han afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig. I la crisi de Ceuta escola per primer cop en un debat de l'Eurocambra. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, evita crítiques directes cap a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular i l'extrema dreta carreguen contra la gestió de l'executiu espanyol i culpen el Marroc de l'entrada massiva de migrants. Ens ho amplia des d'Estrasburg, Bruno Forteamides.
2: El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, celebra que la majoria dels migrants marxessin de Ceuta en qüestió d'hores, però alhora pressiona el govern espanyol perquè deporti els que encara hi són.
3: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
2: Des del Partit Popular, l'eurodiputada Dolors Montserrat assenyala el govern marroquí.
4: És responsable també per acció o per omissió. I com a soci europeu, debe responder con respeto, legalitat i reciprocitat con la Unió Europea.
2: La socialista Iratxe García replica al PP.
5: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
2: I l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé, demana a Brussel·les més mà dura contra el Marroc.
6: Suspender el acuerdo de asociación con Marruecos y todos los acuerdos internacionales con Marruecos, salvo, obviamente, los de retorno y expulsión de los marroquíes.
2: Jaume Sen, dels comuns, li retreu que utilitzi la crisi per escampar xenofòbia.
7: En Ceuta hay una invasión, pero no de migrantes, de fascistas y racistas.
2: I amb aquest panorama, el Parlament Europeu votarà demà passat una resolució simbòlica sobre Ceuta. Per mirar d'influir en el text que s'acabi portant al ple, el govern marroquí ha enviat als eurodiputats un correu per dir que es compromet a readmetre tots els migrants, segons ha revelat el Partit Nacionalista Basc.
0: 4:45 de la tarda, obrim àrea de servei a 3Cat Info. Una àrea de servei que comencem actualitzant la situació del trànsit. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. De moment encara complicacions força localitzades. Hi ha algunes aturades a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, direcció Barcelona B per enllaçar amb la P-7. La mateixa P-7 amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en tots dos sentits. En algun tram s'hi fan obres. Al lateral la B-30 a Bellaterra en direcció Girona, Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Les entrades per la C-58 i la C-30 entre Montcada i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, i pel que fa a les rondes, la més carregada, la Ronda Litoral, amb congestió entre Passeig de la Zona Franca i el Port, també a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat, i la Ronda del congestionada també a l'altura de Vallcarca, d'Horta a Canyelles, en sentit Besòs, i entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, també a l'altura d'Esplugues, igualment direcció Llobregat per alguna possible incidència. Pel que fa a obres, provoquen aturades a l'N420 a les Borges del Camp. I al transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies estan circulant per via única entre el Papiol i Molins de Rei per l'atropellament d'una persona a qui ja tenen els serveis sanitaris i de seguretat. Per tant, segur que hi ha retards en aquesta línia, l'R4. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
8: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
9: Avui mantindrem el temps estable, assolellat i càlid. Avui tindrem el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes, de moment, se situen als 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat,

0: al Mar Roig, 36 a Sant Romà d'Abella, Cardona, 35 a Girona, també al Pirineu, 31 a Viella. Estabilitat i sol, i podria créixer alguna nuvolada si ho acaba fent, totalment inofensiva. El dimecres arriba aquest canvi de temps, al matí ja en presència de més núvols, fins i tot a primera hora de la tarda alguna primera gota cap al litoral, però serà sobretot a partir del migdia i tarda quan tindrem aquests roixats, tempestes a la meitat est principalment. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya en algunes comarques de nivell 4 sobre 6, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, de cara a la tarda cap al nord-est, des de la Garrotxa fins a la Selva, i al vespre arribant a la mateixa línia de la costa, costa central, i també punts del litoral i prelitoral. Per tant, molta precaució, aquests roixats i tempestes que descarregant amb intensitat. I a més, tot això anirà acompanyat d'unes temperatures que al matí no variaran gaire, però després de la tarda quedaran molt més baixes, es notarà, i força, el descens del termòmetre, els valors més alts, els hi costarà de passar dels 30 graus.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem. I no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: 3cat.info.
12: Passen ara mateix 4 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. Més qüestions. Marxem ara cap a Lleida. La paeria vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb el vel integral que tapi tota la cara. Ho inclourà la nova ordenança de civisme que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida ja va prohibir l'ús del burca i el niqab fa 16 anys, però la justícia, Noelia Caselles, ho va tombar.
13: Així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar per una qüestió de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, la regidora de Polítiques Feministes.
14: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
13: Quan la prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, en aquell cas en referència als espais municipals, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
15: Jo crec que ha quedat clar des del primer moment, des del primer minut, que el plantejament és un altre. I a més no estem parlant de confrontació de drets fonamentals, estem parlant de l'actitud dels ciutadans i les ciutadanes bàsicament a l'espai públic.
13: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici dels drets fonamentals. La Rosa creu, però, que tot i aquest últim supòsit es podrà multar.
15: La ordenança així ho diu, però és que també t'haig de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
13: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Junts i Vox s'han abstingut i Esquerra, el PP i el Comú hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixanet d'Esquerra.
16: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les s'han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
17: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
13: La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
12: I un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com són els ports esportius. El treball s'ha fet durant 2 anys i ara es busca finançament per poder-li donar continuïtat. Blanes, Fèlix Martín.
18: Les esponges marines són unes grans depuradores. En van triar de 5 espècies diferents, però només una va sobreviure en un entorn contaminat com el port marina de Palamós. S'hi ha adaptat tan bé que ha sorprès els mateixos investigadors. Ha concretat a 3cat Info el director de l'estudi, Manuel Maldonado.
19: Increïblement, alrededor de las estructuras que tienen las esponjas, se ha instalado un banco bastante grande de peces. Fue una gran sorpresa. Han hecho una colonia increíble. Luego hemos visto estrellas de mar, que también odian los hidrocarburos. O sea, están atrayendo vida que ahora mismo no les tocaría estar en el puerto

0: pel nivell de contaminació que hi ha.
1: Les esponges no netejarien tot un fons marí en mal estat, però sí que hi ajudarien de forma natural. Els resultats de l'estudi s'han publicat en una revista especialitzada i l'èxit de la seva difusió amb articles publicats al New York Times o la BBC ha agafat per sorpresa els seus responsables. Ara, diuen, el repte és aconseguir finançament per poder continuar els estudis.
2: Obrim plana cultural explicant-vos que The Pit i la maldició de Widow's Bay han triomfat en la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha fet història en ser el primer d'aconseguir dos premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
3: La 78a edició dels Emmy té dos noms, The Pit i La maldició de Widow's Bay. La primera se situa en un hospital a Pittsburgh, Pennsylvania, i el seu protagonista està interpretat per Noah Wyle.
4: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
3: L'altra triomfadora ha estat La maldició de Widow's Bay, sèrie també premiada amb millor actriu secundària per a Kate O'Flynn i millor actor de comèdia per a Matthew Rhys, el qual també s'ha endut el guardó pel seu paper a The Beast in Me. Aquest ha estat un dels moments inoblidables de la nit.
5: In Berlin, Saigon, the Middle East, with a turkey leg and a golf club.
3: Quan l'actor Michael J. Fox ha pujat a l'escenari en cadira de rodes i ha fet un discurs en defensa de la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Hi ha hagut pocs discursos políticament compromesos en aquesta gala dels Emmy, tot i que val a dir que The Late Show, el programa censurat pels tentacles de Donald Trump, ha estat premiat. Qui s'ha atrevit a alçar una mica la veu ha estat la veterana Sally Field, millor actriu per Criatures Lluminoses.
6: Som les arts, tenim importància. Les nostres veus, la nostra diversitat, la nostra manera única d'explicar històries són importants. No podem deixar que aquestes veus siguin silenciades, compromeses o que s'esvaeixin. Moltes gràcies per això.
3: Field també ha estat l'encarregada de dedicar un sentit homenatge a la desapareguda Dolly Parton, de qui n'ha destacat la humanitat.
2: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tenzin Gyekmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. Es tracta del curtmetratge The Dragon Letter que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per l'escac.
7: Esports.
2: Fins al punt horari de les 5 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. L'Espanyol obre el foc a la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol, visitant el Rayo Vallecano a les 7 del vespre. L'equip blanquiblau porta dues jornades seguides sense perdre, amb un empat i un triomf al camp de l'Osasuna, i Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, vol guanyar també els dos propers partits.
9: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
8: L'extrem blanquiblau Jofre és baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis, i el partit d'avui es jugarà a l'estadi de Butarque, a Leganés, per la suspensió de la Comunitat de Madrid per les deficiències que tenia l'estadi de Vallecas, una suspensió que ja ha quedat aixecada. Aquest partit entre el Rayo i l'Espanyol, com diem, començarà a les 7 del vespre i el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui juga el Madrid, que a dos quarts de 10 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità i descriu d'aquesta manera el conjunt blanc.
10: A pesar de que ellos hacen fáciles jugadas que parecen muy difíciles y tenés que estar concentrado, atento, porque te llevan a los límites. Entonces, parte del foco, parte de estar en el presente en cada acción, parte de saber que no le puedes regalar nada, que tenés que estar, como dije, enfocado en cada duelo y en cada segundo del partido, porque un segundo tarde contra ese tipo de jugadores lo pagas caro.

0: I el tercer partit d'avui és l'Alavés-València, que començarà a les 8. L'equip valencià, cué a la Lliga, estarà entrenat temporalment pel tècnic del filial valencianista, Òscar Sánchez, que ha rellevat Carlos Corberán.
1: 3CAT Info.
0: Ahir el torn del Barça serà demà, que rebrà el recint de Santander. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
0: El tècnic alemany, per cert, també ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
3: I think he's honest and he has the self-confidence.
2: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
0: I encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït a l'ens federatiu europeu.
4: Cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
0: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. Avui també s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i les finals de les Champions femenines es jugaran a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i podria debutar ja aquest cap de setmana a la Supercopa ACB, que jugarà a Badalona. I en tennis, Paula Badosa, aquest vespre, partit del torneig de São Paulo, al Brasil. L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justina Mikulskite mai abans de 2:15 de la nit.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora repassem els titulars més importants del dia, però comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Hi ha algunes complicacions a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C-17 a Parets del Vallès també en sentit sud, la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en totes dues direccions i d'altra banda els trens de l'R4 de Rodalies tenen afectacions perquè circulen per via única entre el Papiol i Molins de Rei per l'atropellament d'una persona.
1: Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. L'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. El jutge Llarena es resisteix a amnistiar Carles Puigdemont malgrat el vistiplau dels tribunals europeus a la llei. El magistrat del Suprem insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta, però, podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional. La inflació puja al 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. La Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. En el judici contra Meta Barcelona, els demandants han denunciat que els van acomiadar per poder desplaçar la producció a altres països. Els 2.000 treballadors que van fer fora demanen ara que se'ls readmeti.
0: Esports.
3: Avui comença a disputar-se la sisena jornada de la primera divisió de futbol en 3 partits. Destaquen el Rayo Vallecano espanyol a les 7 de la tarda i l'Elx Madrid a 2:15. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. Hansi Flick reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de guanyar de la pilota d'or. I a tot això, el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i calor intensa, les màximes més altes se situaran prop dels 38 i 39 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre i a la resta molts valors entre els 30 i els 35 graus. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda, arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
0: 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Agustí Serrat.
0: 3Cat Info.
1: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de Veïns i també d'Ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
4: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2 i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
5: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el d'Espanya, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
4: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
5: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
4: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
1: Els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport són els mateixos socis del govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, assegura que faran tot el possible per impedir-ho.
6: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels Comuns i celebra el nou pas per l'ampliació del Prat.
7: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
1: D'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
8: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
1: Doncs bé, els

Ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes de l'aeroport de Barcelona, ja han reaccionat al primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies, i la de Gavà, Gemma Badia, considera

0: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
1: Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les entitats que avala l'ampliació, creuen que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
2: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
1: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats. Juan Manuel del Llano és un dels seus portaveus.
3: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren, que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, el Penedès, l'Ebre i Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi a tren fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Totes 4 terminals s'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i també a la Llagosta. Tots els projectes de terminals ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentari, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres el tren és la manera més rendible de transportar mercaderies.
4: 3CAT Info.
1: I mentrestant el govern posa fil a l'agulla els anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència de mig mandat. Avui ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació al 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixarà l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
5: El govern vol que comenci a caminar el pacte de país sobre educació, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president Illa es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar aquest acord de país que estarà obert a tota la comunitat educativa i a altres sectors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
6: Si hi hagués una manera ràpida d'incorporar milers d'euros al sistema educatiu de manera immediata, això ja ho haguessin fet els governs anteriors. O sigui, han passat molts anys des d'aquell 2009. Per tant, sí que s'ha de fer de manera progressiva. És a dir, no, sabem que no és una qüestió fàcil. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: El govern ha aprovat el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics en els pròxims 5 anys. El curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. També s'ha donat llum verda a la creació d'un observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
1: Pel que fa a l'acord de país per superar la crisi en l'educació, que hi va proposar el president Salvador Illa en la seva conferència de mig mandat, ja neix coix, almenys a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El PP i la CUP han deixat en l'aire la seva participació. Parlament, Marta Corbalan.
7: El Pacte Nacional per a l'Educació, que ha defensat el president Illa, ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. Però el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha avisat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, no ho pot liderar.
8: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja sé la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
7: Els comuns han demanat que la primera gran mesura que es prengui sigui la reducció de les ràtios a les aules i que la climatització de totes les escoles es faci en només 2 anys. Esquerra ha defensat que el debat sobre el model educatiu es faci des de baix. Sentim Jessica Albiach, dels comuns, i la portaveu

0: Republicana Esther Capella.
1: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
2: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
0: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar en aquest gran acord de país.
3: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: La CUP no decidirà si participa en aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox ho veu una pèrdua de temps.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Més qüestions. El Tribunal Suprem ignora la justícia europea i rebutja amnistiar, per ara, Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Pablo Llarena podria acabar aplicant l'amnistia als condemnats d'aquí unes setmanes, quan s'espera que el Tribunal Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts del mateix Suprem. En la interlocutòria d'avui, el jutge Pablo Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses públiques que haurien utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Encara sobre l'amnistia, la defensa de l'expresident Puigdemont ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui la sentència de la justícia europea i que rebin, per tant, immediatament l'oblit judicial. En aquesta causa hi ha implicats una trentena d'exalts càrrecs del govern del 2017. En un escrit, al qual ha tingut accés 3CAT Info, la defensa de Puigdemont assegura que el Tribunal no ha de reinterpretar la sentència europea, sinó que l'ha de complir.

0: Pràcticament un quart de sis. A aquesta hora obrim l'àrea de servei i comencem consultant l'estat de les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs les vies amb més retenció són les rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt, aturats entre Diagonal i Vallcarca, també entre Horta i Canyelles, en sentit en Besòs, i també des de Sarrià a Pedralbes, direcció Llobregat, i també a l'altura d'Esplugues. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. A la Ronda Litoral també retencions destacables entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Els accessos hi ha cues a les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada pel Nus de la Trinitat, l'autopista B23, a l'altre extrem entre Esplugues i la Diagonal. A l'AP7, en lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, i al lateral de B30, aturats a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona. També cues a la C59, a Palau Solità i Plegamans, en totes dues direccions, també a Caldes de Montbui en sentit sud, i la mateixa C59 a Mollet del Vallès, també sentit sud, fins al punt d'enllaç amb la C-17. A la mateixa C-17, més amunt, aturants entre Parets del Vallès i Mollet en direcció Barcelona, o bé per enllaçar amb la P-7, i també cues a la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. Al transport públic es mantenen les afectacions als trens de la línia R4 de Rodalies, que circulen per via única entre el Papiol i Molins de Rei per l'atropellament d'una persona atesa pels serveis sanitaris. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Avui tornarem a tenir una tarda estable i assolellada, i també encara més càlida cap a comarques de Ponent, Catalunya Central, també sobretot cap a les Terres de l'Ebre. De moment, les màximes més altes, 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat, al Masroig, 36 a Gandesa, Sant Romà d'Abella, 36 a Cardona, i ha baixat una miqueta la temperatura cap a les comarques gironines, encara però 35 a Girona, per exemple, o al Pirineu, als 31 de Viella. Estabilitat, sol, poc canvis, aquesta tarda serà molt, molt estable. Altra cop a l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres. Ho farà sobretot a partir del migdia i la tarda. Al matí sí que augmentarà una mica la nuvolositat. Alguna primera gota a final del matí es pot deixar escapar cap al litoral, poqueta cosa, però després els ruixats, les tempestes guanyaran intensitat i extensió. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya: ruixats, tempestes localment intenses, més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en alguns casos 40 litres per metre quadrat en aquest sector a primera hora de la tarda.

0: entre la Garrotxa i punts de la Selva i després, entre el vespre i la matinada, aquest ruixatge, aquestes tempestes, arribarien a la mateixa línia de la costa. Les temperatures baixaran, que us començarà a notar el descens del termòmetre. Encara els valors més alts poden passar d'aquests 30 graus, però ja es notarà els valors molt més normalitzats i es farà més evident de cara a dijous.
1: Tresca Info.
2: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
3: Pizzi, che, que bueno que viniste! Che bueno que viniste! Ha marcado la
2: Tresca! Un rúpid espino!
3: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
4: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
5: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
4: On va començar tot.
5: A Catalunya Ràdio.
4: On tot continua.
5: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
4: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
5: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
4: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
4: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
1: Tresca Info.
15: Són les 5 i 19 minuts. L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Ha estat del 4,8%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El principal motiu del repunt de la inflació és, com dèiem, l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i també del gasoil, que ha pujat un 30%, coincidint, a més, amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. En parla Òscar Riu, de la UGT.
16: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
15: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de $105 al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'han afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig. Encara en plan internacional, Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem, que ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu als Estats Units. El president nord-americà diu que els jutges, de majoria conservadora, són una ombra del que eren fa uns anys i considera que estan fent retrocedir el país almenys 100 anys. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat la decisió, sense entrar encara en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra.
17: Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'Oficina Electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
15: I la Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per

0: viatjar fora del país, podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
0: I abans dels esports, ho expliquem que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. L'autor ha rebut el reconeixement amb sorpresa, com ha explicat a aquesta emissora.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
0: També ha remarcat, com sentíem, el fet que es premia un llibre escrit en català.
3: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb Enric Arisidro. Bona tarda.
4: Bona tarda, Agustí. Aquesta tarda comença a disputar-se la 6a jornada de Lliga amb 3 partits. Obrirà el foc l'Espanyol, que a les 7 de la tarda visita el Rayo Vallecano. Tot i la bona dinàmica blanquiblava, és 8è amb 7 punts, el seu tècnic Manolo González té clar que encara poden millorar.
5: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: L'Espanyol porta dues jornades seguides sense perdre, amb un empat i un triomf al camp de l'Osasuna, i Manolo González vol guanyar també el partit d'avui i el següent, que serà contra l'Elx. El partit d'avui jugarà a l'estadi de Butarque, a Leganés, per la suspensió de la Comunitat de Madrid per les deficiències detectades a l'estadi de Vallecas. Una suspensió, però que ja ha quedat aixecada. Per al partit, l'extrem blanquiblau Jofre es baixa per al partit per unes molèsties al pubis, i ho recordem, que el Rayo Vallecano espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui juga el Madrid, que a 2:15 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità.
6: Creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
4: I el tercer partit d'avui és l'Alavés-València, que començarà a les 8. L'equip valencià, cué a la Lliga, estarà entrenat temporalment pel tècnic del filial valencianista, Òscar Sánchez, que ha rellevat Carlos Corberan, que ha estat destituït.
3: 3CAT Info.
4: El torn del Barça serà demà, que rebrà el Racing de Santander, i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
7: Was he today or was more Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de

0: gestionar-ho.
1: El tècnic alemany ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
0: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
1: Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dóna una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. Avui també s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i les finals de les Champions femenines es jugaran a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria MotoGP, que es disputarà aquest cada setmana al circuit de Spielberg. El substituirà, per quarta vegada consecutiva, Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. En atletisme, el continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un campionat mundial. La Federació Internacional li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, Nairobi. En waterpolo, a la Copa Catalunya femenina, aquest vespre es juga l'últim partit de tornada dels quarts de final. És el Sabadell Atlètic Barceloneta, que començarà a 3:15 amb avantatge Vallès de 5 gols de l'anada.

0: Són 5:45. A aquesta hora tornem a repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta tarda, però primer consultem un cop més quin és a aquesta hora l'estat del trànsit, equip viari.
1: Hi ha complicacions a l'N230 a Alfarràs. Es troba tallada en sentit nord en direcció Viella a causa d'un incendi, segons informen des de trànsit. També complicacions a la Ronda de Dalt a l'altura d'Esplugues en direcció Llobregat a causa d'un accident. Provoca cua des de Vallcarca i també força aturats a la Ronda Litoral des de Passeig de la Zona Franca i fins al port i també a l'altura de la Barceloneta. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalia circulen per via única entre Molins de Rei i el Papiol per l'atropellament d'una persona.
0: Fins ara també els hem explicat que avui s'ha donat el tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. El govern espanyol destinarà 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. I l'executiu de Salvador Illa ha aprovat el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarcarà en un termini de 10 anys. I de seguida els explicarem que Protecció Civil associa l'augment dels ofegaments mortals aquest estiu a l'increment del nombre d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. La campanya d'enguany es tanca amb 43 morts, la pitjor xifra dels últims 12 anys. I el PSC portarà al ple d'aquest mes a la Paeria de Lleida la prohibició de portar burca i niqab al carrer. Asseguren que l'objectiu és garantir els drets de les dones. La mesura s'inclou en la nova ordenança de civisme i les sancions podran arribar als 750 euros. De moment, però, no ha superat el tràmit en comissió. I la gala dels Premis Emmy guardona The Pitt com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu i La maldició de Widow's Bay en la categoria de comèdia, amb 5 premis més. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard?
2: Que avui comença a disputar-se la 6ª jornada de la primera divisió de futbol amb 3 partits, en destaquen 2, el Rayo Vallecano-Espanyol, a partir de les 7.

0: de la tarda i l'Elx Madrid a 10:15, mentre que el Barça haurà d'esperar a demà per rebre el Racing de Santander, també en partit de la 6a jornada. I a tot això, l'estadi del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i calor intensa. Les màximes més altes se situaran prop dels 38 i 39 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A la resta, molts valors entre els 30 i els 35 graus. I demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda. Arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous. Cinc i 33 minuts. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per a l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de Veïns i també d'Ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el d'Espanya, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
2: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
3: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
2: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
1: El punt més calent de la reforma del Prat, l'ampliació de la pista, no s'haurà de resoldre, per tant, fins d'aquí 5 anys, segons el calendari previst. Per l'economista Miquel Puig, aquest endarreriment permet que Catalunya guanyi temps per debatre i reformar el seu model turístic, perquè si cau el volum dels turistes que arriben amb avió, Aena podria replantejar-se si li surt a compte allargar o no la pista. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, que és el que hem de fer. De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit tu tira endavant i si la fas t'autoritza una pujada de tarifes del 0,03%. Que Aena digui, alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació.
1: Segons el pla d'inversions, recordem-ho, la remodelació de la pista del Prat es faria en una segona fase a partir del 2032. Més enllà d'aquesta ampliació, el govern ha posat avui fil a l'agulla els anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència de mig mandat. Avui ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. I sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet ara que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
5: El govern vol que comenci a caminar el pacte de país sobre educació, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president Illa es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar aquest acord de país que estarà obert a tota la comunitat educativa i altres sectors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i serà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
6: Si hi hagués una manera ràpida d'incorporar milers d'euros al sistema educatiu de manera immediata, això ja ho haguessin fet els governs anteriors. O sigui, han passat molts anys des d'aquell 2009. Per tant, sí que s'ha de fer de manera progressiva. És a dir, no, sabem que no és una qüestió fàcil. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: El govern ha aprovat el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics en els pròxims 5 anys. El curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. També s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
1: Doncs bé, el Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, tot i que, com dèiem, no ho posa ara en un horitzó de 10 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions, i posa d'exemple l'escola inclusiva.
7: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
1: I confien poc, però, els sindicats, que mantenen la confrontació amb el govern. Des d'USTEC, el sindicat majoritari s'atribueix a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar del 6% i diu que no cal dilatar el procés amb debats. Iolanda Segura n'és la portaveu i són declaracions també a 3Cat Info.
8: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no cal perdre el temps, entrem ja a negociar.
1: Des de Comissions Obreres, que sí que van signar l'acord, celebren que el president Illa obri la porta a resoldre l'infrafinançament en educació. Demanen als grups del Parlament que aprovin la ILP que fixa una inversió mínima del 6% independentment dels governs i que el sindicat va començar a tramitar fa 4 anys. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
9: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de portar a terme això i aprovar la ILP.
1: Des del Consell reconeixen, però, que encara no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En el judici contra Meta a Barcelona, els demandants han denunciat que els van acomiadar per poder desplaçar la producció a altres països. Els 2.000 treballadors que van fer fora l'any passat demanen ara que se'ls readmeti. Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Barcelona, Toni Forteza.
11: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar a l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització, com va argumentar Meta. Durant el judici, CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació a les xarxes, ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament, sinó que només van gestionar la petició del client, ho ha explicat la seva lletrada.
12: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal, que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
11: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. Per això, demanen la nulitat del judici. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi connivència dels sindicats majoritaris que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un cas de conflicte laboral.
13: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
11: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que, si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
1: Més qüestions. Protecció Civil associa l'augment dels ofegaments mortals aquest estiu a l'increment de les onades de calor. La campanya d'enguany es tanca amb 43 morts, la pitjor xifra dels últims 12 anys. La Costa Daurada és la que ha registrat més víctimes. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquest estiu han mort ofegades 17 persones més que l'any passat. Dels 43 morts, 27 s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Catinfo que aquestes xifres estan associades a l'augment d'usuaris a les zones de bany per la calor.
15: Per la concentració de persones ofegades que vam tenir a principis d'estiu, que justament coincideix amb l'època que vam tenir les primeres onades de calor, doncs sí que ho atribuïm, doncs, això, a una major quantitat de persones, tant a les platges com a piscines com a zones de bany interior, que fan, doncs, que, clar, estadísticament sigui més probable que hi hagi ofegaments.
14: La Costa Daurada és la que ha registrat més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil no ha detectat cap factor associat a l'augment de la sinistralitat a la Costa Daurada. Ara, a través del grup tècnic de platges, amb representants del sector analitzaran les dades i avaluaran si és necessari modificar aspectes com el calendari o els horaris dels serveis de socorristes. També volen potenciar les campanyes de prevenció centrant l'atenció en dos col·lectius molt concrets, els menors i les persones de més edat. Enguany, dels 43 ofegats, 7 eren menors i 27 tenien més de 60 anys. La plataforma SOS Socorristes, amb el suport de la UGT, ha convocat una mobilització demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei de socorrisme. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat al litoral català sense dependre del que ara aplica cada ajuntament.
1: I l'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la nova ordenança de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles.
16: Així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar per una qüestió de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, la regidora de Polítiques Feministes.
17: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida. En llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
16: Quan la prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, en aquell cas en referència als espais municipals, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
18: Jo crec que ha quedat clar des del primer moment, des del primer minut, que el plantejament és un altre. I a més no estem parlant de confrontació de drets fonamentals, estem parlant de l'actitud dels ciutadans i les ciutadanes bàsicament a l'espai públic.
16: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici dels drets fonamentals. La Rosa creu, però, que tot i aquest últim supòsit es podrà multar.
18: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Coran que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
16: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Junts i Vox s'han abstingut i Esquerra, el PP i el Comú hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixanet d'Esquerra.
19: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
20: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
16: La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
1: Tres quarts de sis, obrim l'àrea de servei i comencem, com sempre, repassant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Comencem destacant que ha calgut tallar la carretera nacional 230 al Farràs, a la comarca del Segrià, en direcció Viella, a causa d'un incendi forestal que ha obligat a confinar el nucli d'Andaní, segons informen els bombers de la Generalitat. S'està regulant el trànsit en aquest punt. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, també complicacions a la Ronda de Dalt i a retencions entre Esplugues i Vallcarca en sentit en Besòs a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. També aturats en sentit contrari des de Vallcarca i fins a Pedralbes. També cua entre Horta i Canyelles en direcció al Nus de la Trinitat. La Ronda Litoral amb retencions entre Zona Franca i el Port a l'altura de la Barceloneta. També a Diagonal Mar i de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs. I entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, retencions entre l'Hospitalet i passat a Plaça Cerdà sobre sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. I pel que fa als accessos, cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, la B30 lateral de la P7 a l'altura de Bellaterra en direcció Girona, Barberà del Vallès, direcció Tarragona, la P7 a la calçada central entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i la C59 a Palau-Solità i Plegamans, sobretot en sentit nord per alguna possible incidència. Per obres, aturants a l'N420 a les Borges del Camp, on s'hi fa pas alternatiu. El transport públic, la línia L1 del metro de Barcelona, circula amb les freqüències de pas alterades per una incidència tècnica a l'estació Catalunya. En canvi, a Rodalies, la línia R4 ja circula per via única, després que estava afectada entre el Papiol i Molins de Rei per l'atropellament d'una persona. Encara es poden arrossegar retards en aquesta línia. Més informació al punt de les 6.
1: Gràcies, fins ara.
21: Fins ara.
10: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.

0: Avui mantindrem el temps estable, assolellat i càlid. Avui tindrem el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes, de moment, se situen als 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat, al Masroig, 36 a Sant Romà d'Abella, Cardona, 35 a Girona, o també al Pirineu, 31 a Viella. Estabilitat i sol, i podria créixer alguna nuvolada si ho acaba fent totalment inofensiva. El dimecres arriba aquest canvi de temps. Al matí, ja en presència de més núvols, fins i tot a primera hora de la tarda, alguna primera gota cap al litoral, però serà sobretot a partir del migdia i tarda quan tindrem aquests ruixats, tempestes a la meitat est principalment. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya en algunes comarques de nivell 4 sobre 6, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, de cara a la tarda cap al nord-est, des de la Garrotxa fins a la Selva, i al vespre arribant a la mateixa línia de la costa, costa central i també punts del litoral i prelitoral. Per tant, molta precaució, aquests ruixats i tempestes que descarregant amb intensitat. I a més, tot això anirà acompanyat d'unes temperatures que al matí no variaran gaire, però després de la tarda quedaran molt més baixes. Es notarà i força el descens del termòmetre. Els valors més alts els hi costarà de passar dels 30 graus.
1: A 3Cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: 5:49, l'estany de Puigcerdà podria tenir barques durant tot l'any. L'Ajuntament vol que s'hi pugui navegar també fora de l'estiu, després de l'èxit que ha tingut el retorn de l'activitat després de diversos anys d'aturada. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
7: Les barques han tornat aquest estiu a l'estany del Parc Xiberg després de 3 anys sense ser-hi i l'activitat ha estat tot un èxit entre els ciutadans, però sobretot entre els visitants. Per això l'Ajuntament vol que per primer cop les barques puguin navegar tot l'any, també a l'hivern, i lligar-ho amb altres serveis per potenciar aquest espai. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
8: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
7: Un cop acabada la temporada d'estiu, el consistori engegarà la nova licitació les properes setmanes perquè les barques ja puguin navegar a partir de la tardor i sempre que el temps ho permeti.
9: La llengua és un patrimoni preciós i quan no la canviem li donem a l'altre l'oportunitat de parlar-la.
10: Sí, també?
9: Sí, sí.
10: Ah, ¿qué nos puedes traer unas cañas y unas aceitunas, por favor?
9: Pues tinc català, que t'entén perfectament. A mi no canvies mai.
6: No canviïs mai. Aquest és el lema de la campanya impulsada per l'Ajuntament de Manresa per lluitar contra el retrocés general de la llengua. Una enquesta revela que, tot i que el 93% dels manresans entenen el català, més de la meitat canvien de llengua quan l'interlocutor parla en castellà o també per la seva aparença. Manresa, Nati Adell.
9: La llengua és un patrimoni preciós.
11: Més de la meitat dels manresans fan servir el català com a llengua habitual, 20 punts per sobre la mitjana del país, que és d'un 32%, i el doble que l'àrea metropolitana de Barcelona. Està, per tant, a nivells de tota la Catalunya central. El català, doncs, és habitual, a Manresa sí, però no podem badar, ha dit l'alcalde. El consistori el que vol és incidir en aquella gent que canvia el castellà de manera innecessària, pensant que fa un favor a l'altre, i és just al contrari, ha explicat Marc Oriols, assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament.
12: El repte és revertir la regressió dels usos lingüístics a Manresa i a Catalunya. Tenim l'oportunitat de fer-ho a través de no canviar de llengua i per això a Manresa fem aquesta campanya que s'anomena No canviïs mai.
11: La campanya que engega avui explica que la llengua és viva i que cal preservar paraules pròpies. A Manresa, per exemple, es diu pipiripi per referir-se a les roselles o als badabadocs i relleus quan parlem de restes de menjar.
6: En cultura, The Pit i La Maldición de Widow's Bay han triomfat en la gala dels Premis Emmy celebrada aquesta matinada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha fet història en ser el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
13: La 78a edició dels Emmy té 2 noms, The Pit i La Maldición de Widow's Bay. La primera se situa en un hospital a Pittsburgh, Pennsilvània, i el seu protagonista està interpretat per Noah Wyle.
14: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
13: L'altra triomfadora ha estat La maldición de Widow's Bay, sèrie també premiada amb millor actriu secundària per a Kate O'Flynn i millor actor de comèdia per a Matthew Rhys, el qual també s'ha endut el guardó pel seu paper a The Beast in Me. Aquest ha estat un dels moments inoblidables de la nit.
15: Berlin, Saigon, the Middle East, with a turkey leg and a golf club.
13: Quan l'actor Michael J. Fox ha pujat a l'escenari en cadira de rodes i ha fet un discurs en defensa de la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Hi ha hagut pocs discursos políticament compromesos en aquesta gala dels Emmy, tot i que val a dir que The Late Show, el programa censurat pels tentacles de Donald Trump, ha estat premiat. Qui s'ha atrevit a alçar una mica la veu ha estat la veterana Sally Field, millor actriu per Criatures Lluminoses.
16: Som les arts, tenim importància. Les nostres veus, la nostra diversitat, la nostra manera única d'explicar històries són importants. No podem deixar que aquestes veus siguin silenciades, compromeses o que s'esvaeixin. Moltes gràcies per això.
13: Field també ha estat l'encarregada de dedicar un sentit homenatge a la desapareguda Dolly Parton, de qui n'ha destacat la humanitat.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada de Dragon Letter del jove cineasta indi Stansit Jigmet, format a Barcelona, opta doncs a la cursa pels premis Oscar. Es tracta del curtmetratge de Dragon Letter que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
1: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Oscar.
2: Esports.
0: Falten 5 minuts per les 6 de la tarda. Moment per repassar l'actualitat esportiva amb Enric Arisitro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Agustí. L'Espanyol obre d'aquí 1 hora i 5 minuts la 6a jornada de la primera divisió masculina de futbol, visitant el Rayo Vallecano a les 7 del vespre. Ja podem entrar a l'estadi de Butarque, on es jugarà aquest enfrontament degut a la suspensió de la Comunitat de Madrid de l'estadi de Vallecas per deficiències estructurals. Com dèiem, anem cap a Butarque, l'estadi habitual del Leganés. Sònia Olear, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Ja estan obert les portes d'aquest estadi, com dius, de Butarque, on hi juga el Leganés. S'espera que hi hagi una entrada molt pobra. Els aficionats del Rayo han demanat les penyes que la gent avui no vingui. Aficionats de l'Espanyol també n'hi haurà poquíssims. Per tant, un partit que pràcticament pot ser que sigui a porta tancada. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Hinojo, doble pivot per Urco i Moscardo, i per davant Bauzá, Javi, Hartman i en punta Roberto. Això vol dir que hi ha tres canvis respecte a l'11 de l'últim partit que van jugar els blanquiblaus. Tres canvis, debuta Hartman com a titular i també ho fa Bauzá. Han caigut d'aquest 11 titular Dolan, Edu Expósito i Marcos Fernández.
3: Moltes gràcies, Sònia. Recordem que l'equip blanquiblau és 8è a la classificació amb 7 punts i que porta dues jornades seguides sense perdre, amb un empat i un triomf. El partit d'avui, com diem, es jugarà a l'estadi de Butarque i el podreu seguir a partir de les 6:45 a la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui juga el Madrid, que a 9:45 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità.
5: A pesar de que ellos hacen fáciles jugadas que parecen muy difíciles, y tienes que estar concentrado, atento, porque te llevan a los límites. Entonces, parte del foco, parte de estar en el presente en cada acción, parte de saber que no le puedes regalar nada, que tienes que estar, como dije, enfocado en cada duelo y en cada segundo del partido, porque un segundo tarde contra ese tipo de jugadores lo pagas caro.
3: I el tercer partit d'avui és l'Alavés-València, que començarà a les 8. L'equip valencià, cué a la Lliga, estarà entrenat temporalment pel tècnic del filial valencianista, Òscar Sánchez, que ha rellevat Carlos Corberán.

0: Cugat Info.
1: El torn del Barça serà demà, rebrà el Racing de Santander i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: El tècnic alemany ha dit, per cert, també la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
2: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
1: Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i també es mostra agraït a l'ENS Federatiu Europeu.
3: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Més coses. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. En tennis, Paula Badosa té aquest vespre partit al torneig de São Paulo, a Brasil. L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justina Mikulskite mai abans de 2:15 de la nit.

0: Rescat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
2: Es manté tallada l'N230 al Farràs, al Segrià, en direcció Viella, per un incendi forestal que ha obligat a confinar el nucli d'Andaní. En direcció Lleida es troba tallada a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues a les dues rondes en direcció Besòs. I el transport públic de línia L1 del metro de Barcelona circula en freqüències de pas alterades per una incidència tècnica a l'estació Catalunya.
1: Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. I l'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. En l'àmbit internacional, us explicarem que la Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. I que el Tribunal Suprem dels Estats Units, de majoria conservadora, impedeix a Donald Trump restringir el vot per correu en les eleccions de mig mandat, al novembre. El president nord-americà acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular l'alt tribunal. Tornant a Catalunya, també us explicarem que la inflació ha pujat al 4% a l'agost, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments, per exemple.

0: Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. I en el judici contra Meta a Barcelona, els demandants han denunciat que els van acomiadar per poder desplaçar la producció a altres països. Els 2.000 treballadors que van fer fora demanen ara que se'ls readmeti. Pel que fa a la cultura, destaquem que l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre el foc a la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol, visitant el Rayo Vallecano a les 7 del vespre, d'aquí a 57 minuts, i sortirà amb Dimitrovic a la porteria, Omar Cabrera, Riedel i Nojo en defensa, amb Urco i Moscardó doble pivot, Bauza, Harman i Javi Hernández al mig del camp i amb Roberto en punta. També avui es juga l'Elx i Madrid a 2:15, mentre que el Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. Hansi Flick, d'altra banda, reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de guanyar la pilota d'or. A tot això, el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
0: I si mirem cap al cel i la meteorologia, pocs canvis en les pròximes hores. Cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu. Últim dia de calor intensa. Demà arriba un canvi de temps, amb el matí més ennuvolat i a partir del migdia ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a la meitat est, i un notable descens de la temperatura que es farà més evident dijous.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta hora d'informació a 3CAT Info fins les 7 de la tarda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Som-hi. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiran endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
4: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
3: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
0: I els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, asegura que farán todo el posible para impedirlo.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
0: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels comuns i celebra el nou pas per l'ampliació del Prat.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.

0: ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
1: D'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu

0: reaccionat al primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant de soroll. Les sentim a totes dues.
1: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalia segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
2: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport Barcelona.
3: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern marca un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i impulsar un pacte de país per l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
5: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Doncs mira, del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
0: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, el principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, és el portaveu dels juntaires, i la popular Lorena Roldán, que també hi ha posat condicions.
6: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
7: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base i des dels comuns. Jessica Albiach vol que la climatització del centre sigui una realitat d'aquí 2 anys.
8: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
9: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
0: La CUP decidirà si participarà de l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta. Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Obrint plana internacional, la Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per viatjar fora del país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
10: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país

0: hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: Minut i mig per un quart de set de la tarda, marxem ara cap als Estats Units. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem, que ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu als Estats Units. El president nord-americà diu que els jutges, de majoria conservadora, són una ombra del que eren fa uns anys i considera que estan fent retrocedir el país almenys un segle. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat la decisió sense entrar encara en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra.
2: Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
1: Punt horari d'un quart de set de la tarda abans d'obrir àrea de servei a 3Cat Info. També us expliquem que els bombers treballen en les feines d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a prop d'un torrent al municipi d'Alfarràs, al Segrià. Hi treballen amb una vintena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris i han demanat el confinament del nucli d'Andaní, amb 240 habitants, i de les granges properes a la carretera N-230. Les flames cremen eres i massa forestal i es vol aprofitar la presència de pistes forestals i carreteres de la zona per evitar la progressió de les flames. Ara sí, àrea de servei a 3Cat Info, que obrim actualitzant-nos pel que fa a la situació del trànsit amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs a causa d'aquest foc, al Ferràs es manté tallada l'N230 en direcció Viella, mentre que en direcció Lleida es troba tallada més amunt, a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, es mantenen algunes aturades, sobretot a les rondes. La ronda de l'Amcua entre Esplugues i Vallcar, que també d'Horta Canyella, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i la sortida UDI, direcció Llobregat. La ronda litoral també amb una llarga retenció entre Zona Franca i el Port, també a l'altura de la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Pel que fa als accessos, cues a la B23 entre Esplugues i l'entrada per l'Avinguda Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Sitges. Els accessos des del nord, la C58 i la C33, aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat. A la P7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, per enllaçar amb la B30, on també hi ha retencions a Barberà, en sentit sud, i a Bellaterra, en sentit nord. I pel que fa a altres vies, la C59 també registra aturades a l'altura de Palau-Solità i Plegamans, en sentit nord, en direcció Caldes. I a la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. A causa d'obres, aturats a la Nacional 420, a les Borges del Camp, on es fa pas alternatiu amb semàfor. El transport públic, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona té les freqüències de pas alterades per una incidència tècnica a l'estació Catalunya. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
3: Fins ara.
1: El temps, Gemma Puig.
4: Avui una altra tarda molt i molt estable, amb alguna nuvolada que ha crescut cap a sectors del Pirineu, però inofensiva després d'un dia encara més càlid. Avui les màximes més altes han arribat als 39 graus a Vinebre, 38 a Torroja del Priorat, però també 37 al Masroig, a Gandesa 36, 36 a Cardona, 37 a Sant Romà d'Abella, 35 a Girona. Han baixat una miqueta cap al nord-est, però igualment

0: aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Avui és aquest darrer dia d'aquestes temperatures altes per l'època. Demà arriba un canvi de temps que també ens portarà un descens de la temperatura. Demà al matí el que notarem, sobretot, és que tindrem més núvols. Després, molts dies amb un cel clar, la nuvolositat anirà en augment i serà a partir del final del dia, del matí, quan tindrem alguna primera gota cap a la costa o també cap al Pirineu. Però, sobretot, serà a partir del migdia i la tarda, quan els ruixats, les tempestes, seran localment intenses. Ruixats, tempestes, avisos de precipitacions intenses. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Durant les primeres hores de la tarda, cap al nord-est, cap a les comarques entre la Garrotxa i la Selva, i després, de cara al vespre, doncs cap al litoral i prelitoral. Per tant, molta precaució, perquè aquests ruixats i tempestes poden anar acompanyats, doncs, com dèiem, de calamarsa o de cops forts de vent. Pel que fa a les temperatures, començaran a baixar. Demà ja les màximes més altes els hi costarà de passar dels 30-32 graus cap a l'interior de l'Ebre, com a molt. I es notarà més aquest descens de la temperatura de cara a dijous, de matinada i també durant el migdia.
1: Gràcies, Gemma.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Són 5 dècimes més que al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment, ha estat del 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El principal motiu del repunt de la inflació és, com dèiem, l'increment del preu de la benzina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, són 7 dècimes més que al juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
3: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
1: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè al bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi han afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig. I en el judici contra Meta a Barcelona, els demandants han denunciat que els van acomiadar per poder desplaçar la producció a altres països. Els 2.000 treballadors que van fer fora l'any passat demanen ara que se'ls readmeti. Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Barcelona, Toni Fortesa.
4: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar a l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització, com va argumentar Meta. Durant el judici, CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació a les xarxes, ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament, sinó que només van gestionar la petició del client, ho ha explicat la seva lletrada.
5: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal, que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
4: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. Per això, demanen la nul·litat del judici. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un cas de conflicte laboral.
6: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: Els demandants demanen la

0: seguretat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
1: Pel que fa a la cultura, l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. L'autor ha rebut el reconeixement amb sorpresa, com ha explicat a aquesta emissora.
2: No és la primera vegada que el guanya un escriptor català, però vaja, no és una cosa que estiguis esperant en absolut i que, a més, tu tampoc no pots postular-t'hi, diguéssim, no? És a dir, és un premi que el jurat tria dels llibres publicats durant l'any anterior en totes les llengües oficials de l'estat espanyol. I, clar, l'última cosa que esperes és que triïn el teu llibre, no?
1: Alsamora ha remarcat justament el fet que es premia un llibre escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: L'autor explica que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa a la vegada un homenatge a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i també un homenatge a la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. Esports. Informació esportiva per arribar al punt horari de 6:45 de la tarda amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. L'Espanyol obre el foc a la 6ª jornada de la primera divisió masculina de futbol, visitant el Rayo Vallecano a partir de les 7 del vespre, és a dir, d'aquí a 35 minuts mal comptats. I ja tenim l'11 titular blanc i blau confeccionat per Manolo González. Estarà amb Dimitrovic a la porteria, amb Omar Cabrera, Riedel, Hinojo al mig del camp, amb Urco i Moscardo al doble pivot, amb Bauza, Hartman i Javi Hernández al mig del camp i amb Roberto en punta. L'equip blanquiblau és 8è amb 7 punts i porta 2 jornades seguides sense perdre, amb un empat i un triomf al camp de l'Osasuna. El tècnic de l'Espanyol vol guanyar també el partit d'avui i el de divendres abans de començar l'aturada pels compromisos de seleccions. El partit d'avui, el Rayo Vallecano Espanyol, comença a les 7 i el podreu seguir la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui juga el Madrid, que a 9:45 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità.
4: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
3: I el tercer partit d'avui és l'Alavés-València, que començarà a les 8. L'equip valencià, cué a la Lliga, estarà entrenat temporalment pel tècnic del filial valencianista Òscar Sánchez, que ha rellevat Carlos Corberán, el primer tècnic de primera en ser destituït. 3CAT Info. I el torn del Barça serà demà. Rebrà el Racing de Santander i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
5: We see today or was more...
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: El tècnic alemany també ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
6: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
3: Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest mateix matí el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament.
7: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dóna una dimensió.

0: projecció internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Més coses en motociclisme. Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. Pel que fa a l'atletisme, el continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un campionat mundial. La Federació Internacional d'Atletisme li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, Nairobi. En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Mirotić podria debutar ja aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, que jugarà a Badalona. Pel que fa al waterpolo, a la Copa Catalunya Femenina aquest vespre es juga l'últim partit de tornada dels quarts de final. És el Sabadell Atlètic Barceloneta, que començarà a 9:15 al partit d'anada, avantatge, o del partit d'anada, millor dit, avantatge ballesà de 5 gols. I en tennis, Paula Badosa, aquest vespre, partit al torneig de São Paulo, al Brasil. L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justina Mikulskite.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora ens actualitzem breument pel que fa a la situació a les carreteres i autopistes catalanes. Ho fem amb l'equip viari, Mariluz García.
1: Destaquem que es manté tallada l'N230 al Ferràs, al Segrià, en direcció Viella, per un incendi forestal. En direcció Lleida està tallada a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. Per això es desvia la circulació per la C26 i la C40 cap a Tamarit de Llitera per tornar a enllaçar amb l'N230. A l'àrea de Barcelona destaquem les retencions habituals en d'hora punta i sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: I també us estem destacant que s'ha donat el tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. El govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix de l'import és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. L'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que la crisi de Ceuta ha estat objecte de debat per primer cop a l'Eurocambra. La Comissió Europea evita crítiques directes cap a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular i l'extrema dreta carreguen contra la gestió de l'executiu espanyol. I que l'Audiència de Lleida ha començat aquest matí el judici de l'anomenat cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. I també parlarem del Festival Clam de Cinema Social, que se celebrarà del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Manresa i Navarcles. El reconegut director de Les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, serà una de les personalitats que hi participaran. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, arribarà la informació esportiva amb quins arguments, Ricard?
2: Doncs amb el partit de l'Espanyol, que començarà a les 7 del vespre, d'aquí 27 minuts, al camp del Rayo Vallecano. En aquest cas, un partit que es disputarà a l'estadi de Butar, que serà, com diem, a partir de les 7. I amb aquest 11 titular per l'Espanyol, amb Dimitrovic a la porteria, amb Omar Cabrera Riedel i Nojo en defensa,

0: Sa Urco i Moscardo al doble pivot, amb Bauzà, Hartman i Javi Hernández al mig del camp i amb Roberto en punta.
1: I pel que fa a la meteorologia, pocs canvis en les properes hores. Cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu. Últim dia de calor intensa, demà arriba un canvi de temps. Matí més ennuvolat i a partir del migdia, ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a la meitat est, i un notable descens de la temperatura que es farà més evident dijous. Com us deia, en primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat, el govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar l'aeroport. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el d'Espanya, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
2: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació, que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
3: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
2: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
1: L'aprovació d'aquest document de regulació aeroportuària, conegut com el DORA 3, marca l'inici de les inversions previstes per ampliar l'aeroport de Barcelona, el setè de tota Europa per tràfic de viatgers. Repassem com s'ha previst transformar el Prat i què es farà amb els diners que s'aproven ara. És una informació de Joan García amb Sara Riera.
4: Aena invertirà 1.760 milions d'euros a l'aeroport de Barcelona fins al 2031. Gairebé dues terceres parts, 1.020 milions, es destinaran a obres a la T1 i a la T2. El que farà més efecte serà l'ampliació un 15% del vestíbul de facturació de la T1. La façana principal es desplaçarà 38 metres, absorbirà els carrils de l'actual pàrquing express i la torre de control en desús. Els treballs començaran el 2028 i duraran 4 anys.
5: A la T2 s'hi destinen més de 150 milions. S'integra el mòdul A i s'amplia la zona prèvia als controls de seguretat. Hi haurà una nova porta i es renovarà la façana de la T2B, l'espai més antic. El trasllat del mural de Miró de la T2 a la T1 està pendent d'un informe tècnic que ha de certificar que es pot fer.
4: Altres recursos són per redactar el pla director de l'ampliació, comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries, si Brussel·les els autoritza, tornar a asfaltar la pista del mar, construir nous carrils i ampliar i fer més sales VIP.
5: Queda pel DORA 4, entre el 2032 i el 2036, la part principal de l'ampliació prevista, com ara l'allargament 500 metres de la tercera pista, perquè els tràmits administratius i ambientals que s'han de fer són molt llargs, i també la construcció de la terminal satèl·lit.
4: El govern espanyol defensa la necessitat d'aquest DORA 3 per la saturació que afecta els principals aeroports de l'Estat. El de Barcelona va tancar l'any 2025 amb un rècord històric de prop de 57 milions i mig de passatgers, gairebé un 4,5% més que l'any anterior. Això a les terminals i a les pistes es vol poder arribar a fer 90 operacions per hora, una dotzena més de les que es fan ara en hora punta.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Dos quarts i mig de set de la tarda, el govern marca un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa, juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i impulsar un pacte de país per l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
7: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Doncs mira, del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
1: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, és el portaveu dels juntaires, i la popular Lorena Roldán, que també hi ha posat condicions.
8: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
9: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
1: La portaveu republicana Esther Capella demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base, i des dels comuns, Jessi Galbiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí a 2 anys.
10: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
11: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
1: Per la seva banda, la CUP decidirà si participarà de l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta. Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps. I el curs escolar ja ha començat, però hi ha centenars d'alumnes que encara no ho han pogut fer i que, de fet, no saben quan ho faran. Són els estudiants de tercer i quart d'ESO de les unitats d'educació compartida, les UEC, on s'hi deriven alumnes amb diverses problemàtiques i que els està costant superar l'educació obligatòria. El motiu és que el conveni entre Generalitat i els ajuntaments que ha d'existir perquè aquestes aules funcionin no s'ha redactat a temps. Malgrat que l'equipament, el professorat i el material ja està a punt, les aules estan buides. Ho ha denunciat a TV3 la directora de la UEC Aula 15 de Vilaseca, el tarragonès Mireia Manchado.
12: Estem aquí esperant a veure si el departament ens diu quan podem fer vindre els alumnes que ara en aquest moment són a casa o, bueno, alguns van a l'institut, però la majoria són a casa. Les famílies estan preocupades, tot el que hem avançat, tot el que hem aconseguit, tota la motivació que ara sentien al tornar a vindre aquest curs es perdria.
1: El Departament d'Educació diu que el retard en el redactat de la renovació del conveni ha fet que no poguessin començar les classes i que esperi resoldre-ho aviat. La regidora de Cultura, Lleure i Coneixement de l'Ajuntament de Vilaseca, Manuela Moya, defensa que ells ja tenien la documentació a punt.
13: Nosaltres vam complementar el mateix mes de febrer del 2026 tots els tràmits i a finals de juliol ens arriba una comunicació per part de la Generalitat dient que no havien pogut tramitar els convenis i que fins que no ens autoritzessin no podíem continuar les classes a l'aula 15. És prohibit que us vinguin, han d'anar als instituts.
1: A Catalunya hi ha una 80ena de UECs i la meitat tenen un conveni amb els ajuntaments.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. La crisi de Ceuta es cola per primer cop en un debat de l'Eurocambra. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, evita crítiques directes cap a Pedro Sánchez mentre que el Partit Popular i l'extrema dreta carreguen contra la gestió de l'executiu espanyol i culpen el Marroc de l'entrada massiva de migrants. Des d'Estrasburg ens ho amplia Bruno Forteamires.
14: El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, celebra que la majoria dels migrants marxessin de Ceuta en qüestió d'hores, però alhora pressiona el govern espanyol perquè deporti els que encara hi són.
15: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
14: Des del Partit Popular, l'eurodiputada Dolors Montserrat assenyala el govern marroquí.
16: És responsable també por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
14: La socialista Irache García replica al PP.
17: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
14: I l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé, demana a Brussel·les més mà dura contra el Marroc.
18: Suspender el acuerdo de asociación con Marruecos y todos los acuerdos internacionales con Marruecos, salvo, obviamente, los de retorno y expulsión de los marroquíes.
14: Jaume Asens, dels Comuns, li retreu que utilitzi la crisi per escampar xenofòbia.
19: En Ceuta hay una invasión, pero no de migrantes, de fascistas y racistas.
14: I amb aquest panorama, el Parlament Europeu votarà demà passat una resolució simbòlica sobre Ceuta. Per mirar d'influir en el text que s'acabi portant al ple, el govern marroquí ha enviat als eurodiputats un correu per dir que es compromet a readmetre tots els migrants, segons ha revelat el Partit Nacionalista Basc.
1: Gràcies, Bruno. Per cert, el PP torna a afirmar que el govern espanyol acabarà als tribunals per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Ho ha dit a la sessió de control al Senat el popular Fernando Martínez Maillo, a qui la ministra de Defensa Margarita Robles ha replicat acusant el seu partit de falta de responsabilitat institucional.
20: Usted es magistrada y después del auto judicial sabe perfectamente que es muy probable que muchos de ustedes tengan que acudir a dar explicaciones también en los juzgados.
21: Vamos a ser serios, vamos a tener un sentido de Estado. Yo tengo sentido de Estado. Desde el gobierno tenemos sentido de Estado. Ustedes quieren hacer ruido, nada más que ruido.
1: Els d'Alberto Núñez Feijóo també han carregat contra Fernando Grande Marlaska, que per enèsim cop ha defensat que ningú va poder predir els fets de Ceuta.
22: No hubo ningún tipo de alerta referente a lo que finalmente pasó.
1: Els senadors populars han reclamat la dimissió del ministre de l'Interior. I el Consell de Seguretat de Nacions Unides es reunirà d'urgència aquesta tarda per tractar la situació de l'estret de Bab el-Mandeb, després que els houthis del Iemen han pres el control de la zona. Aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial. Actualment és la principal alternativa a l'estret d'Hormuz per les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que ha paralitzat el seu principal port del Mar Roig. Com a conseqüència de l'avanç dels houthis aliats de l'Iran, el petroli ha escalat per damunt dels $108 al barril de Brent, el preu més alt des del mes de juliol. La represa de la guerra oberta al Iemen, després de 4 anys, ha provocat més de 100.000 desplaçats interns, segons l'ACNUR. Milers més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana cap a l'Aràbia Saudita. I tornem a Catalunya, encara amb una notícia abans d'obrir una nova àrea de servei a 3Cat Info. Continua actiu l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi d'Alfarràs, al Segrià. Els bombers treballen per evitar que el foc s'obri al flanc esquerre i avanci cap a una zona forestal. Ara mateix les flames afecten una zona de conreus propera a la Nacional 230 que s'ha tallat al trànsit. També s'ha demanat el confinament del nucli d'Andaní, de 240 habitants, i de les granges properes a la carretera. I a més d'una vintena de dotacions terrestres dels bombers treballant sobre el terreny i 7 mitjans aeris. Ara sí, quan passa un minut de 3:15 de la tarda, àrea de servei a 3Cat Info, comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Doncs sí, a causa d'aquest incendi, al terme municipal d'Alfarràs, al Segrià, hi ha tallada l'ENA 230, aquí a l'altura d'Alfarràs, en direcció Viella, mentre que en direcció Lleida la carretera està tallada més cap al nord, a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. Es desvia la circulació per la C26 i la 140 cap a Tamarit de Llitera i el Campell per tornar a enllaçar amb l'ENA 230 més endavant. A l'àrea de Barcelona es mantenen les aturades, sobretot a les rondes, la ronda de l'AMCUA entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, també del nus de la Trinitat a la sortida 1 direcció Llobregat i la ronda litoral entre Zona Franca i el port a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. Força aturats també a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. I els accessos, cues encara a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels-Sitges. L'AP7 amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua, de Mogoda i Barberà, en sentit sud, al lateral de B30, a Bellaterra, en direcció Girona, a Barberà, en direcció Tarragona. I també cua cames a la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. Per obres, aturats a l'N-420 a les Borges del Camp, on es fa pas alternatiu amb semàfor. El transport públic encara s'arrossega en retards a l'R4 de Rodalies.

0: Elias, que poden superar els 30 minuts per l'atropellament aquesta tarda d'una persona. Ja se circula per doble via. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Una previsió meteorològica que ens porta la Gemma Puig.
3: Avui un altre dia d'estabilitat, de sol i sobretot de calor. La calor s'ha intensificat, avui el dia més càlid de tota la setmana, les màximes més altes han arribat aquests 39 graus a Vinebre, però també els 38 al Pantà de Riba-roja, els 38 a Torroja del Priorat, 37 al Marroig, al Carràs 37, a Gimenells també 36, per tant, temperatures altes a tot arreu, Xafogó a la costa, calor de ple estiu, a l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà de cara a aquest dimecres. Al matí el que notarem és que tindrem més núvols, les temperatures no variaran gaire, però sí que tindrem un cel ja una miqueta més ennuvolat. Serà a partir de mig matí, migdia, quan hi pot haver alguna primera gota cap al Pirineu o cap a la costa, però sobretot serà a partir del migdia i la tarda, quan els ruixats, les tempestes seran localment intenses. A primera hora de la tarda, cap al nord-est, des de la Garrotxa fins a la Selva, el Gironès, aquí, amb aquests avisos d'intensitat entre 4 sobre 6, de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i després, a la tarda vespre, aquests ruixats, aquestes tempestes, arribarien a la mateixa línia de la costa, entre la costa central i l'alt i el baix Penedès. Per tant, molta precaució, perquè poden anar acompanyats de calamarsa o de cops forts de vent. Tot això, a més, obrirà les portes de l'aire fred, amb aquestes temperatures que baixaran. Dimecres, els valors més alts els hi costarà de passar dels 30 o 31 graus.
1: Gràcies, Gemma.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 10 minuts per les 7 de la tarda, més qüestions. A l'Audiència de Lleida ha començat avui el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a la demarcació, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El mosso instructor del cas ha dit que del telèfon intervingut de Benet es va deduir una relació molt estreta entre ell i els empresaris de la constructora MJ Grues.
5: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración. Eran comidas frecuentes, eran comidas que no eran de menú, era una relación y unos regalos y una atención que sobrepasaba a nuestro criterio lo que sería pues un pequeño detalle de cortesía.
4: Al banda dels acusats asseuen quatre persones més, una de les quals és filla de Benet. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas, sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
1: La gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, es construirà amb independència de si rep el suport o no de la Unió Europea. Així ho ha dit aquest matí el director executiu del projecte, Francesc Fajula, en unes jornades a Barcelona. Això sí, s'hauria de redefinir.
6: Nosaltres no estem frenant, nosaltres estem treballant, estem ja començant les obres, que el projecte es farà igual, encara que no guanyéssim, que guanyarem. El projecte es farà igual, probablement amb una altra ambició, però es farà exactament igual.
1: El projecte de Móra la Nova tindria una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares. El govern espanyol s'ha compromès a destinar-hi més de 700 milions, però en caldrien entre 4.000 i 5.000 per impulsar-la. Altres països també hi opten, com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures definitives es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. L'executiu comunitari vol tenir els pròxims 7 anys grans centres d'IA a Europa per guanyar sobirania tecnològica davant potències com la Xina o els Estats Units. El reconegut director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, anirà al Bages pel Festival Internacional de Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora. El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
7: Marcat per una visió humanista, és un dels realitzadors més inclusius i al mateix temps provocadors del cinema mundial. És un cineasta multipremiat amb una vuitantena de guardons internacionals. Tres dels seus títols han estat nominats als Oscars com a millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat, sexualitat i també les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Sap despullar les diferències de classes i les contradiccions del poder a través de personatges marginals o històrics, com Los Timadores o The Queen. Nominat dos cops a l'Oscar com a director, el seu llegat és un cinema compromès que actua de mirall crític de la realitat social, d'una manera semblant a la de Billy Wilder, sobre qui, per cert, està preparant un film biogràfic. El CLAM també reunirà estrenes catalanes de tres dels títols més guardonats d'aquest any a festivals de cinema internacional. El punyent thriller judicial Fjord, del romanès Christian Mungiu, i a Low Letters, Dicker Katak, explorant la censura i la repressió de l'Estat, i per últim el thriller psicològic Josephine, de Beth de Araujo. Pel·lícules, totes tres, que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i també el trauma infantil.
1: I abans dels esports, també us expliquem que l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stansit Jigmet, format a Barcelona, opta doncs a la cursa pels Premis Òscar. La pel·lícula que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per l'escac.
2: Esports.
1: 5 minuts i ens situarem al punt horari de les 7 de la tarda. Ho fem amb la informació esportiva i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. Està a punt de començar el Rayo Vallecano espanyol de la 6a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Un partit que jugarà a l'estadi de Butarque, a Leganés, per la suspensió de la Comunitat de Madrid per les deficiències que tenia l'estadi de Vallecas. Una suspensió que, per cert, ja ha quedat aixecada. L'Espanyol, sí, com sigui, sortiran Dimitrovic a la porteria, Omar, Cabrera, Riedel i Nojo en defensa, Amurco i Moscardo al doble pivot, Bauza, Hartmann i Javi Hernández al mig del camp i amb Roberto a la davantera. L'equip blanquiblau és 8 amb 7 punts i porta dues jornades seguides sense perdre, amb un empat i un triomf al camp de l'Osasuna. L'equip madrileny, per la seva banda, és 16 amb 4 punts. Aquest Rayo Vallecano espanyol començarà, com diem, d'aquí a 4 minuts, a les 7, i el podreu seguir, o ja el podeu seguir, de fet, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també es juguen dos partits més, són l'Alavés València, que començarà a les 8, i l'Elx Madrid, a partir de 2:15.
2: 3Cat Info.
8: El torn del Barça serà demà, rebrà el Racing de Santander i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
9: Hem vist avui que era un dia més aviat a recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
8: El tècnic alemany ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
9: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
8: A la convocatòria blaugrana hi serà el davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ha renovat avui amb el Barça fins al 2030.
10: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
11: És el somni de qualsevol, quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
8: Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït a la UEFA.
12: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que

0: agraeixo doncs, profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà, de fet, la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: En clau poliesportiva, en motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva el Valles del Granollerí Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. A l'agenda esportiva d'avui dimarts també tenim un apunt en tennis, ja que Paula Badosa té aquest vespre partit al torneig de São Paulo al Brasil. L'empordanesa s'enfronta a la lituana Justina Mikulskite als setzens de final, un partit que començarà o que no començarà mai abans de 11:15 de la nit. En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Podria debutar ja aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que jugarà a Badalona. I a la Copa Catalunya Masculina Femenina de waterpolo aquest vespre es juga l'últim partit de tornada dels quarts de final. A 9:15, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge ballesat de 5 gols de l'anada.
2: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora repassem els titulars més importants del dia, però comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
3: Es manté tallada l'N 230 al Farràs, al Segrià, en direcció Viella, per un incendi forestal. En direcció Lleida es troba tallada a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. Es fan desviaments per altres vies de la zona. Al transport públic destaquem els retards de l'R4 de Rodalies, que poden superar els 30 minuts per l'atropellament aquesta tarda d'una persona.
1: Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. L'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. I el Consell d'Educació de Catalunya, que ha de capitanejar el debat sobre la crisi del sistema educatiu, diu que es marca com a objectiu recosir la confiança amb la comunitat educativa després dels mesos de confrontació. La inflació puja el 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. I el jutge Llarenes resisteix a amnistiar Carles Puigdemont, malgrat el vistiplau dels tribunals europeus a la llei. El magistrat del Suprem insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional.
2: Esports.
1: Ja tenim en joc el partit de la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol entre el Rayo Vallecano i l'Espanyol. Els primers instants d'aquest partit, empat a 0 al marcador. Avui jugaran dos partits més d'aquesta sisena jornada. Són l'Alavés València a les 8 i l'Elx Madrid a partir de 9:15. El Barça, per la seva banda, jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. D'altra banda, el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim ha renovat demà el Barça fins al 2030. I a tot això, afegir que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol el 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
4: Pel que fa al temps, pocs canvis en les pròximes hores. Cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu. Últim dia de calor intensa i demà arriba un canvi de temps. Matí més ennuvolat i a partir del migdia ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a la meitat est, i un notable descens de la temperatura que es farà més evident

0: dijous.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'AENA fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i també d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
2: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'AENA. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
3: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
2: És menys del que volia AENA, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
0: Els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport són els mateixos socis del govern socialista. El ministre Ernest Urtasun, un dels comuns, assegura que faran tot el possible per impedir-ho.
4: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
0: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels comuns i celebra el nou pas per a l'ampliació del Prat.
5: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
0: D'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
6: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
0: Per la seva banda, els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes de l'aeroport de la Barcelona, ja han reaccionat al primer pas per a l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies, i la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant de soroll. Sentim-les totes dues.
7: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests 1.000 milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Des de la Cambra de Comerç, una de les entitats que avala l'ampliació, creuen que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit. En canvi, diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port amb el suport de més de 200 entitats. I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren, que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, el Penedès, l'Ebre i Lleida. El pla també preveu dotar

0: ell, juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i impulsar un pacte de país per a l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
1: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Miri, del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
0: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat, diu, en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, portaveu dels Juntaires, i també la popular Lorena Roldán, que hi ha posat condicions.
2: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
3: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: La portaveu republicana Esther Capella demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base i des dels comuns. Jessica Albiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí 2 anys.
4: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
5: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
0: La CUP decidirà si participa a l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta i Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps. Doncs bé, el Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà aquest debat sobre l'educació que ha anunciat el president Illa, es marca com a objectiu recosir la confiança entre els acords de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar, com dèiem, al 6% del PIB, que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys. Això sí, ara bé, ha dit que serà en un termini de 10 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
6: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Ara bé, hi confien poc els sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des d'USTEC, el sindicat majoritari s'atribueix a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar del 6% i diu que no cal dilatar el procés amb debats. Iolanda Segura n'és la portaveu i són declaracions també a 3Cat Info.
7: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
0: Des de Comissions Obreres, que sí que van signar l'acord, celebren que el president Illa obri la porta a resoldre l'infrafinançament en educació. Demanen als grups del Parlament que aprovin la ILP que fixa una inversió mínima del 6% independentment dels governs i que el sindicat va començar a tramitar fa 4 anys. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
8: És bo que els conjunts dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de portar a terme això i aprovar la ILP.
0: I des del Consell reconeixen que encara no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. Pel que fa a l'altre tema que va anunciar Salvador Illa en Educació, que s'ha aprovat avui, que és la climatització de les aules i també de les residències, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències a les altes temperatures, però demana més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per a persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats amb places públiques. Ho ha explicat el Catalunya al dia de 3Cat Info, Antoni Vidal, que és el director general de l'ACRA.
9: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de

0: Catalunya tenen finançament públic i demanen a les administracions que acompanyin els centres per fer front als nous reptes climàtics.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Ha estat del 4,8% segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El principal motiu del repunt de la inflació és, com dèiem, l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, que ha pujat un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. La patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, però els sindicats consideren que també en tenen culpa els marges empresarials i per això demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que continua actiu l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi d'Alfarràs, al Segrià. Els bombers treballen per evitar que el foc s'obri al flanc esquerre i avanci cap a una zona forestal. Ara mateix les flames afecten una zona de conreus propera a la Nacional 230, que s'ha tallat al trànsit, i també s'ha demanat el confinament del nucli d'Andaní, de 240 habitants, i de les granges properes a la carretera. Hi ha més d'una vintena de dotacions terrestres dels bombers treballant sobre el terreny i 7 mitjans aeris. Doncs bé, repassem com està aquesta incidència de trànsit, també la resta de complicacions que hi pugui haver a les carreteres, amb la Mariluz García. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, continua tallada al Farràs, al Segrià, la N230 en direcció Viella per aquest incendi forestal. En sentit contrari, en direcció Lleida, la via es troba tallada a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. S'està desviant la circulació per la C26 i després ja, en terme d'Aragó, per la C40 cap a Tamarit de Llitera i al Campell. Aquí es pot tornar a enllaçar una miqueta més endavant amb l'N230 ja passat el punt de l'incendi. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, encara algunes aturades a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, també la mateixa C58 amb lentitud a l'altura de Sabadell en direcció Terrassa-Manresa, i pel que fa a les rondes de Barcelona, queda congestió a la ronda de l'Entrepedralbes i Vallcarca sentit Besòs, també del Nus de la Trinitat a la sortida 1, direcció Llobregat, ronda litoral, també amb complicacions entre passeig de la zona Franca i el Port, en sentit Besòs, també de Sant Adrià a Santa Coloma, i també a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat, i es manté força carregat l'extrem sud de la Gran Via des de l'Hospitalet a prop de plaça Cerdà i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Pel que fa a obres, provoquen complicacions a l'N420 a les Borges del Camp, on es fa pas alternatiu regulat per semàfors. I al transport públic encara hi ha retards a la línia R4 de Rodalies que poden superar els 30 minuts, perquè aquesta tarda un tren ha atropellat una persona entre el Papiol i Molins de Rei. Ja s'ha circulat des de fa estona per doble via. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Avui una altra tarda molt i molt estable, amb alguna nuvolada que ha crescut cap a sectors del Pirineu Prepirineu, però inofensiva després d'un dia encara més càlid. Avui les màximes més altes han arribat als 39 graus a Vinebre, 38 a Torroja del Priorat, però també 37 al Masroig, a Gandesa 36, 36 a Cardona, 37 a Sant Romà d'Abella, 35 a Girona. Han baixat una miqueta cap al nord-est, però igualment aquesta calor intensa i aquesta xafogó marcada a la façana litoral. Avui és aquest darrer dia d'aquestes temperatures altes per l'època. Demà arriba un canvi de temps que també ens portarà un descens de la temperatura. Demà al matí el que notarem, sobretot, és que tindrem més núvols. Després molts dies amb un cel clar, la nuvolositat anirà en augment i serà a partir del final del dia, del matí, quan tindrem alguna primera gota cap a la costa o també cap al Pirineu. Però sobretot serà a partir del migdia i la tarda, quan els ruixats, les tempestes, seran localment intenses. Ruixats, tempestes, avisos de precipitacions intenses. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, durant les primeres hores de la tarda cap al nord-est, cap a les comarques entre la Garrotxa i la Selva, i després, de cara al vespre, doncs cap al litoral i prelitoral. Per tant, molta precaució, perquè aquests ruixats i tempestes poden anar acompanyats, doncs, com dèiem, de calamarsa o de cops forts de vent. Pel que fa a les temperatures, començaran a baixar. Demà ja les màximes més altes els hi costarà de passar dels 30 30-32 graus cap a l'interior de l'Ebre com a molt.

0: I es notarà més aquest descens de la temperatura de cara a dijous de matinada i també durant el migdia.
1: Tresca Info.
2: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman! Sí,
3: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcat un altre
2: gol! Un rúpid espino!
3: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
4: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
5: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
4: On va començar tot.
5: A Catalunya Ràdio.
4: On tot continua.
5: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
4: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
5: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
4: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
4: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
1: Tresca Info.
6: Són les 7 i 20 minuts. El Tribunal Suprem ignora la justícia europea i rebutja amnistiar per ara Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Pablo Llarena podria acabar aplicant l'amnistia als condemnats d'aquí unes setmanes, quan s'espera que el Tribunal Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fons del mateix Suprem. I encara sobre l'amnistia, la defensa de l'expresident Puigdemont demana al Tribunal de Comptes que apliqui la sentència de la justícia europea i rebin immediatament l'oblit judicial. En aquesta causa hi ha implicats una trentena d'exalts càrrecs del govern del 2017 i en un escrit al qual ha tingut accés Trescat Info, la defensa de Puigdemont assegura que el Tribunal no ha de reinterpretar la sentència europea, sinó complir-la. Encara sobre Junts per Catalunya, Mònica Gallardo ja és diputada del Parlament en substitució d'Anna Navarro, la número 2 de Carles Puigdemont, a les eleccions del 2024. La mesa de la cambra ha finalitzat avui els tràmits per atorgar a l'actual cap de l'oposició de Sitges la condició de parlamentària. Navarro, la gran aposta de l'expresident Puigdemont, va anunciar el juliol que plegava per motius personals i professionals, tot i que manté les seves responsabilitats a la direcció de Junts.
4: Trescat Info.
6: El PP torna a afirmar que el govern espanyol acabarà els tribunals per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Ho ha dit a la sessió de control al Senat el popular Fernando Martínez Maillo, a qui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicat acusant el seu partit de falta de responsabilitat institucional.
7: Usted es magistrada y después del auto judicial sabe perfectamente que es muy probable que muchos de ustedes tengan que acudir a dar explicaciones también en los juzgados.
8: Vamos a ser serios, vamos a tener un sentido de Estado. Yo tengo sentido de Estado. Desde el gobierno tenemos sentido de Estado. Ustedes quieren hacer ruido, nada más que ruido.
6: Robles, per cert, s'ha mostrat disposada a comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials de la Cambra Alta amb la directora del CNI. Els d'Alberto Núñez Feijóo també han carregat contra Fernando Grande Marlaska, que per enèsim cop ha defensat que ningú va poder predir els fets de Ceuta.
9: No hubo ningún tipo de alerta referente a lo que finalmente pasó.
6: Els senadors populars han reclamat la dimissió de Marlaska. La crisi de Ceuta s'ha colat també per primer cop en un debat de l'Eurocambra. A la Comissió Europea, que és el govern comunitari, evita crítiques directes cap a Pedro Sánchez, mentre que el PP i l'extrema dreta carreguen contra la gestió de l'executiu espanyol i culpen el Marroc de l'entrada massiva de migrants. Estrasburg, Bruno Forteamiras.
10: El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, celebra que la majoria dels migrants marxessin de Ceuta en qüestió d'hores, però alhora pressiona el govern espanyol perquè deporti els que encara hi són.
11: A solution must be found as
12: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
10: Des del Partit Popular, l'eurodiputada Dolors Montserrat assenyala el govern marroquí.
13: És responsable també per acció o per omissió i com a soci europeu debe responder con respeto, legalitat i reciprocitat con la Unió Europea.
10: La socialista Iratxe García replica al PP.
14: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
10: I l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé, demana a Brussel·les més mà dura contra el Marroc.
15: Suspender el acuerdo de asociación con Marruecos y todos los acuerdos internacionales con Marruecos, salvo, obviamente, los de retorno y expulsión de los marroquíes.
10: Jaume Asens, dels Comuns, li retreu que utilitzi la crisi per escampar xenofòbia.
16: En Ceuta hay una invasión, pero no de migrantes. de fascistes i racistes.
10: I amb aquest panorama, el Parlament Europeu votarà demà passat una resolució simbòlica sobre Ceuta. Per mirar d'influir en el text que s'acabi portant al ple, el govern marroquí ha enviat als eurodiputats un correu per dir que es compromet a readmetre tots els migrants, segons ha revelat el Partit Nacionalista Basc.
6: Per cert, que Itàlia i Espanya han prorrogat

0: 15 dies més als controls fronterers pels ciutadans dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi veu els riscos per la seguretat després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol passat. I encara en plan internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després dels últims incidents a Dinamarca i Lituània. El govern danès ha denunciat que una fragata russa ha disparat dues bengales a prop d'un dels seus helicòpters de reconeixement en aigües internacionals. Copenhagen ha convocat l'ambaixador rus, que ha acusat l'helicòpter de fer maniobres provocadores sobre el vaixell militar. En les hores prèvies, dos avions italians de l'OTAN han interceptat un dron que ha entrat a l'espai aeri de Lituània, suposadament des de Bielorússia. El ministre de Defensa lituà ha dit que l'aparell portava una càrrega explosiva i ha estat desactivat. En cap dels casos s'han registrat danys personals. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals i les han marcat dins d'una estratègia de guerra híbrida.
1: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Cal demanar una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I un últim apunt abans dels esports, perquè el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà d'urgència aquesta tarda per tractar la situació de l'estret de Bab el-Mandeb després que els hutis del Iemen han pres el control de la zona. Aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial. Actualment és la principal alternativa a l'estret d'Hormuz per les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que ha paralitzat el seu principal port del Mar Roig.
2: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Agustí. L'Espanyol està obrint la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol visitant el Rayo Vallecano, i de l'estadi de Butarque ens arriben males notícies perquè l'Espanyol està perdent per 1-0 des del minut 3 per un gol d'Álvaro García, aprofitant una vedada de la defensa blanquiblava. Un Espanyol que ha sortit amb Dimitrovic a la porteria, Momar, Cabrera, Riedel i Nojo en defensa, Amurco i Moscardo al doble pivot, amb Bauza, Hartman i Javi Hernández al mig del camp i amb Roberto en punta. Recordem que aquest partit es juga a l'estadi de Butarque per la impossibilitat de disputar-lo al camp de Vallecas, a l'estadi de Vallecas, degut a que el govern madrileny va aplicar una suspensió per deficiències estructurals de l'estadi de Vallecas, una suspensió, per cert, que ja ha estat aixecada. També avui juga el Madrid, que a 2:15 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità.
4: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
3: I el tercer partit d'avui és l'Alavés-València, que començarà a les 8. L'equip valencià, cué a la Lliga, estarà entrenat temporalment pel tècnic del filial valencianista Òscar Sánchez, que ha rellevat Carlos Corberán.
2: 3CAT Info.
3: El torn del Barça serà demà. Rebrà el Racing de Santander i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
5: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: El tècnic alemany ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
5: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
3: A la convocatòria blaugrana hi serà de ben segur el davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ha renovat avui amb el Barça fins al 2030.
6: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
7: És el somni de qualsevol quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
3: Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí

0: El comitè executiu de la UEFA, el president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament.
1: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. I hem de tornar a l'estadi de Butarque perquè el Rayo Vallecano acaba de marcar el segon gol. Ha estat obra d'un ex-blanquiblau, Adrià Pedrosa, que ha aprofitat una passada a l'àrea petita per batre per sota el porter Dimitrovic de l'Espanyol. Per tant, ara mateix, minut 28 de la primera part, Rayo Vallecano 2, Espanyol 0.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.

0: Són 8:15. A aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que avui s'ha donat el tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. El govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat en els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. I l'executiu de Salvador Illa ha aprovat el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca ara en un termini de 10 anys. De seguida els explicarem que Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'augment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya tanca amb 43 morts, la pitjor campanya dels últims 12 anys. Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus de fa 150 milions d'anys. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. I anirem fins a l'Auditori de Girona, que aquest vespre acull la gala dels Premis Literaris de la Ciutat amb la incògnita de quins són els guanyadors de guardons, com el Premi Cerverí a la millor lletra en català, que s'atorga per votació popular i amb el suport de Catalunya Ràdio. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard?
1: Doncs que tenim en joc el partit de la sisena jornada de la primera divisió entre el Rayo Vallecano i l'Espanyol. Males notícies ens arriben des de l'estadi de Butarque. L'Espanyol està perdent 2-0 amb gols d'Álvaro García i d'Adrià Pedrosa, als minuts 3 i 26 de la primera part.
0: I pel que fa al temps, pocs canvis en les pròximes hores. Cel serè tret d'algunes nuvolades al Pirineu, però serà l'últim dia de calor intensa. Demà arriba un canvi de temps, matí més ennuvolat i a partir del migdia ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a la meitat est, i un notable descens de la temperatura que es farà més evident dijous. Set i 32 minuts, primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destinarà 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i també d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
2: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord.

0: polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
1: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
0: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
2: L'aprovació d'aquest document de regulació aeroportuària, conegut com el DORA 3, marca l'inici de les inversions previstes per ampliar l'aeroport de Barcelona, el 7è de tota Europa per tràfic de viatgers. Repassem com s'han previst transformar el Prat i què es farà amb els diners que s'aproven ara. Informació de Joan García amb Sara Riera.
3: Aena invertirà 1.760 milions d'euros a l'aeroport de Barcelona fins al 2031. Gairebé dues terceres parts, 1.020 milions, es destinaran a obres a la T1 i a la T2. El que farà més efecte serà l'ampliació un 15% del vestíbul de facturació de la T1. La façana principal es desplaçarà 38 metres, absorbirà els carrils de l'actual pàrquing express i la torre de control en desús. Els treballs començaran el 2028 i duraran 4 anys.
4: A la T2 s'hi destinen més de 150 milions. S'integra el mòdul A i s'amplia la zona prèvia als controls de seguretat. Hi haurà una nova porta i es renovarà la façana de la T2B, l'espai més antic. El trasllat del mural de Miró de la T2 a la T1 està pendent d'un informe tècnic que ha de certificar que es pot fer.
3: Altres recursos són per redactar el pla director de l'ampliació, comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries, si Brussel·les els autoritza, tornar a asfaltar la pista del mar, construir nous carrils i ampliar i fer més sales VIP.
4: Queda pel DORA 4, entre el 2032 i el 2036, la part principal de l'ampliació prevista, com ara l'allargament 500 metres de la tercera pista, perquè els tràmits administratius i ambientals que s'han de fer són molt llargs i també la construcció de la terminal satèl·lit.
3: El govern espanyol defensa la necessitat d'aquest DORA 3 per la saturació que afecta els principals aeroports de l'Estat. El de Barcelona va tancar l'any 2025 amb un rècord històric de prop de 57 milions i mig de passatgers, gairebé un 4,5% més que l'any anterior. Això a les terminals i a les pistes es vol poder arribar a fer 90 operacions per hora, una dotzena més de les que es fan ara en hora punta.
2: Més enllà de l'aeroport, el govern ha marcat un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa, juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i impulsar un pacte de país per a l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
5: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Doncs mira, del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
2: Pel que fa a l'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix de moment sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, el principal partit de l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives, diu. Sentim Salvador Vergés, portaveu dels juntaires, i també la popular Lorena Roldán, que hi ha posat condicions.
6: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
7: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
2: La portaveu republicana, Esther Capella, demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base i des dels comuns. Jessica Albiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí 2 anys.
8: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
9: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
2: La CUP decidirà si participarà de l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta. Vox, per la seva banda, veu aquesta iniciativa com una pèrdua de temps. L'altre anunci que ha fet Salvador, que va fer ahir Salvador Illa i que avui ja s'ha oficialitzat és el pla per climatitzar les aules. Una climatització que ha estat molt reivindicada per motius com, per exemple, aquests.
10: Fa tanta calor que no podem ni estudiar.
11: Ens barallant-nos molt per aquí li toca tenir el ventilador.
12: Hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que teníem.
2: Això que sentiu són alumnes de 6è del Col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida. És un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats de forma prioritària l'any 2028. Aquest matí els ha visitat una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb el Ramon Dalmau i l'Estela Busoms.
13: A primera hora, el sensor que tenen a la tercera planta ja marcava 28 graus i tot feia pensar que a la tarda se superarien els 33 o 34, uns registres que fan molt complicat poder fer i seguir les classes. S'hi troben ara que ha començat el curs i sobretot ho van viure molts dies al juny, amb les conseqüències que explica la cap d'estudis Pili Trenado.
14: Quan s'arriba amb aquesta temperatura, comencen els nens pues, a suar, comencen a estar més irascibles, no prestar atenció i els docents igual. Arribàvem a les tardes que els conflictes que normalment no n'hi ha acabaven donant-se.
13: I els alumnes ho constaten.
15: En algunes classes no hi ha ventilador i patim molt.
12: I l'any passat hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que teníem.
13: La bona notícia és que després de batallar-ho molt, l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida serà una de les primeres que hauria d'estar climatitzada d'aquí 2 anys, especialment necessari en un centre on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
14: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, els li fa mal la panxa.
13: De moment seguiran resistint amb l'ajuda dels ventiladors.
2: Doncs bé, el curs escolar, tot i aquesta falta de climatització, ja ha començat, però encara hi ha centenars d'alumnes que no han pogut tornar a classe i, de fet, no saben quan ho faran. Són els estudiants de tercer i quart d'ESO de les unitats d'educació compartida, les UECs, que tenen conveni amb els ajuntaments i on es deriven alumnes amb diverses problemàtiques a qui els està costant superar l'educació obligatòria. El motiu és que el conveni entre la Generalitat i el conveni que hi ha hagut entre la Generalitat i diverses associacions no ha pogut seguir endavant i, per tant, no ha pogut començar aquest curs. Més qüestions. Al Ferràs, al Segrià, els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi que ha començat al voltant de les 4 de la tarda i que afecta 20 hectàrees. De moment, les previsions són bones i ja s'ha pogut aixecar l'ordre de confinament del nucli d'Andaní, on viuen unes 240 persones, i de les granges del voltant. Es manté, però, el tall a la Nacional 230. Ara mateix hi treballen una quarantena de dotacions, 10 mitjans aeris i 130 efectius, i els esforços es concentren al flanc esquerre, on encara hi ha flama activa. I a aquesta hora podem anar a l'Auditori de Girona, que acull aquest vespre la gala dels Premis Literaris de Girona, amb la incògnita de quins són els guanyadors d'alguns guardons, com el Premi Cerveria a la millor lletra en català, que s'atorga per votació popular i amb el suport de Catalunya Ràdio. La resta de premis ja es van anunciar al juny, entre ells els Prudència i Bertrana de novel·la per l'obra Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada. Anem, doncs, cap a l'Auditori de Girona. Allà hi tenim en Josep Lluís Blázquez amb la Maria Rovira. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Sí, fa uns minuts que ha començat aquest acte dels Premis Literaris de Girona, un any més, a l'Auditori de la Ciutat. L'organitza, volem dir, la Fundació Prudenci Bertrana. Fa un moment que estava parlant la presidenta de la Fundació, Maria Àngela Vilallonga, dient que el fil conductor dels Premis Bertrana d'aquest any és la defensa de la llengua catalana a les Illes, aprofitant que Girona ha fet un agermanament amb Manacor i també, doncs, amb la continuïtat de defensa del català. Una edició dels Premis Literaris de Girona, com us dèiem, que donarà a conèixer encara 3 dels premis que no s'han fet públics, com el Premi Cerveria a la millor lletra de cançó en català, que es fa en col·laboració amb Catalunya Ràdio. Un jurat escull els finalistes i després la cançó guanyadora es fa per votació popular. També es donarà a conèixer el 5è Premi Aurora Bertrana de traducció i el de lletra, la 26a edició del millor projecte digital per afavorir la lectura en català i la literatura catalana. El juny, com deies, a banda del Premi Bertrana de novel·la, també el Miquel de Palol de poesia per orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal, el de literatura juvenil per La fuga de Laia Aguilar i el Carles Rahola d'assaig per Terra de Quixot de Joan Emanuel Soldevilla. Acaba de començar doncs aquest acte dels Premis Literaris de Girona amb

0: una sala de l'Auditori plena de gom a gom.
1: Gràcies, Mariana, estarem pendents. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I el que ja hem conegut avui és el premi que ha rebut l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, que és el Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. Ho ha fet per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. L'autor ha rebut el reconeixement amb sorpresa, com va explicar aquesta emissora.
2: No és la primera vegada que el guanya un escriptor català, però vaja, no és una cosa que estiguis esperant en absolut i que a més tu tampoc no pots postular-t'hi, diguéssim, no? És a dir, és un premi que el jurat tria dels llibres publicats durant l'any anterior en totes les llengües oficials de l'estat espanyol i, clar, l'última cosa que esperes és que triïn el teu llibre, no?
1: El Zamora ha remarcat, sobretot, el fet que es premiï un llibre escrit en català i també ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell, perquè fa a la vegada un homenatge a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i també un homenatge a la seva mare i totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. Són 7:45, moment d'obrir l'àrea de servei per saber, sobretot, quina és la situació ara mateix a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs hi ha novetats pel que fa a les afectacions pel foc del Ferràs al Segrià, perquè a banda de tallar de la carretera nacional 230, en aquest punt, en sentit nord, en direcció Viella, ara també ha calgut tallar la carretera C26, també aquí en tots dos sentits, a l'altura del Ferràs. I aquesta era la via alternativa més curta per poder tornar a l'INA 230 més cap al nord, ja en territori de l'Aragó. Per això, ara Trànsit recomana tornar fins a l'autovia A2 a l'altura de Lleida i aquí enllaçar amb l'A22, que és l'autovia Lleida-Osca, i després aquí a mig camí ja es pot tornar a enllaçar amb altres carreteres per tornar a agafar la carretera nacional 230 ja força més endavant. D'altra banda, pel que fa a l'àrea de Barcelona, ja queden poques complicacions. Hi ha lentitud i aturades encara a la ronda a dalt entre Sarrià i Vallcarca, en sentit en Besòs, a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat i a l'altura de Poblenou fins a Diagonal Mar en direcció Besòs. També compta per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. I també queda lentitud a l'entrada a Barcelona per la B23 entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, mentre que la resta de carreteres i autopistes en catalanes la circulació ja pràcticament normalitzada. A Rodalies es mantenen els retards que poden superar els 30 minuts a la línia R4 per l'atropellament aquesta tarda d'una persona que ha obligat a circular per via única durant una bona estona. Ja s'ha circulat per doble via. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
4: Avui un altre dia d'estabilitat, de sol i sobretot de calor. La calor s'ha intensificat. Avui el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes han arribat aquests 39 graus a Vinebre, però també els 38 al Pantà de Riba-roja, els 38 a Torroja del Priorat, 37 al Marroig, al Carràs 37, a Gimenells també 36. Per tant, temperatures altes a tot arreu, Xafogó a la costa, calor de ple estiu a l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà de cara a aquest dimecres. Al matí el que notarem és que tindrem més núvols, les temperatures no variaran gaire, però sí que tindrem un cel ja una miqueta més ennuvolat. Serà a partir de mig matí, migdia, quan hi pot haver alguna primera gota cap al Pirineu o cap a la costa, però sobretot serà a partir del migdia i la tarda, quan els ruixats, les tempestes seran localment intenses. A primera hora de la tarda, cap al nord-est, des de la Garrotxa fins a la Selva, el Gironès, aquí amb aquests avisos d'intensitat entre 4 sobre 6, de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i després, a la tarda vespre, aquests ruixats, aquestes tempestes, arribarien a la mateixa línia de la costa, entre la costa central i l'alt i el baix Penedès. Per tant, molta precaució, perquè poden anar acompanyats de calamarsa o de cops forts de vent. Tot això, a més, obrirà les portes de l'aire fred, amb aquestes temperatures que baixaran. Dimecres, els valors més alts els hi costarà de passar dels 30 o 31 graus.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3cat Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Protecció Civil sobre plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'incident de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya tanca amb 43 morts la pitjor campanya dels últims 12 anys. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Aquest estiu han mort ofegades 17 persones més que l'any passat. Dels 43 morts, 27 s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha registrat més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil ho associa a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3CAT Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
8: Doncs allà també es prendran decisions relacionades també amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè doncs, puguem millorar aquestes xifres.
7: La plataforma SOS Socorristes reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització demà a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat al litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
1: I ho dèiem al sumari, han localitzat per primera vegada a Europa restes d'un diplodocus de fa 150 milions d'anys. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar a Terol i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3CAT Info les característiques de l'animal.
9: Aquest exemplar, comparat en els exemplars més complets dels Estats Units, sabem que tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, es caracteritza, no? I està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
1: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.
5: 3CAT Info.
10: A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular.
1: El documentalista xilè Patricio Guzmán ha mort avui als 85 anys arran d'una aturada cardiorrespiratòria. Segons alguns mitjans xilens, el cineasta tenia problemes de salut des de feia 3 anys. Guzmán, que vivia a França des de feia 4 dècades, va dirigir una vintena de títols, la majoria documentals, entre els quals destaca La batalla de Chile, una trilogia que reflectia els anys àlgids de la Unitat Popular entre el 1970 i el 1973 i la desestabilització política que va acabar amb el cop d'estat contra l'expresident Salvador Allende. Patricio Guzmán va haver de treure el film clandestinament del país arran de la persecució de la dictadura d'Augusto Pinochet i va esdevenir el documental llatinoamericà més difós de la història. Entre els guardons que va obtenir destaca L'os de plata, el millor guió de la Berlinale el 2015, pel documental El botón de Nácar o el Goya a la millor pel·lícula iberoamericana el 2022 per La cordillera de los sueños.

0: Dismiss!
1: I l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada de Dragon Letter del jove cineasta indi Stan Zinjigmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat a 3Cat Info el director del centre, Sergi Casamitjana.
3: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número

0: número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
1: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Oscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. I el Liceu obre temporada el 25 de setembre amb una Aïda de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iranià Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora.

0: Esports.
1: Falten 5 minuts per les 8, moment de repassar els esports. Amb Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Agustí. Tenim el descans del partit de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano de la 6ª jornada de la primera divisió masculina de futbol. I ara mateix el marcador no és benèvol per la necessitat. Blanquiblava està perdent per 2-0 al primer temps, amb gols d'Álvaro García, aprofitant una vedada defensiva de la defensa blanquiblava al tercer minut del partit, i Adrià Pedrosa, un exjugador de l'Espanyol, ha ampliat aquesta diferència amb el 2-0 al minut 26, amb un xut creuat per baix del porter de l'Espanyol, Dimitrovic. L'equip madrileny, que ha dominat sense problema el partit, ha enviat, a més, un xut al travesser. L'equip blanquiblau ha començat el partit 108è amb 7 punts i portava dues jornades seguides sense perdre, amb un empat i un triomf al camp de l'Osasuna. L'equip madrileny ocupava la 16a posició amb 4 punts. La segona part d'aquest Rayo Vallecano Espanyol la podreu seguir a la transmissió que estan fent els companys del Tot Gira de Catalunya Ràdio. D'aquí a 4 minuts començarà el segon partit del dia, és l'Alavés València. Hi ha 9:15, es disputarà l'últim partit d'avui, és l'Elx Reial Madrid.
0: 3CAT Info.
2: El torn del Barça serà demà, reparar el Racing de Santander, i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El tècnic alemany ha dit la seva en les opcions de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
4: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
2: A la convocatòria blaugrana hi serà Hamza Abdelkarim, que ha renovat avui amb el Barça fins al 2030. El davanter egipci assumeix que està encara en una fase d'aprenentatge.
5: No crec que estigui descartat jugar amb el filial. Continua sent una possibilitat. Jugar és molt important, tenir minuts. T'ajuda a millorar i no és res del que t'hagis d'avergonyir. És una cosa que pots esperar amb il·lusió, sobretot quan entrenes cada dia amb el primer equip. Així milloraràs. Simplement intentar fer allò que esperes amb ganes cada dia i, sobretot, jugar molts minuts.
2: Having it on the pitch. Encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ho valora molt positivament i també es mostra agraït a l'ens federatiu europeu.
6: Cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà, per quarta vegada consecutiva, Pol Espargaró. L'equip KTM Tech 3 espera que Viñales pugui reincorporar-se al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del pròxim 2 d'octubre. També en clau poliesportiva, en tennis, Paula Badosa té aquest vespre partit del torneig de São Paulo al Brasil. S'enfrontarà als 16ens de final a la lituana Justina Mikulskite, mai abans de 11:15 de la nit. En bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i podria debutar ja aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, que es disputarà a Badalona. A la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo, aquest vespre es juga l'últim partit de tornada dels quarts de final. S'enfrontaran a partir de 9:15 el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta, amb un avantatge del conjunt vallesat de 5 gols del partit d'anada.

0: Rescat Info.
1: Són les 8 del vespre. Bona tarda. Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix de l'import sonarà per ampliar la T1 i remodelar la T2. I l'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. I el Consell d'Educació de Catalunya, que ha de capitanejar el debat sobre la crisi i el sistema educatiu, diu que es marca com a objectiu recosir la confiança amb la comunitat educativa després de mesos de confrontació. Ahir el president Salvador Illa es va comprometre a augmentar aquesta despesa d'ensenyament fins al 6% del PIB. En l'àmbit internacional, us explicarem que la Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'augment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya tanca amb 43 morts la pitjor campanya, volem dir, dels últims 12 anys. I avui també hem sabut que la inflació ha pujat al 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin aquesta alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. I també hem conegut que l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura. Ho ha fet per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa.
0: Esports.
2: És a punt de començar la segona part del partit de l'Espanyol al camp del Rayo Vallecano. A 2-0 està perdent l'equip blanc i blau. Ara a les 8 ha començat un altre partit de la sisena jornada de la primera divisió. És l'Alavés València i a 2:15 ho farà l'Elx Reial Madrid. El Barça, per la seva banda, jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander en un duel que no es donava des de feia 15 anys. El davanter blaugrana Hamza Abdelkarim ha ampliat el seu contracte amb el Barça fins al 2030. I a tot això, el Camp Nou acollirà la final de la Lliga Campions Masculina de Futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
1: I pel que fa al temps, després d'un dia estable i molt càlid, aquest dimecres arriba un canvi de temps. Al matí hi haurà cel variable i a partir del migdia tindrem ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, Pirineu i Prepirineu i Catalunya Central. Més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants.
0: 3CAT Info.
1: Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a 3CAT Info fins al punt horari de les 9 del vespre.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Som-hi, primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per a l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I si Europa ho avala, la inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032, ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
4: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
3: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
1: I els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Néstor Tasso, dels Comuns, asegura que farán todo el posible para impedirlo.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels comuns i celebra el nou pas per l'ampliació del Prat.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
1: I d'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
7: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
1: I el govern marca un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa, juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i d'impulsar un pacte de país per l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
6: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
1: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però

0: Avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, és el portaveu dels Juntaires, i també la popular Lorena Roldán, que també hi ha posat condicions.
1: Creiem que no té cap mena de sentit.

0: des de la base. I des dels comuns, Jessica Albiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí 2 anys.
1: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
2: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
0: La CUP decidirà si participarà de l'acord de país per l'educació quan coneguin els detalls de la proposta, i Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà aquest debat sobre l'educació anunciat ahir pel president Illa, es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, ho dèiem abans, que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
3: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: I confien poc els sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des d'USTEC, el majoritari s'atribueix a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar del 6% i diu que no cal dilatar el procés amb debats. Yolanda Seguran és la portaveu i són declaracions també a 3Cat Info.
4: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
0: Des de Comissions Obreres, que sí que van signar l'acord, celebren que el president Illa obri la porta a resoldre l'infrafinançament en educació. Demana als grups del Parlament que aprovin la ILP, que fixa una inversió mínima del 6%, independentment dels governs, i que el sindicat va començar a tramitar fa 4 anys. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
5: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això, i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de portar a terme això i aprovar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 2 minuts i mig per 9:15 del vespre, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després dels últims incidents a Dinamarca i Lituània. El govern danès ha denunciat que una fragata russa ha disparat 2 bengales a prop d'un dels seus helicòpters de reconeixement en aigües internacionals. Copenhagen ha convocat l'ambaixador rus, que ha acusat l'helicòpter de fer maniobres provocadores sobre el vaixell militar. En les hores prèvies, 2 avions italians de l'OTAN han interceptat un dron que ha entrat a l'espai aeri de Lituània, suposadament des de Bielorússia. El ministre de Defensa lituà ha dit que l'aparell portava una càrrega explosiva i ha estat desactivat. En cap dels casos s'han registrat danys personals. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals i les emmarca dins d'una estratègia de guerra híbrida.
7: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I la Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per viatjar fora del país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més de Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
8: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix

0: el control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà, ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: És un quart de nou del vespre, una darrera qüestió abans d'obrir àrea de servei a 3Cat Info. A Alfarràs, al Segrià, els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi que ha començat al voltant de les 4 de la tarda i que afecta 20 hectàrees. De moment, les previsions són bones i ja s'ha pogut aixecar l'ordre de confinament del nucli d'Andaní, on viuen unes 240 persones, i de les granges del voltant. També s'ha pogut reobrir la circulació a la carretera Nacional 230 en direcció al Pont de Suert, però es manté el tall a la carretera C26. Ara mateix hi treballen una quarantena de dotacions, 10 mitjans aeris i 130 efectius, i els esforços es concentren al flanc esquerre, on encara hi ha flama activa. Doncs ara sí, és moment d'actualitzar la situació del trànsit, la situació de les carreteres i autopistes catalanes. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs a banda d'aquestes complicacions, a Alfarràs, on recordem es manté tallada la C26 mentre que s'ha reobert l'N230 a causa d'aquest incendi, a la resta ja amb poques complicacions. Només queda lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit en Besòs, mentre que la ciutat de Barcelona tallada la travessera de les Corts a causa d'una manifestació. El transport públic encara retards a la línia R4 de Rodalies per l'atropellament aquesta tarda d'una persona. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
2: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
3: Avui hem tornat a tenir un dia estable i una tarda també estable, tot i que ha crescut alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. Ha fet més calor, la calor s'ha intensificat, hem tingut el dia més càlid de tota la setmana, hem arribat als 39 graus a Vinebre, 38 a Torroja del Priorat, però també als 37 del Dover, Sant Romà d'Abella, 35 a Girona, a Valldumà, temperatures més altes cap a comarques interiors i a la meitat oest, i molta estabilitat a l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà demà. De moment, demà al matí encara no notarem aquest canvi de temps. Sí que tindrem més núvols, a diferència que aquests darrers dies hem tingut un cel molt clar, sí que la nuvolositat ja anirà en augment, sobretot meitat oest, cel cada cop una mica més ennuvolat. Alguna primera gota al final del matí cap al litoral i prelitoral central o cap al Pirineu, però sobretot serà a partir del migdia i la tarda quan tindrem ruixats, tempestes localment intenses. Avisos en aquest sentit d'intensitat, fins i tot superant aquests 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant estem parlant de pluja torrencial durant les primeres hores de la tarda cap al nord-est, podríem dir des de la Garrotxa fins al Gironès, la Selva, i després de cara a la tarda vespre, també molt pendents dels ruixats, les tempestes que afectarien punts del litoral i prelitoral central fins al Camp de Tarragona, localment amb intensitat i fins i tot amb aquests 90 litres per metre quadrat en 3 hores, per tant una situació que haurem d'anar seguint. Aquests ruixats, aquestes tempestes, també poden anar acompanyades de calamar-se o de cops forts de vent. El que també notarem és aquest descens de la temperatura. Es notarà a la tarda i sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però ja deixarem enrere aquests valors disparats. Aquest dimecres, les temperatures més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I encara es notarà una miqueta més aquesta normalització del termòmetre de cara a dijous, encara durant el matí amb alguns ruixats a la façana litoral.
1: Gràcies, Gemma. Una previsió meteorològica a la qual hem d'afegir que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello és subdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
4: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el

0: Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Malgrat això, aquest dimecres al matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya Central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin per la tarda i durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
3: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
4: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
2: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
4: Entrades a teatrepoliorama.com.
5: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
6: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
7: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
5: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
8: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de terra, pobre.
5: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info. Passen gairebé 6 minuts d'un quart de 9 del vespre. Més qüestions. L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Girona és la demarcació més s'ha notat l'augment, ha estat del 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la benzina, de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%. Coincidint, a més, amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de $105 al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi han afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem a Catalunya. El Tribunal Suprem ignora la justícia europea i rebutja amnistiar per ara Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Pablo Llarena podria acabar aplicant l'amnistia als condemnats d'aquí unes setmanes, quan s'espera que el Tribunal Constitucional resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts del mateix Suprem. En la interlocutòria d'aquest dimarts, Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses públiques que haurien utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Malgrat això, el govern espanyol confia que l'amnistia als líders del procés no trigarà a arribar. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
10: La aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
1: Encara sobre l'amnistia, la defensa de Puigdemont ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui la sentència de la justícia europea i rebin immediatament l'oblit judicial. Més qüestions. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya tanca amb 43 morts la pitjor campanya dels últims 12 anys.
9: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: I ara anem cap al lliurament dels Premis Prudenci Bertrana. Allà hi tenim la nostra companya Maria Rovira. Maria, molt bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix aquí a l'Auditori de Girona estan anunciant ja que d'aquí uns moments es donarà el 32è Premi Cerveri a la millor lletra de cançó escrita en català, un premi per votació popular després de l'elecció de 10 finalistes per part d'un jurat i on hi col·labora Catalunya Ràdio. Ara l'actor Toni Gomila, que condueix la cerimònia, està ja

0: dient qui és el jurat del premi i una mica doncs, els que seran els finalistes.
1: El responsable, el cap de ICAT Ràdio, Carles Aledo. Benvingut.
2: Portem el mateix pentinat, eh?
1: Serà tendència a partir de demà.
2: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular per escollir aquesta millor lletra, editada durant el darrer any, organitzada per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc, ha escollit amb el 27,2% dels vots Premi Cerverí 2026 per Enganyar-te, de la Ludwig Van, amb lletra de Quim Carandell.
1: En nom d'en Quim, en nom d'en Quim Carandell, els seus companys Pau Esteve i Arnau Seguí. Enhorabona. Què trobeu d'aquesta difusió que ha fet ICAT i Catalunya Ràdio d'aquestes peces? Us heu forrat de royalties, o no?
3: Jo, meravellosa, tot l'estiu sentint la cançó. Ja l'havíem sentit tota l'estona durant milions de mesos, així que durant l'estiu l'hem anat sentint repetidament. Sentim-s'hi, esperau el Quim, estem el Pau i jo, que sóc l'Arnau. Bueno, després ja el Quim ja us explicarà quatre coses.
1: Aquí hem d'entrar un vídeo, però serà més xulo si doneu pas vosaltres en el vídeo, d'acord? Us sabeu fer això?
3: Sí.
4: Doncs és el so que ens arriba en directe des de l'Auditori de Girona. Hem pogut escoltar com s'atorgava, com es llegia als guanyadors del Premi Cerverí a la millor lletra en català que s'ha donat a la Ludwig Van, volem dir, per aquesta cançó Enganyar-me. I uns premis que s'han donat en el marc d'aquesta gala dels Premis Literaris de Girona, dels Premis Bertrana, i que hem pogut escoltar un fragment aquí a la sintonia de Trescat Info.
5: Esports.
4: Fins al punt horari de 8:45 del vespre i amb en Ricard Isidro, informació esportiva. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan. En joc la segona part del partit de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano en l'exili de l'equip vallecà Leganés, en partit de la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol. Ara mateix el marcador que veiem a l'estadi de Butarque és d'un 2-1 desfavorable al conjunt blanc i blau. S'han avançat els madrilenys amb dos gols d'Álvaro García al minut 3 i d'Adrià Pedrosa al 26, però Roberto Fernández ja al 54 i finalitzant un contraatac amb un xut creuat ha superat el porter del Rayo Vallecano i ha posat aquest 2-1 que ara mateix veiem al camp del Leganés en aquest resultat favorable al Rayo Vallecano. Dues parts molt diferenciades de l'Espanyol, una primera molt dolenta dels de Manolo González, en canvi a la segona part revulsiu i domini molt més extens dels blanquiblaus. La segona part d'aquest Rayo Vallecano-Espanyol, aquests 24 minuts sense el temps de descompte que queden d'aquest partit els podeu seguir a transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui juga el Madrid, que a 10:15 visita l'Elx. Martín Anselmi és el tècnic del conjunt il·licità.
7: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
6: I a la primera divisió també tenim en joc l'Alavés València, minut 26, empat a 0 al marcador. El torn del Barça serà demà, rebrà el Racing de Santander en un duel que no es dona des de fa 15 anys. Hansi Flick, l'entrenador de l'Aquarana, encara no ha decidit aplicar les rotacions a l'11 titular.
8: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
6: A la convocatòria blaugrana hi serà el davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ha renovat avui amb el Barça fins al 2030.
9: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
10: És el somni de qualsevol quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar, i pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.

0: so that when they come you can make the most of them.
1: I encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999.

0: Són 8:45 del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. I també us estem destacant que l'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. I en aquesta segona part de l'informatiu també anirem als Estats Units. Allà, el Tribunal Suprem, de majoria conservadora, impedeix a Donald Trump restringir el vot per correu en les eleccions de mig mandat al novembre. El president nord-americà ha respost acusant l'esquerra radical de coaccionar i manipular l'alt tribunal. Ens ho ampliarà el nostre corresponsal Oriol Serra. I també parlarem de dinosaures. S'han localitzat per primera vegada a Europa restes d'un diplodocus de fa 150 milions d'anys. Ha passat al castellà, a Terol. És també el primer cop que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. I abans dels esports ens farem ressò de la mort del documentalista xilè Patricio Guzmán, autor del documental llatinoamericà més difós de la història. Tenia 85 anys i ha mort a causa d'una aturada cardiorrespiratòria. Quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre arribarà la informació esportiva amb en Ricard Isidrum. Quins arguments destacats, Ricard?
1: Doncs ara, mira, destacant la pausa d'hidratació que ara mateix veiem a l'estadi de Butarque en el partit de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano i que està perdent l'equip blanquiblau per 2-1. També en joc l'Alavés 0, València 0. A 9:45 es jugarà l'Elx Real Madrid. Demà ho farà el Barça al Camp Nou i contra el Racing de Santander.
0: I pel que fa al temps, després d'un dia estable i molt càlid, aquest dimecres arriba un canvi de temps. Matí amb cel variable i a partir del migdia tindrem ruixats i tempestes que localment poden ser intenses a la meitat est, Pirineu i Prepirineu i Catalunya Central. Més de 40 mil·límetres en 30 minuts, per tant, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. El govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i també d'ecologistes. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions aprovats avui són per obres orientades a la futura ampliació. El gran gruix és per ampliar la terminal 1, la zona de facturació, també per renovar la T2, i hi ha diners també per redactar el futur projecte de l'ampliació, per comprar terrenys i per indemnitzacions per l'impacte ambiental. Per tant, s'encarrila l'ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.

0: I si Europa ho avala, l'inversió definitiva per ampliar el Prat no arribaria fins al 2032. Ja queda per al pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació que després ha recuperat Salvador Illa. Avui el calendari per al Prat es manté, però on hi ha canvis és en les taxes aeroportuàries. Finalment el govern espanyol recula i pujaran 3 cèntims per passatger a l'any.
1: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
0: És menys del que volia Aena, però és més del que volen les companyies aèries que estan en peu de guerra contra el govern espanyol per l'augment de les taxes.
2: Els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis que són a tocar de les pistes de l'aeroport de Barcelona, ja han reaccionat al primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies, i la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant de soroll. La sentim a totes dues.
3: Considerem també responsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
4: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
2: Per la seva banda, des de la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les entitats que avala l'ampliació, creuen que el pla aprovat avui es queda curt i que dins aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit, volem dir. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
5: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
2: Per cert, diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
6: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren, que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 i amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és el 97%, passi al tren fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Totes 4 terminals s'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. Tots els projectes de terminals ja han completat els estudis previs i tenen una demanda vitivinícola, agroalimentari, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres el tren és la manera més rendible de transportar mercaderies.
7: 3CAT Info.
2: L'executiu de Salvador Illa marca un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa, juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i d'impulsar un pacte de país per l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
8: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Doncs mira, del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb 2 ni amb 3. Ha de ser gradual.
2: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, és portaveu dels juntaires, i la popular Lorena Roldán, que també hi ha posat condicions.
9: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
10: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
2: La portaveu republicana Esther Capella demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base, i des dels comuns, Jessica Albiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí a 2 anys.
11: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
12: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
2: La CUP decidirà si participarà de l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta. Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps. I seguim parlant del pla que va esbossar ahir el president Salvador Illa per climatitzar les aules catalanes. Aquesta climatització ha estat molt reivindicada per motius com aquest.
13: Fa tanta calor que no podem ni estudiar.
14: Es barallant-nos molt perquè aquí li toca tenir el ventilador.
15: Hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que teníem.
2: Ja ho sentiu, són alumnes de 6è del Col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida. És un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats de forma prioritària l'any 2028. Aquest matí els ha visitat una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms.
16: A primera hora, el sensor que tenen a la tercera planta ja marcava 28 graus i tot feia pensar que a la tarda se superarien els 33 o 34, uns registres que fan molt complicat poder fer i seguir les classes. S'hi troben ara que ha començat el curs i sobretot ho van viure molts dies al juny, amb les conseqüències que explica la cap d'estudis Pili Trenado.
17: Quan s'arriba amb aquesta temperatura, comencen els nens pues, a suar, comencen a estar més irascibles, no prestar atenció, i els docents igual. Arribàvem a les tardes que els conflictes que normalment no n'hi ha acabaven donant-se.
16: I els alumnes ho constaten.
14: En algunes classes no hi ha ventilador i patim molt.
15: I l'any passat hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que teníem.
16: La bona notícia és que després de batallar-ho molt, l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida serà una de les primeres que hauria d'estar climatitzada d'aquí 2 anys, especialment necessari en un centre on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
17: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, els li fa mal la panxa.
16: De moment seguiran resistint amb l'ajuda dels ventiladors.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marxem ara cap als Estats Units. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem, que ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu als Estats Units. El president nord-americà diu que els jutges de majoria conservadora són una ombra del que eren fa uns anys i considera que estan fent retrocedir el país almenys 100 anys. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat la decisió sense entrar encara en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra.
18: Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'agència de correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
2: I al Canadà, el primer ministre Mark Carney vol convertir el país en un pol inversor mundial després del trencament de les negociacions amb els Estats Units per a un acord comercial bilateral. En un acte a Toronto amb inversors internacionals, el mandatari canadenc ha anunciat una ampliació dels incentius fiscals per a empreses estrangeres. Amb aquesta nova estratègia, Carney vol captar en 5 anys $1 bilió canadencs en inversions de la resta del món, que equival a uns 620

0: 20.000 milions d'euros. El primer ministre ofereix al Canadà com un soci comercial fiable, segur i estable.
1: Face à l'incertitude mondiale.
2: En un context d'incertesa mundial, el Canadà ofereix l'estabilitat d'un soci de confiança i les oportunitats úniques d'un país que avança per convertir-se en la principal economia amb la millor xarxa de relacions del món.
0: Malgrat la nova estratègia comercial del Canadà per captar inversions mundials, el primer ministre Carney assegura que continuarà sent el principal soci comercial dels Estats Units en molts àmbits claus de l'economia.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De seguida obrim àrea de servei a 3Cat Info, però abans actualitzem la informació sobre l'incendi que ha afectat 82 hectàrees a Alfarràs, al Segrià. El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona forestal i agrícola i ha obligat a confinar durant unes hores fins a 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges del voltant. Una quarantena de dotacions continuen treballant en l'extinció d'aquest foc. Segons ha informat Trànsit, ja s'ha obert la circulació a la Nacional 230 en direcció al Pont de Suert, però continua tallada la carretera C26. Tot i que l'incendi encara no s'ha pogut donar per estabilitzat, les previsions a hores d'ara són bones i les flames ja no avancen. Àrea de servei a 3Cat Info, actualitzem l'estat de les carreteres i autopistes catalanes amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs l'única incidència que afecta de forma important la circulació és la que comentàveu per l'incendi forestal d'Alfarràs. Es manté tallada la carretera C26 en totes dues direccions. A la resta queden alguns punts on hi ha vehicles avariats però que no provoquen retencions, i al transport públic encara pot haver-hi afectacions a la línia R4 de Rodalies per l'atropellament aquesta tarda d'una persona.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
5: Anem acabant aquest dimarts que ha vingut marcat per la calor intensa que s'ha intensificat avui una miqueta més, el dia més càlid de tota la setmana, 39 graus a Vinebre, 38 a Torroja del Priorat, 37 a Sant Romà d'Abella, 35 a Lleida, Valdomar, a Girona, temperatures altes, calor intensa, xafogó a la costa i estabilitat. Com a molt aquesta tarda ha crescut alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. Però arriba un canvi de temps. Arribarà sobretot a la tarda de dimecres, però ja al matí notarem que han augmentat els núvols, aquests núvols cap a la meitat oest, cada cop un cel una mica més ennuvolat, i a partir del migdia és quan tindrem ja alguns primers ruixats, ruixats tempestes que poden ser localment intenses, avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, fins i tot de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, avisos de nivell 4 sobre 6 en aquest sector del nord-est, que després al vespre també arribarien a la mateixa línia de la costa, des de la costa central fins al Camp de Tarragona, per tant, molta precaució, podran descarregar amb intensitat, amb cops de vent, amb tempesta o fins i tot amb calamar-se. També es mantindrien encara de matinada. Les temperatures baixaran. Es notarà al migdia i a la tarda. Les màximes més altes passaran poc dels 31 o 32 graus com a molt. I es notarà també encara més aquesta normalització del termòmetre de cara a dijous.
3: A 3Cat Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del vespre, localitzades per primera vegada a Europa restes d'un diplodocus de fa 150 milions d'anys. La trobada s'ha fet al jaciment del Castellà, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
10: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology. mentre

0: Les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. Ho fa per l'obra Sal Augusta seguit de Llengua Materna, publicada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. L'autor ha rebut el reconeixement amb sorpresa, com ha explicat a aquesta emissora.
1: No és la primera vegada que el guanya un escriptor català, però vaja, no és una cosa que estiguis esperant en absolut i que, a més, tu tampoc no pots postular-t'hi, diguéssim, no? És a dir, és un premi que el jurat tria dels llibres publicats durant l'any anterior en totes les llengües oficials de l'estat espanyol i, clar, l'última cosa que esperes és que triïn el teu llibre, no?
0: Alsamora ha remarcat justament el fet que es premia un llibre escrit en català.
1: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
0: Alsamora explica que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa a la vegada un homenatge a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i també un homenatge a la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. Seguim amb la informació cultural. Lluís Banejan Buigas té una de les col·leccions de cinema més importants de l'estat espanyol i lluita perquè no s'acabi perdent tot el que ha recopilat. Aquest cinèfil empordanès té més de 36.000 cartells de pel·lícules o 15.000 programes de mà o fotografies i ha exposat o col·laborat amb la Filmoteca de Catalunya, el Museu Reina Sofia o el Cervantes. Campmany, Laia Claret.
2: És una col·lecció de fa més de 40 anys. També hi ha més de 43.000 pel·lícules físiques o 22.000 guies publicitàries, figures, i tot ho té ordenat, catalogat i digitalitzat. Pràcticament tot són sessions o donacions. És la seva filosofia.
3: Quan vaig anar a Las Vegas, de Figueres, em vaig trobar una sala repleta de material. I allà, entre ells, vaig trobar un cartell que feia molt de temps que buscava, que era Castillos en l'Arena, del 1965, de l'Elizabeth Taylor i en Richard Burton, que em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a ballar amb ell.
2: Segueix amb la recerca, però reclama que un cop no hi sigui, el gust faci responsable d'aquest material.
3: Començar a trobar alguna persona o institució que valorés la feina que fes i en poguéssim parlar. Bueno, vull dir, els ja també van dir que vindrien. Hi ha gent de fora de Catalunya que també li interessa el tema. De moment, la meva passió continua.
2: Un arxiu col·lecció que és la seva vida i no quantifiquen diners.
0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada The Dragon Letter del jove cineasta indi Tenzin Gyekmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. La pel·lícula ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
4: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat a 3CAT Info el director del centre, Sergi Casamitjana.
5: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com siguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com a millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental.
6: nacionalista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular.
0: El documentalista xilè Patricio Guzmán ha mort avui als 85 anys arran d'una aturada cardiorrespiratòria. Guzmán, que vivia a França des de feia 4 dècades, va dirigir una vintena de títols, la majoria documentals, entre els quals destaca La batalla de Chile, una trilogia que reflectia els anys àlgids de la Unitat Popular entre 1970 i 1973 i la desestabilització política que va acabar amb el cop d'estat contra l'expresident Salvador Allende. Patricio Guzmán, considerat com un dels cineastes de major transcendència en la història de Xile, va haver de treure el film clandestinament del país arran de la persecució de la dictadura d'Augusto Pinochet i va esdevenir el documental llatinoamericà més difós de la història.
7: Esports.
0: Fins les 9 del vespre i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. S'està jugant l'últim minut del temps afegit d'aquest Rayo Vallecano 2, Espanyol 1, corresponent a la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol. Un minut que l'Espanyol intenta aconseguir un empat a la desesperada. Els vallecans han marcat els seus gols a la primera part, obra d'Álvaro García i Adrià Pedrosa, un exjugador de l'Espanyol, en una primera part molt dolenta dels blanquiblaus, que han canviat la cara a l'inici de la segona, que s'ha traduït amb el gol de Roberto, que il·lusionava el seguidor de l'Espanyol, però que ha acabat diluint-se i que aquesta remuntada no s'està materialitzant. Com diem, ara falten ja 35 segons per acabar aquest partit. L'equip blanquiblau, si segueix amb aquesta derrota, seguiria a la vuitena posició provisional amb 7 punts, els mateixos que el Rayo Vallecano, que ha començat abans del partit en la setzena posició amb 4 punts. Falten 16 segons perquè acabi aquest partit amb l'Espanyol, que té un corna a favor, que està a punt de llançar, i tots centrant-se amb Roberto Fernández i fins i tot amb el porter Dimitrovic, que deixa la seva porteria per rematar aquest corna, que podria significar l'empat 2 al marcador. Ara mateix llença el corna, un corna que no remata cap jugador de l'Espanyol. La defensa del Rayo Vallecano, que l'allunya al mig del camp, segueix la possessió per l'equip blanc i bloc, que recupera la pilota, però no aconsegueix rematar de cap manera en una centrada que ara mateix l'Espanyol envia fora de la línia de fons. Uns 30 segons ja que passen del límit del temps reglamentari i l'àrbitre és a punt d'assenyalar al final del partit d'aquest Rayo Vallecano 2, Espanyol 1, de la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol. Un partit, aquest Rayo Vallecano Espanyol, que ha obert la sisena jornada i tenim el descans també. Un altre partit d'aquesta jornada és l'Alavés 0, València 0, i a 9:45 començarà l'Elx Reial Madrid, en el moment que l'àrbitre expulsa Omar, el jugador de l'Espanyol, per haver aturat una pilota amb la mà en un atac del Rayo Vallecano. Per tant, aquest partit que s'allarga, seguim parlant d'aquests dos partits que juguen avui, a més d'aquest Rayo Vallecano Espanyol, l'Alavés València amb un empat a 0 al descans i l'Elx Madrid, que començarà a 9:45. El Barça jugarà demà, rebrà el Racing de Santander en un duel que no es dona des de fa 15 anys. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si aplicarà rotacions a l'11 titular.
9: We see today or was more...
10: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
8: A la convocatòria blaugrana de demà hi serà amb molta seguretat Hamza Delkarim, que ha reunit avui amb el Barça fins al 2030. El davanter egipci assumeix que està en una fase d'aprenentatge.
11: No crec que estigui descartat jugar amb el filial. Continua sent una possibilitat. Jugar és molt important, tenir minuts. T'ajuda a millorar i no és res del que t'hagis d'avergonyir. És una cosa que pots esperar amb il·lusió, sobretot quan entrenes cada dia amb el primer equip. Així milloraràs. Simplement intentar fer allò que esperes amb ganes cada dia i, sobretot, jugar molts minuts.
8: I encara en clau blaugrana, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra molt agraït a la UEFA.
7: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
12: 3CAT Info.
13: Bona nit, és la una. D'aquí 15 minuts a un quart de 10 començarà el Catalunya Nit amb Manel Elias, però fins llavors repassem algunes de les informacions més destacades d'aquest dimecres. Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressives, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. La Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans a fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. El PSC portarà al ple d'aquest mes a la Paeria de Lleida la prohibició de portar burca i niqab al carrer. Asseguren que l'objectiu és garantir els drets de les dones. La mesura s'inclou en la nova ordenança de civisme i les sancions podran arribar als 750 euros. De moment, però, no ha superat el tràmit en comissió. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Sanjin Jingmet, format a Barcelona.
12: Esports.
8: Derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta de l'equip blanquiblau, que ha suposat un llast per als de Manolo González. L'Espanyol és vuitè provisional a la classificació amb 7 punts. També a la primera divisió acaba de començar la segona part de l'Alavés 0, València 0, i a 2:15 començarà l'Elx-Madrid. I el Barça, per la seva banda, jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. A tot això, l'estadi Blaugrana acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
13: I pel que fa al temps, després d'un dia estable i molt càlid, aquest dimecres arriba un canvi de temps. Matí amb cel variable i a partir del migdia tindrem ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, Pirineu i Prepirineu i Catalunya Central, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants.
12: Trescat Info.
13: Passen 3 minuts de les 9, us informa Agustí Serrat.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'AENA fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1, per renovar la terminal 2 i per comprar terrenys per indemnitzacions per l'impacte ambiental, també per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
14: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
13: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment de les taxes. Tornant a l'ampliació, però els més beligerants contra aquesta ampliació de l'aeroport són els mateixos socis del govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, assegura que faran tot el possible per impedir-ho.
15: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
13: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels Comuns i celebra el nou pas per l'ampliació del Prat.
16: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
13: D'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
17: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
13: Més enllà de l'ampliació de l'aeroport, el govern ha marcat un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer el president Salvador Illa juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i impulsar un pacte de país per a l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
16: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
13: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix, de moment, sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, el principal partit de l'oposició, ja dic que hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, que és portaveu dels juntaires, i també la popular Lorena Roldán, que hi ha posat condicions.
18: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
19: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
13: La portaveu republicana Esther Capella demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base i des dels comuns. Jessica Albiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí a 2 anys.
17: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
20: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
13: La CUP decidirà si participa a l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta i Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
13: Més qüestions. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per viatjar fora del país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
21: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional.

Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro-drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que

0: l'ampliació dels incentius fiscals per a empreses estrangeres. Amb aquesta nova estratègia, Carney vol captar en 5 anys $1 bilió canadencs en inversions de la resta del món, que equival a uns 620.000 milions d'euros. El primer ministre ofereix al Canadà com un soci comercial fiable, segur i estable.
1: En un context d'incertesa mundial, el Canadà ofereix l'estabilitat d'un soci de confiança i les oportunitats úniques d'un país que avança per convertir-se en la principal economia amb la millor xarxa de relacions del món.
0: Malgrat la nova estratègia comercial del Canadà per captar inversions mundials, el primer ministre Carney assegura que continuarà sent el principal soci comercial dels Estats Units en molts àmbits clau de l'economia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I tornant a Catalunya, l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albàcar.
3: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Fèlix Larrosa confia que es podrà multar.
4: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
3: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
5: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
6: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
3: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: Una quarantena de dotacions dels bombers continuen treballant aquesta hora en l'extinció d'un incendi que ha afectat 82 hectàrees al Farràs, al Segrià. El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona forestal i agrícola i ha obligat a confinar durant unes hores fins a 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges del voltant. Segons ha informat Trànsit, ja s'ha obert la circulació a la Nacional 230 en direcció al Pont de Suert, però continua tallada la carretera C26. Tot i que l'incendi encara no s'ha pogut donar per estabilitzat, les previsions a hores d'ara són bones i les flames ja no avancen. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
7: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, l'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres al matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: 3CAT Info.
0: I us expliquem també que l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha obtingut per primer cop el Premi al Millor Curt Internacional de Ficció, creat per estudiants, que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada de Dragon Letter, del jove cineasta indi Tenzin Gyekmet, format a Barcelona, opta a la cursa dels Premis Òscar. El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Els estudiants guardonats per aquest premi podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
8: Tornem a tenir debat sobre diners i on destinar-los. El Consell de Ministres ha aprovat una primera injecció de 1.760 milions per a la

0: l'aeroport del Prat, tot i que les obres més polèmiques arribarien en una altra fase, a partir del 2032, l'anunci d'avui deixa satisfacció en una part de la classe política i també dels agents econòmics. Volen un aeroport més potent, però també deixa descontentament entre determinats grups polítics i socials. Entre els detractors, alguns creuen que el cistell on s'han de posar els ous és el dels trens. Es pot pensar en rodalies o en mercaderies. Només un 3% dels productes es transporten en ferrocarril, cada cop menys, i això que el percentatge que Europa fixa per d'aquí 4 anys és del 30%. Estem al 3 i hauria de ser el 30%. El cas és que fins i tot quan hi ha un gran consens topem amb la realitat. Des del 2009 hi ha escrit, és de fet llei, que s'invertirà el 6% del PIB en educació. Després de governs de colors polítics diferents i de 17 anys, ara la Generalitat diu que sí, però adverteix que no serà cosa d'un any ni de tres. Perquè, és clar, per arribar al 6% en educació s'haurà de reduir alguna altra partida i no descartem assistir a un debat que ja es va tenir el 2009. Bona nit, és un quart de 10.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport del Prat. Per a què han de servir, Dani Sánchez Viaja? Bona nit.
2: Bona nit. Serviran sobretot per ampliar i posar al dia les dues terminals actuals, però també s'inclouen algunes partides destinades a encarrilar el futur allargament de la tercera pista, que encara dependrà que Europa doni el vistiplau al projecte.
0: També explicarem que en educació el president Illa busca un acord de país, tot i que l'oposició no ho acaba de veure clar. Pel que fa a la climatització de tots els centres, avui escoltarem la veu d'una peça clau, la del gremi d'instal·ladors. Celebren el pla del govern com una bona oportunitat per al sector, però adverteixen que falta mà d'obra.
3: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
0: Avui no ha estat un dia rodó per a Donald Trump. El Tribunal Suprem li ha parat els peus. Volia restringir el dret de vot per correu perquè creia que això el beneficiaria. Es calcula que un terç de l'electorat nord-americà vota per correu i que ho fa majoritàriament per als demòcrates. A més, també l'utilitzen moltes persones de la comunitat llatina. Per això, de cara a les eleccions de mig mandat, Trump volien que fossin com menys millor. Del dret a vot, a Espanya també en parlarem a partir dels casos de l'Argentina i la llei de nets i dels saharauis. I a partir de les 10 ens acompanyarà Román Orús, l'únic català o espanyol que forma part del panel de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Després d'aquests dies fa la sensació que ens estem dirigint cap allò dels apocalíptics i integrats que va exposar Umberto Eco en referència a la cultura de masses. La IA ens podria matar a tots abans que s'acabi la dècada, deia un ex-treballador d'una de les grans companyies. D'altres creuen que ens farà la vida més fàcil i en resoldrà grans problemes, com s'ha demostrat amb un dels problemes del mil·lenni. Era un problema matemàtic. Com ho veu, Román Orús? En parlarem a partir de les 10.

0: I si avui comencem una mica més tard al Catalunya Nit és perquè teníem en joc l'Espanyol i Joan Fitó no els ha acabat d'anar bé els de Manolo González, eh?
1: No, ha perdut l'Espanyol 2-1 contra el Rayo Vallecano. Ho ha intentat a la segona meitat, però perdia 2-0 al descans. Molt mala primera part, per tant, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. Tenim un partit en joc ara a primera, l'Alavés 0, València 0 al minut 60 i d'aquí poc més de 20 minuts començarà el Real Madrid, Elx, Real Madrid, el Martínez Valero.
0: Aquesta temporada això és un no parar de partits, eh?
1: Tot el que tu vulguis.
0: I ja fa dies que la Gemma Puig ens va dir que demà, dimecres, podríem tenir un canvi de temps. Serà finalment així, Gemma?
2: Doncs sí, tindrem aquest canvi de temps. Arribarà sobretot a partir del migdia i la tarda al matí. Ja tindrem més núvols, però sí que la tarda ve.

0: Vespre, nit i matinada haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que poden ser localment intenses, fins i tot en forma de pluja torrencial en algunes comarques. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i, per tant, molta precaució per aquest canvi de temps. A part de precipitació, també ens portarà un descens de la temperatura.
1: Abans de les 10, la Gemma Puig ens farà la previsió del temps, com sempre, a partir de la lletra d'una cançó. I avui, a aquesta hora, ja podem dir quina és la millor lletra de cançó en català de la temporada. Fa poca estona que s'ha anunciat el Premi Cerverí en una gala que està seguint la Maria Rovira des de Girona. A qui ha anat a parar, Maria?
2: Ha anat a parar la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van. Si voleu, escoltem el moment en què s'anunciava el premi. Ho feia el director de l'ICAT, de Carles Aledo.
3: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig van, amb lletra de Quim Carandell.
1: Doncs aquesta és la cançó.

0: Els versos de les bones cançons es poden convertir en poesia i al revés. Al Catalunya Nit també escoltarem Sebastià Alsamora, que avui ha estat distingit amb el Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura. Entrevistarem també una altra persona feliç per un premi, el director de l'ESCAC. Un alumne de l'Escola de Cinema de Catalunya ha rebut el guardó al millor curt fet per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. A partir d'aquí es pot somiar fins i tot amb un Òscar.
1: Contestar-te l'ara, dir-te carinyo, estic bé.
0: Ja sabeu que el Catalunya Nit el cuidem des del principi fins al final. S'ha d'escoltar a tot. Avui especialment tenim amb nosaltres per tancar l'informatiu la periodista Anna Bosch. Tot un lucre.

0: 7 minuts per arribar a 9:45. Avui l'ampliació de l'aeroport del Prat ha fet una passa més, però encara no la definitiva. Aquesta passa vol dir, però, alegria per uns i descontent pels altres. El Consell de Ministres ha aprovat el nou pla d'inversions d'Aena, que preveu ampliar i renovar les dues terminals actuals i que posa les bases per al futur allargament de la tercera pista. Repassem què preveu exactament el full de ruta d'Aena per al període 2026-2031. Ho fem amb el nostre company de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Què inclou aquesta planificació que ara dèiem?
1: Doncs mira, si et sembla, comencem deixant clar que no inclou ni la polèmica ampliació de la tercera pista ni la construcció de la nova terminal satèl·lit, però, com deies, sí que ho deixa encarrilat perquè sigui possible en el futur. Preveu una partida de 190 milions d'euros per comprar terrenys, pagar indemnitzacions i redactar projectes i informes ambientals. Si l'ampliació acaba afectant la llacuna de la Ricarda, llavors haurà de passar pels sedars de Brussel·les, com recordava el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I si passa el que diu Puente, les obres no començarien fins més enllà del 2032. Abans, durant els pròxims 5 anys, Aena ja preveu obres a l'aeroport del Prat. La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. En total seran 1.760 milions d'euros d'inversió destinats a Barcelona, a l'aeroport de Madrid-Barajas,

0: i destinaran més del doble, 4.400 milions d'euros.
1: Per tant, estem parlant d'anar més enllà del 2032. Recordem que l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat encallada per falta d'acord polític. Això ha canviat, Dani?
0: Sí, podríem dir que sí, perquè ara tant la Generalitat com la Moncloa, tant Salvador Illa com Pedro Sánchez a Madrid estan d'acord que el Prat ha de créixer, això sí, amb la mínima afectació ambiental possible. Ara bé, es manté la divisió interna amb els seus socis, tant de Suma com dels Comuns. Sentim el ministre Ernest Urtasun.
2: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
0: Esquerra i la CUP tampoc estan a favor de l'ampliació, mentre que Junts la condiciona a l'aval d'Europa.
1: On sí que hi ha hagut rectificació avui és el Ministeri de Transport en les taxes aeroportuàries.
0: Sí, de fet, segur que tots recordeu el CEO de Ryanair dient-li poc menys que ruc al ministre Óscar Puente.
3: España puede crecer, pero solo con un ministro de transportes que sepa sumar y restar.
0: Això li deia en un vídeo penjat a X amb la veu sintetitzada, la veu traduïda directament a l'anglès. Esta aerolínia i altres ja es van aixecar en peu de guerra contra Aena perquè els volia pujar el preu del que paguen per l'ús dels seus aeroports i que serveixen a Aena per finançar totes aquestes obres d'ampliació que hem explicat. Ara, dels 43 cèntims per passatger que volia apujar Aena d'aquestes taxes, les taxes ara es quedaran pràcticament congelades i només pujaran 3 cèntims. És el que ha aprovat el Ministeri de Transports. Ara bé, Ryanair insisteix que encara les haurien de rebaixar més.
1: Tot i així, dels 43 als 3, hi ha una bona diferència, això és evident. Gràcies, Dani.
0: Adéu, bona nit.
1: Bona nit. La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per a l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords, Rafael de Ribot.
4: Doncs sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
5: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
4: No ho veuen igual el govern i els seus socis i tampoc els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que hi és contrària, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
6: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
7: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
4: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat avui queda curt. Alicia Casar és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
8: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
9: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
4: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: Doncs molta gent quan parla d'avions vol posar també en context el que passa amb els trens i avui tenim una dada que és significativa i cridanera. Només un 3% de les mercaderies a Catalunya es transporten per tren. És la xifra més baixa de les últimes dues dècades, però és que, a més, està molt lluny del que demana Europa de cara al 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, que s'hauria d'estar al 30%, i repeteixo que la dada d'avui és del 3%. Roger Santaló.
10: Sí, exacte, aquesta xifra s'hauria de multiplicar per 10 per arribar al que demana Europa. Per això el govern ha anunciat la construcció de 4 terminals noves de mercaderies. Es faran a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida, i s'afegiran a les 3 que hi ha en funcionament als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. Es preveu que les noves s'acabin d'aquí 5 anys i tindran un cost de 127 milions d'euros.
11: Catalunya nit.

0: capitán Ajarà. Recordem que va anunciar ahir Salvador Illa que es demanava aquest consens. Doncs el debat es vehicularà a través d'aquest Consell d'Educació de Catalunya. Demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana també pactar solucions. Maria Costa.
1: Sí, el cert és que la relació entre els actors de la comunitat educativa i el govern no ha canviat. De fet, hi continua havent força mala mort perquè la confrontació, sobretot amb els sindicats, no s'ha solucionat. El govern s'ha compromès a arribar fins al 6% del PIB que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i demana anar al gra. Posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Maria, els sindicats què hi diuen?
1: Doncs hi confien poc, la veritat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, assegura que el govern sabia parlar ara del 6% perquè els sindicats en van fer bandera a les protestes del curs passat. En declaracions d'aquesta emissora, Segura també urgeix a debatre.
3: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
1: Comissions Obreres, que sí que va signar l'acord, celebren que l'executiu vulgui augmentar la despesa en ensenyament i demanen als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
4: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
1: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
0: I tampoc sobre exactament com arribar al 6% del PIB, que recordem-ho que així estava escrit en la llei d'educació, que es va debatre moltíssim i que es va aprovar el 2009. Doncs avui es posava un termini d'uns 10 anys per assolir aquest 6% que hi anunciava també Salvador Illa. El president també es va comprometre a impulsar un acord de país en l'àmbit educatiu que ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Alba Barbosa.
5: Sí, a l'educació s'hi destinaran més recursos, ho assegura el govern, però sense concretar el calendari. Això sí, la portaveu Sílvia Paneque diu que s'activaran de manera progressiva.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: L'acord de país en educació tampoc ha despertat entusiasme entre els partits, sobretot el PP. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: Els socis parlamentaris, Esquerra i Comuns, ja diuen que sí, que hi seran, que hi participaran, però també amb exigències.
5: Sí, la portaveu republicana Esther Capella vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach pressiona Salvador Illa perquè s'agilitzi la climatització als centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
5: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps.
0: Doncs respecte a la climatització dels centres, ahir es va anunciar que tots estarien en condicions al curs 2030-2031. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, diu que el pla de climatització del govern per a les residències també és un primer pas, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitat i donarà també ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia de 3CAT Info, Antoni Vidal, que és el director general de l'ACRA.
11: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit

0: dit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
1: Per tant, tenim un gran pla per climatitzar escoles, un altre per climatitzar també residències, i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya avisa que els ventiladors no són una solució per climatitzar escoles i instituts i alerta que el sector té un problema greu de manca de treballadors.
2: El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, assegura que els ventiladors poden acabar produint l'efecte contrari al desitjat i fer pujar els termòmetres a les aules, i aposta per l'aerotèrmia i les plaques solars. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
3: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
2: El sector assegura que no hi haurà problemes d'estoc, però sí de personal, i és que diu que falten molts professionals qualificats. Tot i això, Rodríguez diu que el pla i els terminis que ha explicat el govern són factibles. Pel que fa al cost, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta ja a les escoles de Barcelona.
1: Passen 6 minuts de 9:15 sobre el clima a les aules i posem ara la mirada del nostre col·laborador Jordi Amat.
4: Sembla un teorema. A partir d'una determinada temperatura a l'aula, baixen els resultats d'aquells coneixements que avaluen les proves PISA. Dit així, sembla que estigui barrejant naps i cols, com si existís una correlació directa entre termòmetres i resultats escolars. Però la nova realitat són les onades de calor, impacta la nostra vida, i aquesta és també una preocupació objectiva que ha constatat l'OCDE. Les dades obtingudes a diversos països evidencien una realitat creixent i que és conseqüència de l'escalfament global. Quan la calor es dispara a classe, augmenta la dificultat per a poder realitzar processos mentals d'una certa complexitat. Per exemple, l'aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora, que és un dels eixos de les proves PISA. La necessitat de rebaixar la temperatura a les aules no és, doncs, només una qüestió de salut pública, que ho és. Sabem que a Catalunya algunes criatures van passar a final de curs passat cops de calor, mals de panxa i fins i tot alguna lipotímia. No era la primera vegada durant els darrers anys. I la solució és de sentit comú. Instal·lació de ventiladors, evitar que el sol peti a les finestres i fins i tot aire condicionat. Dir-ho és fàcil, fer-ho no ho és tant, i aquest ha estat el propòsit d'una mesura que el govern ha decidit tirar endavant. Segurament no mereix grans titulars, però la millor política diria que és aquesta. La que, utilitzant petites palanques, més enllà dels grans proclames, fan possible la millora petita i necessària de la vida quotidiana.
1: Avui l'actualitat ens porta a parlar de molts calendaris. Hem començat amb el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, el 6% d'inversió del PIB en l'educació, el de climatització d'aules i residències. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, calendari previst per a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
9: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
10: Pichi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
9: Un rúpido espino!
10: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
11: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
12: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
11: On va començar tot.
12: A Catalunya Ràdio.
11: On tot continua.
12: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
11: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
12: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
11: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
12: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant

0: amb 50 anys de futbol en català.
1: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit.
3: Cinc minuts i tres quarts de deu. Avui tenim un capítol de l'amnistia a Carles Pujol. Nou capítol. El Suprem desacata la justícia europea i per ara es nega a amnistiar l'expresident. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
4: Sí, això passarà d'aquí poques setmanes. Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit d'avui, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, Llarena sap que el Constitucional sí que desmuntarà la seva tesi i per això, per primer cop avui, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia és més a prop que mai.
5: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
4: El Constitucional començarà la setmana que ve a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
3: I el govern del Marroc ha enviat un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen dos dies abans que l'Eurocambra voti una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. Anem cap a Estrasburg. Bruno Forte Amires, bona nit.
6: Hola, bona nit. La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
7: Marruecos es responsable también por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
6: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
7: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
6: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
3: I reunió d'urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per tractar l'escalada militar al Iemen i la situació de l'estret de Bab el-Mandeb després que els Houthis, aliats de l'Iran, n'hagin pres el control. Vicent Missut, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: Per què s'han encès les alarmes internacionals?
8: Mira, aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial i actualment és la principal alternativa que hi ha a l'estret d'Hormuz per a les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que a més ha perdut temporalment un dels seus grans oleoductes, també per atacs dels Houthis. De moment, l'estret està obert, però són els aliats de l'Iran els que poden condicionar-ne el pas. Asseguren que només els saudites tenen el pas barrat i la resta de la navegació mundial pot passar per allà amb normalitat. Això ha tingut ja conseqüències. De fet, en el Consell de Seguretat que està en marxa, acaba de dir el representant del Iemen que no poden deixar en mans dels Houthis que controlen aquesta clau de pas del comerç del petroli mundial, perquè, de fet,

0: Això, aquest control que tenen els hutis ara sobre ell, ha provocat la màxima pujada del preu del petroli des del mes de juliol. El barril de petroli Brent ha superat fa uns instants els $109.
1: Tenim, per tant, aquestes conseqüències econòmiques que es fan notar a molts llocs, però el més greu segurament és la crisi humanitària que amenaça també aquesta situació.
0: Sí, unes dades que també estan posant-se damunt la taula per part del Consell de Seguretat i que el relator de l'ONU per aquesta qüestió ha demanat que a totes les parts que paralitzen l'atenció que està allà i els combats, perquè hi ha molta població civil afectada. Al Iemen, gran part de l'ajuda ja depenia des de fa anys, des del 2015, de l'ajuda internacional, i la represa dels combats dificulta l'arribada d'aquesta ajuda. Segons l'ACNUR, l'abast dels hutis per la costa del Mar Roig i els bombardejos saudites en suport del govern internacionalment reconegut ha provocat ja més de 125.000 desplaçats interns dins del país, i a més unes 2.500 persones han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent un poc la ruta contrària a la que és la normal, sí, de la migració dels africans que intenten anar cap a l'Aràbia Saudita. Com estarà la cosa perquè la gent se'n torni, i a més arriscant la vida per mar? L'agència de l'ONU alerta, a més, que el bloqueig de l'estret podria afectar també l'arribada per mar d'ajuda humanitària, tant per a la que va cap al Iemen per a abastir a la població civil, com també per a la que va cap a conflictes africans com la del Sudan.
1: Gràcies, Vicent. Doncs situacions com aquestes són les que fan que vagin pujant els preus dels carburants també i que es vagi disparant la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Rafael de Ribot.
2: Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint, a més, recordem-ho, amb la reducció parcial de les bonificacions els combustibles. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria per aquest xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demana millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Escoltem Òscar Riu de la UGT.
3: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
2: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons l'Institut d'Estadística.
4: Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Una notícia que acabem de saber: dos treballadors han resultat ferits greus aquest vespre mentre es feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Els ferits treballaven en una fossa sèptica en una de les plantes soterrades de l'aparcament i han inhalat els gasos tòxics que s'hi havien acumulat. Els operaris han quedat semi-inconscients a conseqüència de l'incident. S'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya ha tancat amb 43 víctimes la pitjor campanya dels últims 12 anys. Tarragona, Ricard Boigas.
6: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
7: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
6: Per cert, la plataforma SOS Socorristes, amb el suport de la UGT, es manifesta demà a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany.
5: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar en el pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
8: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que, en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
9: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que hem parlat amb islamistes. No hi ha cap precepte al Corán que digui que els
10: estan, han d'anar tapades. Ni un.
8: La nova ordenança es debatrà al proper ple.

0: municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'avui, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra.
1: I els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre. En el judici contra la companyia han denunciat que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta van influir en el trasllat de la producció, Roger Santaló.
2: L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte podria superar els 90 milions d'euros per Meta. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
3: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Les empreses demandades asseguren que es van pactar els acomiadaments amb el comitè i per això demanen la nul·litat del judici.

0: Enganyar-te, de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio i Cati, la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat en l'acte d'aquest vespre a l'Auditori de Girona. Allà hi tenim la Maria Rovira i el Josep Velázquez. Rovira, Maria Rovira, bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, aquest Premi Cerverí, que de fet és la segona vegada que guanyen per una lletra la Ludwig van. Quim Carandell, autor de la lletra, no ha pogut estar aquí a la gala a l'Auditori, però ha agraït en un vídeo aquests premis que diu que donen valor a una part per ell molt important de les cançons.
2: Primer de tot, molt de gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. La veritat és que no ens ho esperàvem del tot i, bueno, que ens fa molta il·lusió de debò. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé. I agraïm molt aquest espai i agraïm molt també aquest premi.
1: Quim Carandell, que recordem-ho, doncs, també va guanyar un Premi Cerverí el 2022 per la cançó S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
0: Gràcies, Maria. Bona nit.
1: Bona nit.
0: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya, ha aconseguit el premi al millor curt internacional de ficció. The Dragon Letter ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. Durant la gala, el director del curt ha parlat de l'escola catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. L'Òscar Callau ha parlat amb el director de l'ESCAC, amb Sergi Casamitjana.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
4: Sergi, què significa per vosaltres, per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, aquest guardó, el Golden Student Academy Award?
5: Això és, o sigui, és el màxim galardó que pot una escola guanyar. Pensa que es presenten 900 escoles i 4.000 cursos de tot el món i finalment quedar el primer. Això és com la Champions, però el CUP. O sigui, és una cosa que és una suma de tantes casualitats que és molt difícil que passi. Sí, és meravellós. O sigui, que l'ESCAC pugui estar aquí i haver guanyat això és un somni.
4: Sense oblidar que el qui l'ha guanyat és un curtmetratge concret, The Dragon Letter, del vostre estudiant Tenzin Gyekmet. Presenta'ns una miqueta la seva figura, perquè ell ha explicat, a la gala mateix ha explicat, que ve d'un poble molt petit, que va aprendre a fer els seus primers cursos amb YouTube. Com va anar a acabar per estudiar a Barcelona?
5: L'ESCAC té un sistema de beques, perquè evidentment no tothom es pot pagar això. Llavors, això és una suma de casualitats. O sigui, nosaltres aquest noi el vam conèixer a l'Adac, un poble de l'Himàlaia, que està a 4.800 metres, un poblet de 300 habitants. I el noi aquest és un xaval que volia fer cinema des de que tenia 4 anys, però evidentment viu a dalt de les muntanyes, a moltíssima alçada, on quasi bé no tenen internet. Tenen internet fa 4 o 5 anys. I casualment, en un procés de selecció de beques, el vam conèixer i li vam donar una beca fa 2 anys perquè vingués a estudiar a Barcelona. I clar, el meravellós de tota aquesta història és veure

0: més a més, bueno, en el Curi es veu molt clarament, és una història d'un orfanat on anava aquest noi no tenia pares. Bueno, és que la història, el noi és en si mateix, ja ell mateix és per, justament per anar als Oscars, ja. O sigui, la història és increïble i el noi és un xaval amb unes ganes increïbles, no? Que parla molt poquet anglès, que parla només hindi i que té un talent descomunal, com s'ha vist, perquè ha rodat un curt probablement dels 4.000 que hi havia, el que tenia fet amb menys pressupost dels 4.000, i al final és el que ha guanyat.
1: El material en brut que tenia la Índia l'ha portat a Barcelona i l'ha treballat aquí? O després d'estudiar aquí, sí, va anar a rodar a casa seva un altre cop?
0: I ell volia rodar un curt, ell, a l'escac tu pots rodar un curt on vulguis. Ell va decidir fer un curt en el seu poble perquè volia explicar la seva història de quan ell era petit i estava a l'orfenat. Però és una història que passa entre Catalunya i l'Iraq, no? És una història de les cartes que s'envien en els... Bueno, no sé si us recordeu, la gent més gran recorda que o sigui, hi ha molts, com els nois aquests en els orfenats tenen un padrí que cada any li envien una carta i aquesta gent dona doncs, 30, 40 o 50 euros i cada any amb agraïment li envien una carta. I el curt va de la carta que li envia el noi als seus padrins que són de Barcelona. Llavors hi va voler reproduir això, i tenia uns padrins a Barcelona, casualment, i va voler reproduir això, però clar, el curt s'ha rodat a les muntanyes de l'Arac, amb la qual era molt difícil endur-se tot el material a 5.000 metres d'alçada i desplaçar-lo amb tres avions, amb la qual finalment ell va tirar uns recursos molt, molt, molt senzillets i va comprar una càmera a Wallapop allà dalt i al final, bueno, el curt és una barreja d'elements, però està fet amb uns recursos molt, molt limitats i això és un dels grans encants que ha fet que guanyés els Oscars, que realment el curt, amb molt poqueta cosa, explica moltes coses.
1: Parlem directament d'Oscars, veig que ho fas així, perquè són uns premis de l'Acadèmia de Hollywood, la que dona els Oscars, no?
0: Sí, sí,
1: tot
0: això,
1: i que això ha passat
0: això són els premis.
1: Això ha passat al Festival de Cinema
0: de
1: Toronto.
0: Sí, sí, això són els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts. O sigui, a través de tots aquests events que van fent, van sumant i tu vas guanyant punts, i ara d'aquí surt la llista dels 10 seleccionats, que com suposo ja sabeu l'any passat amb Cirat, que al desembre 10, llavors durant tot el Nadal es queden amb 5 i a la gala es queden amb 1. Llavors ara ell és un altíssim candidat per estar en aquesta llista de 10, però que encara, això, encara, bueno, encara s'han de fer moltes presentacions als Estats Units i s'han de fer moltes... No, s'ha de treballar molt la promoció perquè, evidentment, encara, tot i que és un dels millors candidats, com passes cada any, pot ser que altres curs entrin en aquesta llista 10. Però, bueno, en aquest moment, un dels millors candidats per entrar a la llista 10, evidentment, és aquest, perquè ha guanyat, és com, no?, haver guanyat el... No? Per guanyar la Champions has de guanyar la Lliga, doncs ell ja guanya la Lliga. I ara s'ha de veure, amb la suma de les altres lligues, qui guanyarà la Champions.
1: Parlant de llistes, la revista The Hollywood Reporter considera que l'ESCAC és una de les 15 millors escoles de cinema del món. No sé si amb aquest guardó ara heu pujat també al número 1.
0: Sí, tècnicament en aquest moment som la número 1 del món. Sí, mateix. És un tecnicisme, però sí, sí. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. O sigui, això és com una subliga on les 900 escoles del món han presentat 4.000 curts i el que guanya ara passa a la següent categoria. Igual nosaltres ara ja estem a la categoria dels curts grans, els que produeixen les estrelles de Hollywood. I ara hem de competir mano a mano amb tots aquests per veure qui seran els últims 5, no?
1: Molt bé, doncs reiterem la nostra felicitació tant a l'Stan Gingmet, el jove cineasta indi, com a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Felicitats i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: formada. Aquesta cançó porta missatge amagat. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó que escull la nostra meteoròloga Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de l'Ester, que es diu Dimecres, perquè no sé si recordes que la setmana passada el canvi de temps va arribar amb dimecres.
0: Sí.
1: Doncs aquesta setmana també el canvi de temps es repeteix en dimecres. Sobretot serà a partir de dimecres de la tarda, però sens dubte haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi de temps. Al matí notarem que ja tenim més núvols, perquè avui hem tingut un dia radiant, càlid, amb calor molt intensa, amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre o 38 a Torroja de Priorat, però demà

0: haurem d'estar pendents del cel pels ruixats i les tempestes. Podran ser localment intenses a partir de la tarda cap a les comarques del nord-est. Més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Estem parlant de pluges que poden ser torrencials. I al vespre i matinada també n'haurem d'estar pendents a la costa central fins al Camp de Tarragona. Per tant, una tarda, vespre, nit i matinada amb aquest canvi de temps contundent que, a més, doncs, també anirà acompanyat d'un descens de la temperatura. Però sí que demà a la tarda, vespre, aquests ruixats i aquestes tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de cops forts de vent.
1: Doncs demà molt atents a aquest canvi de temps que la Gemma Puig ens havia anat avisant des de dilluns que acabaria arribant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Són les 10 i un minut i ets al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: en aquesta hora que encetem parlarem del dret de vot de tres col·lectius diferents en tres contextos diferents. Per una banda, als Estats Units, el Tribunal Suprem ha parat els peus a Donald Trump. Volia restringir el dret de vot de cara a les eleccions de mig mandat per correu. L'Oriol Serra ens explicarà per què. Del dret de vot a Espanya també en parlarem a partir dels casos d'Argentina i la llei de nets. Connectarem amb Joan Biosca de seguida i parlarem també del cas dels saharauis. Repassarem el més destacat de l'actualitat esportiva en un dia en què l'Espanyol ha perdut el seu partit de Lliga i a aquesta hora juga al Madrid. De seguida expliquem també com li està anant. I de primera divisió són els dos col·laboradors que hem incorporat aquesta setmana, aquesta temporada al Catalunya Nit i que avui coincideixen tots dos aquí en els següents minuts. Per una banda, Roman Orús, expert en intel·ligència artificial, en uns dies en què estan passant moltes coses i algunes de molt preocupants i d'altres d'esperançadores. Volem saber com ho veu. I tot plegat ho tancarà una periodista que no volem que s'acabi de jubilar del tot. Avui tanca el Catalunya Nit, Anna Bosch. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, resumim en uns minuts les veus que han marcat aquest 15 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: La ampliación de la pista como tal no forma parte del Dora 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este Dora 3.
3: Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turista.
4: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
6: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps, entrem ja a negociar.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que

0: qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
1: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
2: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt.
3: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
4: La aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
5: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
6: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació.
7: Considerem que ha sigut una campanya molt dolenta, amb una dada d'ofegats doncs, molt alta. Tenim una conclusió preliminar que atribuïm doncs, a aquest increment d'ofegats a les onades de calor que vam tenir a principis d'estiu, que va fer que l'afluència de persones a les platges fos massiva.
8: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
9: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots, Enganyar-te, de la Ludwig Van, amb lletra de Quim Carandell.

0: Les 10 i 7 minuts, avui en l'apartat de cultura estem repartint premis. Hem parlat del de l'ESCAC, que ha aconseguit un dels seus alumnes aquest premi a millor curt a escala mundial per l'Acadèmia de Hollywood. Ara el Cerverí, millor lletra de cançó. I afegim encara la veu d'un escriptor mallorquí, la de Sebastià Alsamora, que ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua materna, editada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. Montse Pujol.
1: Sí, en una entrevista a 3cat.info, l'escriptor ha dit que se sent molt sorprès per aquesta distinció i ha volgut destacar especialment que el llibre està escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: Alsamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge d'una banda a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i de l'altra la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme.

0: 10 i 9 minuts, tenim en joc la sisena jornada de Lliga. Joan Fitó, bona nit.
1: Bona nit.
0: Està jugant el Real Madrid al camp de l'Elx, com li va?
1: Doncs mira, guanya per 0-2. Som encara a la primera meitat, minut 37 d'aquest partit. Elx 0, Real Madrid 2. S'ha avançat el Real Madrid de José Mourinho amb un bon gol de falta d'Arda Güler al minut 25. Fa pocs minuts al 32 d'aquesta primera part, Mbappé ha fet el 0-2. Per tant, el Madrid, que si acaba així, empatarà a punts amb el Barça però ha de jugar demà, a punt d'arribar al descans. Elx 0, Real Madrid 2.
0: Abans ha jugat l'Espanyol i no li ha acabat d'anar bé, eh?
1: No, ha fet una molt mala primera part al conjunt de Manolo González, que ha fet 3 canvis respecte a la victòria al Sadar. No han sortit bé aquests canvis i el mateix Manolo explica, doncs, això, que el seu equip ha fet una molt mala primera part.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí, pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a partir

A part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, a l'esculpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds

0: res de Butarque, aquest partit contra el Rayo. També s'ha jugat un altre partit a primera aquest vespre, a l'Alavés 0, València 1.
1: Demà, com deies, torn del Barça al Camp Nou.
0: Sí, sisena jornada de Lliga, el Barça de moment 5 de 5. El Racing és un dels equips que ha pujat aquest any a primera. Ha sumat 7 punts dels primers 15, que no està gens malament. A més, és un equip valent que vindrà demà a buscar el Barça al seu camp. El Barça, que va jugar diumenge, juga demà i tornarà a jugar dissabte. Ho farà al camp del Sevilla, per tant, setmana molt atapeïda. Sí. I avui explicava, doncs, Hansi Flick això de les rotacions. No ho ha deixat molt clar, però diu que ho hauran de pensar.
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
0: Per cert, un Flick avui fart, absolutament fart, de preguntes sobre la pilota d'or.
1: Ah, aquell sí, tema que parlàvem la setmana passada.
0: Sí, sí, ha donat suport, però a Lamine Yamal ha dit que està molt bé, doncs, que tingui aquesta autoestima, però una mica fart Hansi Flick sobre aquest tema.
1: Molt bé, el Barça, que ja veurem si la disputarà o no, però sabem que la final de la Lliga de Campions del 2029 serà al Camp Nou, eh?
0: Sí, ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada a la història que una final de Champions es disputi al Camp Nou. L'última va ser aquella tan icònica que segur que molts recordareu, entre el Bayern i el Manchester United l'any 99, i avui, doncs, el president Laporta, content amb tot aquest projecte que ell mateix ha iniciat pràcticament de remodelació del Camp Nou, content amb aquesta designació.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dóna una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: Aquest any serà el Metropolitano, el 2029, d'aquí 3 anys al Camp Nou, per tant, finals europees, doncs, aquí, sí, a prop de casa nostra.
1: I el... Mira, em sembla que acaba de marcar Mbappé el tercer.
0: Sí, sí, sí, acaba de fer el tercer Kylian Mbappé, minut 41 de partit, el Madrid que va per feina, que ho deixa sentenciat abans del descans. Ha fet... Ara em fas dubtar si ha fet gol o no.
1: A veure si li han... Està mirant si hi ha fora de joc.
0: Però vaja, si més no, el Madrid, que sigui o no gol, puja o no aquest gol al marcador, a veure, ha xutat Mbappé i veurem si el dona, però vaja, 0-2, a punt de fer, l'ha fet el tercer, veurem si és fora de joc, però el Madrid que va per feina i que sumarà, si no hi ha res de l'altre món, 3 punts avui al camp de l'Elx.
1: Fora de joc, diuen. Et volia preguntar, el Barça una final al Camp Nou no l'ha jugat mai, de Lliga de Campions?
0: No l'ha jugat mai, doncs per tant, seria un bon moment el 2029 amb aquesta generació de joves futbolistes, doncs, per disputar-la per primera vegada.
1: A veure si és així. Gràcies, Joan.
0: A tu.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3cat.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
5: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
9: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
5: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
5: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya
5: Ràdio.
4: Som 3cat.
5: So it written
4: and so it say. Catalunya nit. Les notícies. None of you stand so tall. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès.

0: Els següents minuts passarem per tres escenaris diferents per parlar del dret de vot. Comencem als Estats Units perquè Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que avui ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives al Congrés i al Senat al mes de novembre, les famoses eleccions de mig mandat. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, Trump avui ha quedat allò a gust també, de nou, en un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, carregant contra el Tribunal Suprem pel president dels Estats Units respectar les decisions judicials. No és una cosa que li vagi gaire, Oriol?
1: Doncs és exactament això, ni les decisions judicials ni tampoc les decisions que la ciutadania pren a les urnes. Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social, en aquesta Truth Social que esmentaves. Un Trump que considera que es tracta d'una nova decisió dolenta dels jutges i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. També assegura que la decisió encara farà més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
2: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
1: En qualsevol cas, està clar que quan a Trump no li agrada alguna cosa o quan no és del seu gust, aleshores és perquè els altres han fet trampes o perquè es boquen. Són tics de nen malcriat que el president dels Estats Units arrossega encara als 80 anys, tal com consta en alguna de les biografies que s'han escrit sobre ell.
0: Sí, perquè segurament si les eleccions li van bé, doncs li haurà anat bé, i si no li van bé, dirà que és culpa d'aquest vot per correu, entre altres coses. Això ja ens ho podem imaginar. Per cert, que avui també et volia preguntar, Oriol, per la nova estratègia del Canadà, ara que les negociacions sobre un acord comercial amb els Estats Units estan trencades. Mark Carney, el primer ministre, vol que el seu país es converteixi en un pol inversor internacional,
1: Sí, el Canadà és conscient del seu potencial i no es vol quedar enrere ni en la cursa tecnològica ni tampoc en la de l'explotació de les anomenades terres estranyes, és a dir, els minerals del valor.
0: Què és això que sona, Oriol?
1: Mira, és el so de 6 representants nadius dels territoris canadencs. Així és com ha començat aquesta cimera d'inversió canadenca. De fet, ha comptat amb els líders de les 6 nacions del Gran Riu i dels Mississaugas. Les primeres nacions canadenques juguen un paper molt important en aquest país, ja que als seus territoris hi ha una gran quantitat de recursos naturals. A més, al Canadà, les tribus indígenes compten amb un reconeixement i uns drets molt superiors als que tenen les tribus d'aquí dels Estats Units. Dit això, Manel, el primer ministre del Canadà ha assegurat que som en un món incert i que el seu país ha de redibuixar el seu futur. A Toronto s'hi han reunit inversors que conjuntament representen un capital de més de 75 milions de milions d'euros. Mark Carney s'ha dirigit a tots ells sense oblidar un factor tan important com és el fet que hi ha una crisi molt forta amb el país veí.
3: I als nostres amics dels Estats Units, permeteu-me dir-vos que sempre serem veïns, i el Canadà continuarà sent el soci més important dels Estats Units en molts àmbits clau. Al cap i a la fi, fins i tot en moments de desacord al llarg de la nostra dilatada història compartida, sempre hem mantingut uns vincles profuns.
1: La cimera de Toronto arriba en aquesta crisi, en plena crisi aranzelària entre els Estats Units i el Canadà, i evidentment això també ha sobrevolat aquesta gran trobada amb molts diners a la ciutat de Toronto.
0: Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passem de Washington a Buenos Aires.

0: perquè segurament és un dels llocs on més afecta la llei de nets. Recordem que tenim aquesta decisió del Suprem damunt la taula de suspendre cautelarment el dret de vot que es derivava d'aquesta llei que preveu donar la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols. I continua portant cua. I la Junta Electoral Central va acordar que acatarà l'ordre del Suprem i per això ha encarregat diversos informes per a verificar l'exili de les persones que hagin obtingut o estiguin en tràmits d'obtenir la nacionalitat espanyola per aquesta via. I si ens fixem en l'Argentina, és per això que dèiem, és la que més sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola està tenint per aquesta via. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Joan, encara recordem les cues que hi havia al consolat espanyol en les últimes crisis econòmiques a l'Argentina. Ara, per aquest cas de la llei de nets, també n'hi ha, no sé si tan llargues.
1: Mira, físicament les cues, Manel, aquí davant del consolat d'Espanya a Buenos Aires, on ens trobem ara mateix, són poques, perquè han après de les circumstàncies anteriors, del 2001, de la crisi del Corralito, del 2008 també, una altra onada migratòria important d'argentins cap a Espanya, i en aquell moment les cues eren monumentals, amb molta tensió, els argentins buscant una via per fugir del seu país, i especialment cap a Espanya i Itàlia. Ara, però, és un sistema diferent, amb cita prèvia, s'atén des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i no hi ha aquelles aglomeracions que es recorden, però sí molts argentins, milers d'argentins han presentat les seves sol·licituds, i es calcula que després de Madrid i Barcelona, Buenos Aires serà la ciutat amb més nacionals espanyols empadronats. O sigui que imagineu-vos la onada de peticions que hi ha aquí al consolat de Buenos Aires, que ha reforçat la seva estructura burocràtica, per dir-ho d'alguna manera, i hem pogut parlar amb algunes de les persones que fins ara feien cua per fer els seus tràmits. Per una banda, és una barreja d'emoció pels avis que van fugir en molts casos de la foscor de la Guerra Civil i del franquisme i volen tenir aquest passaport per una qüestió emocional, però d'altres també el volen tenir com una clau que podrà obrir en algun moment alguna porta. I sobre el vot, ara sentirem alguns testimonis, doncs Manel, et diré que no els importa massa aquesta qüestió del vot.
2: El voto siempre es importante para cualquier ciudadano, pero bueno, de repente esto es algo transitorio y después se modifica.
3: Emocionada y un poco, bueno, te llena un poco de nervios y eso porque fue con un abuelo, que él se vino de España y después nunca volvió ni se vio con su familia, así que es un poco como un homenaje a él.
4: Yo tengo mis abuelos, tuvieron que irse de España, la verdad que es una posibilidad que me parece interesante. Es un tema emocional, sí.
5: Y yo por ahí me planteo inmigrar para el tiempo que me cede o lo que sea, por ahí termino mi carrera y tengo pensado irme.
1: En aquests dies, Manel, he estat bussejant entre les xifres i les estadístiques de l'Institut Nacional Espanyol d'Estadística, i perquè us feu una idea de la dimensió de la quantitat de nous espanyols amb passaport que poden emergir, només del mes de gener fins al mes d'agost, aquí a l'Argentina ja hi ha hagut 2.000, podríem dir, nous catalans, és a dir, nous espanyols que amb el seu passaport entren a formar part del cens electoral i, per tant, haurien de tenir vot a votar, de dret a votar, però com que ha quedat en suspens, doncs no ho podran fer. S'espera que les nacionalitats espanyoles aquí a l'Argentina augmentin amb una xifra tan gran que, com us deia, convertiran Buenos Aires en una capital important espanyola.
0: Clar, per acabar, Joan, diries que aquestes persones que, perquè moltes parlaven de per una qüestió emocional en aquests talls que ens posaves, sí. No sé si aquest passaport és com un pla B per si de cas, és a dir, una via més, no vol dir que necessàriament vulguin anar a venir a viure a Espanya o tampoc ni tan sols que vulguin votar, com deies tu.
1: La gent gran, que és majoritària, que està tramitant la nacionalitat perquè no ho van poder fer en altres circumstàncies o en altres moments, ho fan per una qüestió emocional, bàsicament. Però els joves són els que ja es plantegen tenir aquest passaport com una

0: clau que pot obrir una porta en el futur i plantejar-se deixar l'Argentina i no anar cap a Espanya necessàriament, perquè amb el passaport espanyol poden residir a qualsevol país de la Unió Europea.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joan, des de Buenos Aires.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Canviem de ritme.

0: durante todos estos años. Por lo tanto, la gente, pues evidentemente, se alegra por esta decisión que les otorga, digamos, mayor derecho administrativo y, por lo tanto, mejoras en su documentación y, sobre todo, en su identidad, porque su identidad es la saharaui, pero para conocerse en el resto del mundo necesita identificarse que siendo su documentación no reconocida actualmente en la mayoría de los países del mundo.
1: Claro, ¿tú te gustaría, supongo, tener un pasaporte saharaui y que fuera reconocido en todas partes? Por ejemplo, en el caso de tu madre, tengo entendido que sí que le afectaría, ¿no? La ley.
0: Claro, totalmente, porque la ley se aplicaría hasta la fecha del 75, por lo tanto, todos los saharauis, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, que han nacido en el Sáhara Occidental y en ese momento el Sáhara Occidental era una provincia del Estado español y por lo tanto era territorio o soberanía del Estado español. Entonces, toda la mayoría de nuestros padres obtendrían casi automáticamente esa nacionalidad porque es algo que se les prohibió o se les arrebató injustificadamente porque España además abandona el territorio cuando en ese momento el derecho internacional o la ONU le exigía una libre autodeterminación de la población del Sáhara Occidental, cosa que no ocurrió realmente y con su abandono además permitió una invasión ilegal y militar que con esa opresión además el pueblo saharaui no pudo, digamos, satisfacer su soberanía o su identificación soberana o política o social. Por lo
1: Pues,
0: tanto, sí.
1: digo, el Magi, nos lo has explicado muy bien y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el Cataluña NIT. Es el Magi Jalil Bugaj. Muchas gracias y buenas noches.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Gràcies a ti per atendre'ns. Ara hi podem afegir la veu de Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Bona nit, Josep Maria.
2: Bona nit.
1: En el cas de... Hem parlat, de, per exemple, del cas de la llei de nets a Argentina i ara dels saharauis. Li volia fer un parell de preguntes al respecte. D'entrada, en el cas de l'Argentina, fins ara teníem entès, no sé si ens perdem en algun lloc o no és així, que passaport volia dir dret a vot directament. No és exactament així o sí?
2: A priori és així, és a dir, la nacionalitat espanyola, per tant, el passaport, perquè ens entenguem, dona dret, diguem, al sufragi actiu i al sufragi passiu, i per tant tenen dret, diguem, a poder votar. Certament, aquestes darreres hores, no?, i com a conseqüència d'aquesta interlocutòria dictada per al Tribunal Suprem, ens hem trobat, diguem, en que aquest dret s'ha suspès, diguem, en aplicació d'alguns dels supòsits de la famosa llei de nets, aquella que permetia nacionalitzar els exiliats durant el franquisme, no? Però fins al dictar aquesta interlocutòria era tal com explicaves tu.
1: Perquè, en canvi, el cas dels saharauis que discutíem ara, tots aquells que puguin acreditar que compleixen els requisits i que rebin el passaport espanyol, sí que ja queda clar que podran votar directament.
2: Sí, en el cas dels saharauis falta aprovar la llei, està en tramitació, s'ha aprovat al Congrés, falta la seva aprovació al Senat i si s'escau el retorn al Congrés, però en els termes en què està el text redactat, diguem, serà un procediment relativament més simple. Es tractarà simplement d'acreditar que aquella persona ha nascut en el Sàhara Occidental amb anterioritat al 26 de febrer de l'any 1976 i, per tant, aportant qualsevol document administratiu que acrediti aquest naixement en aquesta data, obtindrà, diguem, la nacionalitat per naturalesa i els drets que se'n deriven. Per tant, també l'exercici del dret a vot. S'obrirà també, a partir de llavors, la possibilitat que en un període de 5 anys els descendents, no?, d'aquests nascuts al Sàhara també obtinguin aquesta nacionalitat espanyola. Per tant, en el cas del Sàhara, el procediment que es dibuixa és un procediment molt més senzill. Es tracta simplement d'acreditar el naixement, diguem, en aquell territori que en aquell moment era colònia espanyola, no? En el cas de la llei de nets apareix elements, diguem, més complexes, no? Per quins són aquests elements? elements, essencialment doncs, determinar, diguem, si realment estàvem parlant d'una persona exiliada per raons polítiques, ideològiques, de creença o d'orientació o identitat sexual, que són els supòsits que disposa la llei, o bé simplement era un exiliat econòmic. A priori, els exiliats econòmics no tindrien cobertura en aquesta possibilitat.
1: Per acabar, li volíem plantejar una qüestió. Ara sentíem persones a l'Argentina que bàsicament volien el passaport com un pla B, si passa alguna cosa o si mai vull marxar, doncs tinc aquesta via més fàcil d'entrar d'Espanya o a Europa. En els casos amb els països en què hi ha acord de doble nacionalitat, com és el cas de l'Argentina i d'altres, una persona pot votar a dos països?
2: És una bona pregunta. De fet, teòricament, el conveni de reciprocitat entre Espanya i Argentina permetria només exercir el dret de vot en un dels dos països. En quin? Doncs en aquell en què s'estigui residint. És cert, però, que en el cas de la legislació espanyola permet, a dia d'avui, diguem, que un resident a l'Argentina s'incorpori en el cens de residents a l'estranger, el CERA, i a partir d'aquest mecanisme poder votar també a Espanya. Per tant, a dia d'avui, malgrat l'existència d'aquest conveni i d'aquesta previsió que mencionava, és perfectament legal votar a Argentina i votar a Espanya. No? De fet, el que ha succeït amb aquesta interlocutòria del Tribunal Suprem, diguem, és que s'ha suspès les noves inscripcions en el CERA, en aquest registre de residents a l'estranger, fins que no es resolgui una qüestió de fons, que és que si realment la incorporació d'una part d'aquests exiliats es va fer correctament, no? O si bé, com defensa, diguem, algun partit polític, s'ha extralimitat les funcions de la llei mitjançant una instrucció del govern espanyol i s'ha nacionalitzat a persones que no haurien d'haver sigut nacionalitzades. Aquest és el debat de fons. Un debat que, per cert, únicament queda centrat en aquells argentins que es troben a Argentina, perquè si algun d'aquests argentins nacionalitzats, argentins o altres ciutadans de Sud-amèrica o de la resta del món que entrin en l'àmbit d'aplicació de la llei de nets, entra amb el passaport espanyol a l'estat espanyol i s'empadrona en qualsevol municipi espanyol, podrà exercir el dret de vot amb tota naturalitat, perquè clar, ja no estarà inscrit en aquest cens d'estrangers, sinó que formarà part del cens ordinari, no? Com qualsevol veí de qualsevol ciutat a l'estat espanyol. Per tant, fixem-nos que la suspensió únicament opera, no?, en relació a aquests ciutadans nacionalitzats que segueixin residint en el seu país d'origen.
1: Doncs és Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que ens ho ha explicat molt i molt clar i molt bé. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies a vostès. Una abraçada.
1: Fem una pausa per la publicitat i no sé si aquest tema que parlàvem ara el podria resoldre la intel·ligència artificial, però parlarem d'altres qüestions amb Roman Orus, que ja el tenim aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
7: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del Lliure estrenat el 1979.
6: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
7: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Andreu tots mal.
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
13: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Vine a robar-me l'aire. Sota la llum de la lluna.
15: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
14: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Balla com una lluna a l'aigua.
1: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 10. A finals de la temporada passada vam decidir que incorporaríem el Catalunya Nit, vaja, que li proposaríem al Romano Orús. Ho vam fer perquè sabíem, intuíem, ja que la intel·ligència artificial representava una revolució, però no ens imaginàvem fins a quin punt.

0: El Román Orús, recordem-ho, és l'únic català o espanyol que forma part d'aquest panel internacional de les Nacions Unides amb 40 científics de tot el món, precisament per investigar, controlar, regular, assessorar tot el que passa amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: A veure, de crides a la regulació ja en tenim des de fa temps, però aquests últims dies és veritat que a partir segurament de les paraules d'aquest noi...
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
0: És Jacob Coxon, que és que va fer una alerta, no sé si molt exagerada, dient que abans de la dècada la intel·ligència artificial podia acabar amb el món si no es prenien mesures urgents. A partir d'aquí hi ha hagut com una cascada de gent molt important que ha demanat regular, posar el fre. El que deia Coxon és que, per exemple, ja hi havia agents de la intel·ligència artificial, ho està dient aquí de fons, ho deia la CNN, que per iniciativa pròpia, per entendre'ns, havien hackejat una tercera empresa, companyia, i que a partir d'això, clar, potser un dia decidien doncs, organitzar un cap, un atac amb armes bioquímiques o el que fos. Tu com ho veus tot plegat?
1: Bueno, jo veig que estan passant coses molt ràpidament i molt interessant també, no? Definitivament, el que està succeint és que les empreses que estan desenvolupant els grans models d'intel·ligència artificial, no? Doncs estan veient que els models més potents s'escapen del control humà. Literalment. És molt difícil de controlar, són models realment molt intel·ligents, tenen moltíssima capacitat i, clar, si hi ha un incident diguem-ne on una sèrie d'intel·ligències artificials, com va passar durant l'estiu, no? Hackegen, es posen d'acord entre elles, creen el seu propi llenguatge, etc., i acaben hackejant una altra empresa, no? Això ningú es vol fer responsable. Clar, el que va passar l'estiu amb aquestes intel·ligències artificials d'OpenAI va ser molt greu, perquè no era l'objectiu d'aquestes intel·ligències artificials hackejar res, els hi va posar un altre objectiu, i elles per si mateixes van començar a raonar i van decidir que el millor que podien fer era hackejar aquesta altra empresa. No?
0: Clar, això espanta, eh?
1: Efectivament, s'està començant a anar una mica de les mans, i ara doncs, el que estan dient doncs, els grans directius de les empreses com Anthropic, OpenAI, etc., és de, bueno, escolta, no? Potser hem d'aturar una mica i començar a entendre com es controla aquest tipus de tecnologia.
0: Clar, d'entrada aquest jove Jacob Coxon parlava d'agents de la IA. Què són els agents IA?
1: Sí, els agents de la IA doncs, són intel·ligències artificials que fan coses. Ara mateix doncs, bueno, tu tens els grans models de llenguatge, tens el ChatGPT, no, d'OpenAI, tens el Claude, la gent de Meta ha fet el Llama... Això són intel·ligències artificials que serveixen per parlar amb ells, no? Poden resoldre problemes, pots escriure un poema, et poden fer resums, poden fer totes aquestes coses. Ara bé, quan vols passar al següent nivell d'intel·ligència artificial, tu el que vols és que la intel·ligència artificial et resolgui problemes, no? Et faci coses, no? Et faci doncs, una presentació, et faci un document, et programi, no? Aquests són els agents. Els agents són com mini-robots, per dir-ho així, però no són robots físics, no? Però són programes, no? Intel·ligències que fan coses, no? No només parlen, sinó que a més executen accions. Uh-huh. Aleshores, el que va passar a OpenAI és que hi havia molts agents allà, no? Cadascú estava especialitzat en una cosa concreta, no? I es van posar tots d'acord per hackejar aquesta empresa.
0: Clar, aquí deies, i ho explicaves molt clarament, que no se'ls havia demanat que fessin això i ho van fer. Però clar, si ens posem en el pitjor dels escenaris, sí. Allò, un ésser molt malvat que controli la intel·ligència artificial... sí que els hi podria demanar expressament que fessin alguna cosa terrible.
1: Clar, és una eina molt potent, ja ho hem vist, no? Hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial sembla que raona, sembla que tal, però no té una capacitat ètica ni moral com tenim els humans. Nosaltres podem decidir que, bueno, hackejar una altra empresa per obtenir el teu objectiu probablement és algo que no és moralment correcte, no? Però la intel·ligència artificial no té aquest input. No li hem dit, potser és que li hem de dir, no? La intel·ligència artificial l'únic que sap és que té un problema a resoldre i ha d'utilitzar totes les eines que té a la seva disposició per fer-ho. És com si a tu et diuen que has d'anar a l'habitació del costat i, bueno, doncs el camí més curt és trencar la paret, no? Pues ho fas. Pues això és una mica el que passa amb la IA, no? Clar, és un problema, perquè, efectivament, si això cau a les mans, doncs que no són... gent que no tingui bones intencions, podria ser una eina, podria ser un arma directament, podria ser una eina bastant, bastant preocupant. Això ja ho vam dir nosaltres a les Nacions Unides, al panell independent científic de les Nacions Unides. De fet, el primer informe que vam treure al juliol era una de les principals conclusions que traiem.

0: Hi ha moltíssimes oportunitats amb intel·ligència artificial, però hi ha riscos. Un dels riscos més grans que hi ha, a part de tot el tema de notícies falses, etc., és tot el tema de ciberseguretat.
1: Clar. Aquesta setmana, per cert, ahir, Salvador Illa, el president de la Generalitat, va anunciar la creació d'un observatori a Catalunya d'intel·ligència artificial. No sé si ja t'han demanat que hi participis, t'han dit alguna cosa.
0: No, no m'han dit res, estaria encantat, eh?
1: Doncs segur que t'acabarà arribant la proposta, ho veus bé?
0: Sí, clar, és una iniciativa molt bona i molt necessària, vull dir, s'han de fer aquest tipus d'observatoris, no? Vull dir, la intel·ligència artificial, ja ho hem vist, no? Està canviant la societat, no? És una revolució tecnològica, però que a més té moltíssim d'impacte social a totes les capes de la societat, no? Per exemple, què passa amb el treball, què passa amb l'educació, què passa, amb la forma de treballar, no? Fa falta un observatori, no? que es preocupi per quins són els drets dels ciutadans, doncs que els treballadors continuïn tenint els drets, que no perdin treball davant de temes d'intel·ligència artificial, etc. Jo crec que és una iniciativa molt pionera. Jo crec que també això s'acabarà contagiant a altres regions, necessàriament.
1: Per acabat, volia posar un anunci. És d'OpenAI, que ha llançat GPT-6, aquest GPT-6 Astra.
2: Can you draw me a small yellow circle?
1: Aquí tenim, okay. És l'anunci, veiem a tot de persones davant d'una pantalla amb aquesta GPT-6, que li van demanant coses i van apareixent a la pantalla, les van fent. Es diu que té una capacitat sobrehumana. Això què vol dir?
0: Bueno, jo crec que allò de sobrehumana està una mica sobredimensionat. També, no? Jo crec que és una miqueta de màrqueting d'OpenAI. Una mica de raó tenen, perquè, clar, o sigui, una intel·ligència sobrehumana vol dir que aquesta intel·ligència no es pot raonar, pot planejar i pot executar de tarees molt complexes, no? Amb una solvència molt millor que no pas la dels humans. I això en particular ja veiem que està passant en tots els temes que tenen que veure amb el que un humà fa amb un ordinador. Amb el que un humà fa amb un ordinador, en teoria aquesta intel·ligència artificial és millor, no? Programar, per exemple, resoldre problemes matemàtics. Estem veient molt desenvolupament en el tema de les matemàtiques. Per exemple,
1: aquesta setmana hem parlat del problema del mil·lenni, no? Resol en 88 hores el que portava gent anys i anys treballant.
0: Més de 200 anys portaven els matemàtics amb aquest problema. És el problema de les equacions de Navier-Stokes, és un d'aquests problemes del mil·lenni que tenen premi en matemàtiques, sí. I tal. Hi havia moltíssims matemàtics que havien treballat tota la seva vida en aquest tema i la intel·ligència artificial d'OpenAI el va solucionar en uns pocs dies, no? Hi ha hagut molta polèmica, acusacions de plagis i tal. Però el que sí que és cert és que, clar, això ja t'està dient que hi ha un canvi a la forma de fer investigació i en matemàtiques molt en particular, els matemàtics estan molt preocupats. Clar, des d'aquest punt de vista, home, un sí que podria dir que això és una intel·ligència sobrehumana, no? Però a mi també m'agradaria veure quin és el consum energètic que té aquesta intel·ligència tan sobrehumana. Això potser segur que no és sobrehumà, no?
1: Serà sobrenatural, sí.
0: Efectivament.
1: Per la setmana que ve, per d'aquí 15 dies, el Roman Horus el tenim cada 15 dies, et voldré preguntar una altra cosa. Per exemple, ara hem explicat la resolució d'aquest problema matemàtic. Val? Això ho deixo obert per d'aquí 15 dies, però si poséssim a la intel·ligència artificial a resoldre les grans causes del planeta, per exemple, trobem una solució al càncer, per dir alguna cosa, la trobaríem o no? Això serà el següent capítol.
0: Perfecte, doncs ho deixem.
1: Gràcies, Roman.
0: Merci.
1: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. És l'hora màgica, en aquella hora en què comencem a mirar en el demà. Marc Güell i Oriol Pujador, bona nit.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
1: Marc, de què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, de com evoluciona aquesta notícia que explicàvem fa una estona. Estan en estat molt crític dos treballadors que han resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Aquests treballadors estaven treballant en la reparació del desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors que, insistim, han estat molt crític i, a conseqüència d'aquest incident, s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Doncs, déu-n'hi-do, demà també pendents del temporal d'una nova alerta de pluja intensa. Oriol.
4: S'ha activat, de fet, el Pla Inuncat, un episodi que afectarà principalment Catalunya Central, comarques de Girona i litoral i prelitoral central, registres que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora, tot i que les condicions meteorològiques meteorològiques són molt semblants a les de la setmana passada, no es preveu que hi hagi tanta intensitat i per això, de moment, no s'han aplicat mesures.

0: En Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
1: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Diem de moment perquè, tal com ja va passar la setmana passada, es farà una reunió de seguiment al matí, perquè en aquesta qüestió de la meteorologia ja sabeu que la cosa canvia d'un moment a l'altre. Es farà una reunió del comitè tècnic per determinar si finalment s'ha d'aplicar o no alguna mesura.
2: Molt bé, doncs al nit explicarem què és el que ha passat, si és considerable. Abans s'hi hauran posat els companys del matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, que explicaran totes aquestes notícies de les quals estem pendents, però també l'anàlisi de temes que hem tractat avui, com la inflació, i sentirem demà una veu que sentim poques vegades. Si et sembla, podem preguntar el subdirector del Matí, sí, de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
4: Bona nit, què tal?
3: Molt bé, i vosaltres, tot a punt pel matí de demà?
4: Sí, sí, de moment sí, i com vaig dir ahir, si la matinada no ens ho canvia,
3: això sempre, seguirem així. Sempre ben pendents. Digues,
4: sí,
3: digues.
4: Sí, sí. Demà parlarem d'una cosa que crec que ho notem tots, que és la inflació i el preu de les coses.
3: Sí.
4: Que bàsicament la inflació, sempre diem la inflació, que és que vas al súper, que vas a posar benzina, que vas a qualsevol lloc i dius, ostres, tot està més car cada dia. En parlarem amb Santiago Niño Becerra, que ja saps que és el nostre economista de capçalera, una mica perquè ens expliqui sobretot cap on anem, no? És a dir, ja sabem que tot està molt car, però el tema és, en totes aquestes incerteses mundials, la intel·ligència artificial, que, escolta, de moment ningú ha deixat de fer servir ChatGPT, però les borses trontollen amb tots els riscos geopolítics, amb tot el que està passant, fins quan estaran pujant els preus, o si sempre estarem així, no? Per tant, crec que serà bon moment.
3: A veure si trobeu respostes demà.
4: Sí, sí, no crec que demà baixin el preu de les coses, tot i que el professor Becerra seria capaç de fer-ho. Després parlarem amb José Montilla, l'expresident de la Generalitat, el convidem demà al matí, una mica també perquè ens analitzi aquest moment polític a 2 anys de legislatura, després de la conferència del president, una mica perquè ens faci una foto una mica elevada de la situació, no? Totes aquestes crisis dels serveis socials, educació, els metges també estan bueno, faran vaga aviat. Ell, que va basar la seva presidència tant en els serveis públics, sempre deia més metges, més mestres, més hospitals, doncs que ens il·lustri una mica de com veu aquesta situació actual, l'ascens de l'extrema dreta. Montilla és una persona que s'ha dedicat bastant a pensar en el país, i serà interessant sentir-lo demà. I després, Marc, et faig una pregunta.
3: Digues.
4: Amb tota aquesta situació, a tu no t'agradaria deixar-ho tot i anar a veure la muntanya?
3: Home, ja et dic jo que algun dia segur que sí.
4: Algun dia, però tot et costaria.
3: Sí, home, costaria, però ens hi adaptaríem segur.
4: Què faries a aquesta hora de la nit sense trucar-me, per exemple? Mira, demà tindrem el Bernat de les Muntanyes,
3: sí,
4: que és un noi que viu a la muntanya, viu en una masia i es dedica a explicar per TikTok com estarà construint i com és la seva vida apartat de tot, que, escolta'm, a mig d'aquest soroll ens va molt bé sentir-lo. I estrenem secció amb la Belén Segura, que és biòloga i divulgadora científica, sobre animals. Una mica intentarà convèncer Ricard Ostrell perquè el bon animal a vegades és millor que l'humà.
3: Doncs,
4: res, escolta, acabarem amb tele i sèries, que tenim el Javier Coronas, l'humorista, i farem el dia complet, que demà és dimecres i anem avançant la setmana.
3: Doncs tot això demà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies, bona nit.
4: Vinga, bona nit, que vagi bé.
2: I a aquesta hora sempre ens agrada trucar a un dels diaris que s'imprimeixen i que fixaran les notícies que hi ha ara. Són les que veurem demà a les portades. Avui truquem a Jordi Cortada, que és el subdirector del diari Ara. Jordi, bona nit.
5: Hola, bona nit.
2: Com heu encarat la portada, Jordi?
5: Doncs mira, obrim la portada amb tensions geopolítiques, amb el titular de Inquietud europea per l'amenaça russa a l'est, i és arran dels últims incidents que s'han produït. En el subtítol destaquem que caces de l'OTAN han abatut un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. I recordem també que en les últimes hores també una fragata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès. Aquestes incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida han posat en guàrdia la Unió Europea. També, deixa'm dir, m'agradaria destacar de la portada,
2: sí,
5: el Premi Nacional de Poesia atorgat a Sebastià Alsamora, escriptor i articulista de l'Ara, amb motiu del seu 7è poemari, Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
2: És veritat que també el podem llegir a l'Ara, certament.
5: Exacte, escriptor de la casa.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi bé. Bona nit.
5: Perfecte, bona nit.
2: Demà us llegim i, per cert, notícia d'última hora. Estàvem pendent de l'estat d'aquests dos treballadors que havíem dit han estat crític, que havien resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al central, al Mercat Central de Tarragona. Doncs l'última hora és que un d'ells ha mort. Per tant, aquest ja és un balanç tràgic d'aquest accident d'última hora. 4 minuts per arribar a les 11. Des d'un quart de 10 que estem explicant notícies, són moltes coses que de vegades queden desendreçades, se les emporta el vent, de vegades no, però ens ajuda sempre tenir algú per tancar el programa que hi posi una mica de reflexió i d'ordre, i tenim el luxe avui de saludar una vegada més, per segona vegada ja aquesta temporada, l'Anna Bosch, periodista de Televisió Espanyola durant molts anys. Bona nit, Anna.
6: Hola, bona nit i bona hora a tothom.
2: Bona nit i bona hora. Com ho veus, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que estem explicant?
6: Doncs és que m'heu atrapat en aquesta segona hora, perquè, esclar, heu obert un meló que és un meló molt, molt complex, i no només molt complex aquí, a Catalunya, a Espanya, sinó que és molt complex a tots els països que jo conec, no? Que és el del dret a vot, la llei electoral, qui té dret a votar, en quines circumstàncies, i per un cantó sí. Tenim... Existeix molta enginyeria electoral, no? Començant per la definició, el disseny de les circumscripcions, el redisseny de les circumscripcions electorals, les lleis electorals que no són iguals a tots els països, els requisits perquè puguis finalment posar el vot, i després es pot encetar, o jo crec que ho ha encetat mínimament, un debat que és polític però que també té molt de filosòfic, que és el de la nacionalitat, el de la identitat, no? Tu saps perfectament que hi ha països, Manel, tu ho saps, per Rússia, que hi ha països on ciutadania no és el mateix que nacionalitat. Uh-huh. Tu pots haver nascut, sí. Haver crescut a Rússia, ser ciutadà de ple dret rus, però que com a nacionalitat se't reconegui, o sigui, constis com a nacionalitat ucraïnès, per exemple, no? Sí. Llavors, hi ha països on no és el mateix, i després, i la nacionalitat ha d'implicar el vot, que és la polèmica actual, no? La polèmica calenta. I després, també el tema de que un passaport al capdavall és un estri administratiu. I ho deia el corresponsal a Buenos Aires i ho deien algunes de les persones que entrevistava a Buenos Aires, no? Com a estri administratiu, al capdavall, un passaport és una cosa que t'obre portes. I t'obre portes, en aquest cas, a la Unió Europea. I aquí hi ha un tema apassionant, per exemple. Quants argentins, algú és capaç de dir quants argentins hi ha a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona? Perquè, és clar, administrativament molts d'ells estan registrats com a espanyols o com a italians. Uh-huh. I, per tant, vull dir-te, i ja que dic això, és la importància, jo, per exemple, tinc amics argentins, tinc amics mexicans que han aconseguit i que han lluitat per tenir administrativament el passaport espanyol, el passaport italià o el polonès o el lituà, perquè això els permet moure's per la Unió Europea. I crec que enguany, que es compleixen 40 anys de l'ingrés, de l'entrada de l'estat espanyol a la llavors Comunitat Europea, avui a Unió Europea, hauria de servir també per adonar-nos, quan sempre estem criticant la Unió Europea, que hi ha molta gent que aconseguir aquest passaport és realment una... 3CAT Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i pel país. La cançó de la Ludwig van, Enganyar-te, ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'ha anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: En joc a primera divisió, minut 71, Elche 1, Real Madrid 2. Acaba de retallar distàncies al conjunt valencià. Derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet l'únic gol del conjunt blanquiblau. I el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit avui el comitè executiu de la UEFA.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intensos a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.

0: A conseqüència de l'incident, s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació, equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
1: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
2: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
3: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jéssica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
4: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
5: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés.

0: I posa d'exemple l'escola inclusiva.
1: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
2: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
3: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i d'aprovar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
4: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
5: 3Cat Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
6: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
7: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs, aleshores, en aquell episodi últim, doncs, sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
8: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquests

0: cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
1: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
2: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies, i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
3: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
2: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
1: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
4: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
5: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
4: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
6: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
4: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
1: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
7: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
1: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units

0: que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
1: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
2: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
1: Des de l'Oficina Electoral Nord-Americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon Per enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier, en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
2: És a punt d'acabar el partit de la sisena jornada que està disputant el Reial Madrid al Camp de l'Elx, un partit completament boig, que ara mateix és al minut 93, se n'han afegit 4 i que el Madrid guanyava 0-2 al descans i ara mateix està guanyant per 2-3. Ha estat capaç de remuntar l'Elx, ha empatat a 2 al partit i en el primer minut de l'afegit, Carlos Espi, després d'una assistència de Kylian Mbappé, ha fet el 2-3, que ara mateix és el marcador, quan som als darrers segons d'aquest partit. El Madrid, com dèiem, que guanyava 0-2 al descans i que se li han complicat les coses, un partit que acabarà en els pròxims minuts. També ha jugat avui l'Espanyol, ho ha fet abans d'aquest Elx 2 en Real Madrid 3, i el conjunt blanquiblau que ha perdut 2-1 al camp del Rayo Vallecano. De fet, ha jugat l'Espanyol a Butarque, ja que el Rayo no pot jugar al seu terreny de joc. Una mala primera part ha condemnat el conjunt de Manolo González, que perdia 2-0 al descans. A la segona meitat, Roberto ha fet l'únic gol blanquiblau.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, a l'esculpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
2: Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. També s'ha jugat avui a la primera divisió l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça, per la seva banda, rebrà el Racing de Santander demà i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català.
0: 3CAT Info.
2: Acabat el partit del Real Madrid al Martínez Valero d'Elx amb el resultat de Elx 2, Real Madrid 3. El Madrid que suma 15 punts de 18 possibles, empata amb el Barça però que haurà de jugar demà el partit que ara explicàvem contra el Rayo Vallecano, contra el Racing de Santander. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retira de la selecció. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM Tech3 espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre 20. I en bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Mirotić ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB que jugarà a Badalona i que a més ho farà contra el Barça. A la Copa Catalunya femenina de waterpolo, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat han quedat definides ja les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, disputaran el Mataró i el Terrassa i de l'altra s'enfrontaran el Sabadell i el Catalunya.
1: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el

0: El govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elche 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren al desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: 3CAT Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
7: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
8: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
9: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
10: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
11: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
12: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis, aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
13: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables. Particularly the most
0: vulnerable. L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
14: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país canvis entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments

0: de tot ciutadà, ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
3: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
4: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa Rosa confia que es podrà multar.
5: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Coran que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
4: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
6: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
7: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
4: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
2: A l'Audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
9: És una relació molt intensa, mantenida en el temps i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
8: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018, un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
2: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors?

0: treballadors. Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
1: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després, al vespre, aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
5: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
4: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
1: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
6: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al Dia.
7: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
6: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
8: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils. Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
6: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
1: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és

0: la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
1: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia d'Adinòpolis.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
1: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
2: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com siguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Ida.
4: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
5: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
6: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
5: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau

0: esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
1: 3CAT Info.
0: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de... Bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, ara es culpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elge amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elge a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
3: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
0: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 9:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
0: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els tres pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, tres partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
1: Fresca Info.

Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en

0: educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps, dimecres, tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura. És un anunci

0: i fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
1: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
2: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
3: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
1: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
4: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
5: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
1: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
6: 3Cat Info.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
7: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
1: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
0: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
1: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
8: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
9: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
1: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
10: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
11: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
1: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
12: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
1: La portaveu

0: de Comissions Obreres Educació.
1: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això, i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
2: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic. 3CAT Info. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
3: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
4: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs, aleshores, en aquell episodi últim, doncs, sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya Central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
6: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat en mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat.

0: en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
1: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar a amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
2: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies, i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
3: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
2: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
1: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
4: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
5: Marruecos es responsable también por acción o por omisión, y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
4: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
6: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
4: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
1: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
7: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
1: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
8: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços mossos de l'FBI amb

0: favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
1: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
0: Des de l'Oficina Electoral Nord-Americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier, en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: És cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, a l'esculpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual qui juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
2: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
5: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
0: 3CAT Info.
2: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: We see today or was more...
7: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, a la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
1: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elche 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres, tindrem un canvi que es

0: Notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
5: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
4: 3CAT Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paniqué, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i ja sí que el BIAC reclama celeritat en la climatització dels centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. 2 avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic, pròximes a Dinamarca. En cap dels 2 casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
11: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
12: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
13: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro-drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació. però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
14: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
15: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
16: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
15: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
17: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
18: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
15: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'Audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
20: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
19: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
21: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat

0: sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral.
1: Nubulositat
0: que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
5: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
4: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
3: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
6: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
7: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
6: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
8: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
9: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
6: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
3: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
10: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
3: Després d'aquesta troballa,

els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
1: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
2: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa marxa triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
3: I don't want to be apologetic to
4: no vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
3: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
6: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
7: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
6: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
5: 3CAT Info.
6: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, l'esculpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
6: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
9: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
6: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
10: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
6: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els tres pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, tres partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
5: Trescat Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps, dimecres, tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid, i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
12: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
13: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
14: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
15: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
16: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
17: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
18: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar-la.

0: de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
1: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic. 3CAT Info. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
2: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
3: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs, aleshores, en aquell episodi últim, doncs, sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
4: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
5: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo

0: Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
1: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
2: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy, la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
1: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
3: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
4: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
3: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
5: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
3: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
6: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
7: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
8: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
9: election conspiracy theories.
7: Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: mare.
1: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van, Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
2: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
3: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
2: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny el productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada. Reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
4: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
2: Amb Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, ara es culpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
2: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
5: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
0: 3CAT Info.
2: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: We see today or was more...
7: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
0: 3CAT Info.
1: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: 3Cat Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
7: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
8: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
9: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
10: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
11: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
12: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
13: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables. Particularly the most
0: vulnerable. L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
14: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
15: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
16: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
17: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes. No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
16: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
18: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
19: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
16: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'Audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
21: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
20: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
22: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
23: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats també tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després, al vespre, aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
24: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
25: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
24: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
0: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
2: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al Dia.
3: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem a estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
2: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a Tresca Tinfo.
4: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
2: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a Tresca Tinfo les característiques de l'animal.
5: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
6: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
7: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa Triomfant d'Aida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
8: I don't want to be apologetic.
9: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
8: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
10: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
11: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
10: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina es jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
1: 3CAT Info.
10: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
12: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que ja sabem com va tot, que l'alineació, a l'esculpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que hi juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
10: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
13: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
10: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 9:45 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
26: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
10: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderrock.